0: Surfing Safari.
1: Yeah! The perfect melody! Yes!
2: You know?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari. Record.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
1: Tu fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
14: A punt de frena amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que ahir us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: El equipo va corriendo.
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
0: Avui parlem d'aquestes trucades que passeu podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en Temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir tres vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: La UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: montada. L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 11:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà Sant Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. A les 11 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies. L'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.

0: chips, chips. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
2: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I el que ha de dormir als Estats Units?
2: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
3: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme, 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
5: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. L'UCO creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: L'UCO reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
8: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions del cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capital.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
5: L'acusació popular, Vox i entitats d'ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
8: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
4: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
4: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
5: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillent, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
5: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
8: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
12: Segon dia del G7 a Vian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
13: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
12: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal, delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hurtasson, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
14: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
8: De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però els preocupa.
15: No dones cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual cosa, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
8: Segons el govern espanyol, la mesura ha de permetre fer aflorar l'ocupació regular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
5: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milián, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
16: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
5: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
8: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
8: A la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local, Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. San Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Corado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
18: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
19: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.
20: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
20: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
22: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte qualsevol del debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
23: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
22: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
19: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
24: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
19: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
19: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
20: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
1: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
2: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
20: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: I més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
22: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
3: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
22: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que la salut mental, moltes coses afecten a la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
19: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
20: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Siento tu mano.

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona, eh?

0: És música, en aquest cas, de Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí, al Port Vell, a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll Dagom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata un entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minyaval també, que no està ni se l'espera de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat i costa.
1: És el seu primer Mundial també, no?
2: Sí,
1: també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Que sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits. El primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden, o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Jaume Prim mirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. Fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

que aquesta cançó voleu fer coses fins que surti el sol, sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

vaga directa dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels d'Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinador decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban, i Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviant, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Y en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parlon de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien, i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també...
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord, amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura.
0: Seguim repassant cançons del Mundial. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. 4 anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
3: Bé.
2: I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
4: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes
1: coses. No, la ràdio és així, però... la ràdio és
3: està
1: així.
3: Molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
5: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Bosinha, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
6: He soñat tota la meva vida per aquest moment. Treballé tota la meva vida per aquests palcs. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
5: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
9: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale?, on l'altre dia... tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
8: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la farigola.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65%. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64%. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Molt ben parides aquestes vaques,
12: sí, sí,
11: eh?
12: Sí, sí, sí, sí.
11: És la típica vaca londinenca, eh?
12: Quina raça és?
11: Londinenca.
12: Londinenca.
11: Londinenca del nord.
12: Ah.
11: De dos banyes.
12: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
11: Se'n diuen rinocerons.
12: Fan llet, no?
11: Sí.
12: La família del rinoceron deu fer llet, també.
0: Clar, fallet, boníssima.
12: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
7: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
14: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
15: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
14: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
16: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
14: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
18: Catalunya migdia.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Amb Òscar Fernández.
7: Cada dia a les dues.
14: I a partir de les tres...
7: L'espai de reflexió a la tertúlia.
18: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
14: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
14: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez en fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
3: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de l'Eire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
14: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
3: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté en canvi la citació de demà i dijous, en aquest cas amb relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
14: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és el número 3 dels socialistes.
17: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
3: La Fiscalia i l'advocat Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
14: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
19: Amerika bayat ta'ahudatish ro anjam bede.
20: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
21: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
14: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balma de Barcelona la setmana passada.
3: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fons policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
14: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis de emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Andic ajudaran a demostrar la seva innocència.
3: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
22: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es una premeditación.
3: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
14: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
23: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció és poca.
3: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
14: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola, universitat que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
3: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
14: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
3: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
14: Girona, Clara Jordan.
1: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, que és d'autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona, en vaga indefinida des del 26 de maig, tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
5: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
2: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
5: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i els dissabtes.
14: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
5: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
14: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
5: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
14: Montse Camps.
6: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
9: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
6: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
9: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
6: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
5: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Truguet és la presidenta del CONCA.
24: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
14: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
5: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
14: Montse Pujol.
0: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
8: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
0: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els esports, Robert Prat?
10: Espanya empata 0 amb el Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els qui li donen suport. Empat a 2 entre Iran i Nova Zelanda. Arrenca també avui la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia a partir de les 9.
14: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
11: Poca gent s'esperava que la selecció espanyola comencés el Mundial d'aquesta manera. Una dada gens important, però sí una mica significativa. De les 99 persones que participen a la porra que hem organitzat a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, cap ni una van preveure l'empat d'Espanya. Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamine, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
25: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona, 19 a Amposta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les núvols, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30-32 graus a molts llocs de la costa, 32-37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixet de tarda al Pirineu, dimecres i dijous, a partir de divendres temps molt més estable.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
28: No, te'n falta una.
27: Ah, clar, la del tot costa.
28: Doncs som-hi, convocatòria.
29: Ahora bien lo bonito, atacantes.
28: Marc Crosas.
27: Natàlia Arroyo.
28: Gemmarie Dongu.
27: Bruna Vilamala.
28: Damià Abella. Ion Vaquero.
27: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
27: al tot costa.
29: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya.

0: Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Nobita.
3: El Doraemon és una situació de l'assassà?
2: Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
4: Nobita, que et deien a tu,
3: home,
4: eh? Et deien Nobita,
2: eh? L'amic del Doraemon.
3: Molití, eh?
4: Sí, sí.
2: Què?
3: Amb el Molití, en Joel, amb el Molití.
4: Què? Que sóc molt divertit.
3: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fora, eh? Et t'anuncio, eh?
4: Sí, no seria la primera vegada, no?
3: Sí, sí. Ah, Teresita Tueta, eh?
4: Teresita Tueta?
2: Què?
4: Què ha dit?
2: És que no sé què ha dit, però... Però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
3: Sí, a Doraemon.
2: A Doraemon, Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
3: Molt bé, se'm va... Se'm va...
2: Es traia invent.
4: Es traia invent.
3: Escapo!
2: Esquep volador,
3: sí, sí. No, esquep volador, digues-ne bé el de Montserrat.
2: El de Montserrat. El que esquep volador.
4: L'Isaac en dic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu.
2: Cap a quart de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
5: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar al doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i que va finançar l'empresa. L'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
6: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo de Jimi Hendrix a la salseta del poble sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Aviana, França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà.

0: Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran... S'ha rebut la selecció iraniana, amb alguns xiulets, a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: Mi padre
1: se ha caído.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: Señor, la UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues sí, vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare.
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdà, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debuta França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6:10. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9:33 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Hora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Cíntia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
9: La cimera del G7 a Evian, a França, se centrarà avui en la guerra ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
10: Segon dia del G7 a Evian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky, la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
11: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà una arma nuclear i estan totalment d'acord.
10: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
12: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
13: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
14: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja.
1: A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
9: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No van vell.
12: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
2: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
8: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
2: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
1: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys, amb problemes per accedir a un pis, perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
14: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
9: De la Guàrdia Civil apuntarà el lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire. Els investigadors conclouen que l'exsecretari d'Organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
12: Lucó creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
15: Lucó reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
1: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
9: El jutge Peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de l'obertura de judici, va durar 3 hores.
16: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinador capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, per la Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
12: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
17: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
1: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la Franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
9: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada a una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
12: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revetlla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als 200 de control.
19: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
1: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el preacord a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
12: I no garanteix.
9: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
12: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
20: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
1: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila, doncs, com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
9: Tres obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
12: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
21: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
22: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè, de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
21: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
22: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
21: Ara Llibres, per la seva banda, publica que la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
23: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
1: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a solas conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%.
9: Del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
24: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd, de la Fuente, seleccionador dels espanyols.
25: Este equipo es fiable sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
24: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
6: Al Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
5: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
7: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
10: Bon dia, us parla Manel Sastre i Pepa Seit. Avui una mica més de calor que ahir a Reus. Tenim 22 graus, 21 a la Sénia, 18 a Riudoms i 15 a Falset. Crònica judicial. L'exalcalde d'Altafulla i actual diputat dels Comuns al Congrés, Félix Alonso, ha defensat davant el Suprem la legalitat dels contractes pels quals se l'investiga i demana el seu arxiu. Alonso està investigat per un suposat cas de prevaricació administrativa quan era alcalde d'Altafulla. El magistrat vol aclarir l'adjudicació directa de contractes a dues empreses, una vinculada a l'exconseller d'Iniciativa per Catalunya, Salvador Milà, i l'altra relacionada amb l'exconseller Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. També d'aquest àmbit, l'alcalde de l'Ampolla, el Baix Ebre, Francesc Arassa, negat davant del jutge de Tortosa els presumptes delictes de prevaricació, pels que també està investigat per irregularitats en contractes. Ricard Boigas.
11: Va reconèixer possibles errors administratius, però mai per treure'n un benefici personal.
13: S'han pogut cometre alguna irregularitat administrativa o un procediment administratiu, no? Però mai hi ha hagut cap delicte, no mai s'ha fet cap actuació en benefici de cap empresa ni la meva pròpia.
11: El jutge investiga l'alcalde, dos empresaris i una periodista després que la fiscalia hagi denunciat irregularitats en la pròrroga, fragmentació i pagaments extraordinaris per contractes municipals entre el 2016 i el 2024.
10: L'Ajuntament del Vendrell i la Universitat Rovira i Virgili ampliaran la seu del centre al Baix Penedès. 350 alumnes hi estudien ara infermeria i educació infantil. La corresponsal del Baix Penedès, Montse Gené Riba.
26: Hola, bon dia. El conveni signat és el compromís per fer un nou edifici que pugui acollir més graus i més estudiants d'aquí a uns anys. Kenneth Martínez, alcalde, i Josep Pallarès, rector de la URB.
27: Hem passat ja 25 anys, ja tenim molta experiència. Ara falta fer el salt endavant. Ampliem, reformem aquest espai perquè pugui oferir més oferta.
28: El que voldria posar en valor és aquesta voluntat que volem que sigui endavant, de consolidar una seu universitària al Baix Penedès.
26: Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, al Vendrell.
10: L'Arxiu Comarcal de la Terra Alta ha restaurat i exposat els primers pergamins hebreus que s'han trobat a les Terres de l'Ebre. Jordi Barranca.
29: Daten de finals del segle XIV i es van utilitzar com a cobertes de llibres. Un cop l'arxiu va rebre els documents, els va donar el propietari del fons de la Casa Coll de Vilalba dels Arcs, van contactar amb un professor jubilat de la Universitat de Granada. Laura Tienden és la directora.
30: El fet que aquí a Terres de l'Ebre no s'havia fet una troballa d'aquesta magnitud, és a dir, sí que hi havia alguna làpida en què s'havia trobat una escriptura hebrea, però trobar textos i, a més, una Torah. La Torah va lligada al fet d'una sinagoga.
29: Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: I us expliquem també que s'ha desarticulat un grup criminal a l'Alt Camp especialitzat a robar palets de fusta en polígons industrials de tot Catalunya. Hi ha 3 detinguts que acumulen més de 140 fets delictius. Amb Xavier Espel i Rosselló, el control de so, hem arribat a 1:45 d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
31: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
32: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
33: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I quan són les 7:20, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
34: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atrasats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no, no va ser així.
1: Qui creus que guanyarà el Mundial?
34: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
1: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Mora la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: El 6 de setembre del 1984.
2: I el número de la sort, el...
4: 3.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Mayol Roger, bon dia.
8: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a tres partits. És l'any 69. Els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatòria el mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
12: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
8: El partit arriba a la pròrroga, finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
14: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius d'escrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el presentat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
17: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. i el home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosinha, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any lo que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
3: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
18: Bon dia, la consellera Parlon.
19: Fem el reforç MU.
20: El bus 24-7.
19: Que treballen en el mar de les OAC.
21: Molt bé, estupendo.
18: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
19: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí, sí. Què tal? Bon dia, com està?
19: Bé. Això ja és l'entrevista.
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
19: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlon?
18: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic, els serveis d'emergència...
19: Sí, els vaig escoltar ahir.
18: Ah, sí?
19: Em confirmen que els àudios són sempre verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
19: Vale.
18: Per què ho diu?
19: No, per res, que no fos la Judit Martín. I després també vaig escoltar parlar en el detective privado.
18: Francisco Marco, sí.
19: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
18: Sí, de viatge,
19: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, ¿vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntaré pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
19: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
18: Sí, però bueno, segueixen preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
19: Pues no. I vostès?
18: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
19: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé,
18: sí, no, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
19: Ah, d'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
18: Molt bé, no? Sí, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
19: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
18: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
19: Sí, vale, d'acord.
18: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara.
18: Fins ara.
0: Ferran després.
19: Fins ara.

0: Són 7:45. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents, molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha decidit si retira el passaport a Begoña Gómez, demà està citat Zapatero, i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empatadors entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa de 30-32, a l'interior poden arribar amb facilitat els 33, fins a 37 graus les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir ahir, que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixet de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora, pendents del restabliment de l'R8. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí, en el sentit invers de Martorell a Granollers. El primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres a aquesta hora hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58, a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Paret, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al país, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdic ho titula L'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegeu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
15: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
16: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si és que es pot dir així, en una estructura mig fet sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia del PP intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
15: I caixa. Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
16: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil, ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
15: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
16: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horadi i Lara García.
17: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulesc que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky, i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
5: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella. Una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente. Una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Eloi ha parlat d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important. Un debut decebedor amb una selecció espanyola sense fluidesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periòdico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: Festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petard el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo, Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan, Javier
3: Elías? Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi, petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem, perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
1: sí,
3: però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
1: No sé, no sé qui és.
3: Sí, home, ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze, eh?
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure-ho, el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva com? Joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van
1: qui
3: passar
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Ah, vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre pel passa. Camí.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
7: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
8: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
9: Ni monta ninguna trama ni hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
10: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina, aquest n'era el significat primer. en el sentit figurat, però sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de l'Eire Díez, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
10: Injúria greu de fet o de paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumà volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal de delictes com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
10: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Anna García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
11: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
11: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
11: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pau Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
12: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge, veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
12: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit més a Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
13: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: Això és real o fals?

0: Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta El Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos, amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
1: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
3: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
4: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: Catalunya Ràdio.
2: 7 minuts seran les 8 del matí. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava una trama per frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
7: L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
8: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
7: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
2: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
9: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
2: I la cimera del G7, Evian, a França, s'entrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
7: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
10: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
2: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
9: L'alcalde de Mequinens, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català, la parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
2: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
7: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
2: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
9: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
12: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
2: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
7: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
2: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a dos en el seu debut.
9: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a dos, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a un l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
13: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
13: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses.

0: de l'AP7, Parets, Mollet i Santa Perpètua, direcció Tarragona.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
4: Manu Guix, bon dia!
5: Bon dia!
4: Com estàs?
6: Molt bé, i vosaltres?
4: Bé!
5: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests. Per Sant Joan
6: hi hem d'anar a comprar. Bombetes. Sol de petards, eh?
4: Bombetes, jo sempre
5: sí,
4: bombetes.
5: Sí, cosa petitona.
4: Les cebetes.
6: A mi m'agraden gordos.
4: Ja. Yeah.
6: Saps? Els coets.
5: Els supertrons, els supertrons.
6: Sí. Ah, clar. A mi m'agrada això, eh?
4: Saps? Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
5: va. Per favor, ella sí que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
4: I tant.
5: L'Imma, supertro.
6: A veure... Que no en sortirà llufa.
4: Ai.
5: Ai, que sortirà llufa.
4: Ai.
5: Doncs res.
6: Ai, ai.
4: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
7: A la merda!
4: Imma! Hola, Imma!
8: Hola, què tal?
5: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de les teves filles i la teva família.
4: Com estàs?
8: Sí, escolta cada matí.
4: I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
5: El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
8: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: Fantàstic dia d'aniversari, un petonet.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 16 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Ara mateix en parlem. Abans tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. L'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina que organitzen anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones, membres de les diferents associacions. Els Mossos d'Esquadra desarticulen al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat un acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà el dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit.

0: Nit amb orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. En marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de Protecció Civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i amb la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles, que han augmentat un 11% a Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'empresa municipal CEMSA comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi de Calafell. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes complertes amb totes les fraccions que estan situades a tot el front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics de Calafell. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors a partir del mes de juny. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: L'Ajuntament de Calafell ha explicat que s'han triat contenidors on serà molt fàcil llançar el residu. Seran com papereres gegants i no caldrà accionar cap palanca ni cap pedal ni aixecar cap tapa. Això diuen que facilitarà que les persones amb mobilitat reduïda o els més baixets puguin introduir les bosses als contenidors més fàcilment. Les noves illes de contenidors tindran les 5 fraccions, facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donaran major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure a les persones que creuin els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Alhora, tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin a les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. També es realitzarà una campanya per dur a terme conscienciació ciutadana a l'hora de reciclar. Ramon Ferrer.
3: I a partir d'allí, doncs, tindrem contenidors nous, farem una campanya també important perquè la gent, doncs, recicli. Confiem en la gent que ho faci bé i que millorem d'aquesta manera la recollida selectiva. Els hi hem posat els contenidors que creiem que és més fàcil de poder accedir, que no hi ha palanca, no hi ha cap mena de pedal, no hi ha cap mena d'aixecar, doncs, haver d'aixecar la tapa ni res, sinó que són els contenidors més accessibles que hem trobat i, per tant, doncs, el que facilitem és que la gent pugui tirar la brossa i no la deixin al terra, no? I això és el que ens preocupa.
0: D'altra banda, comentem que l'Ajuntament de Calafell ha modificat alguns horaris de la recollida porta a porta comercial perquè els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i no posin en risc la seva integritat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina, que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, com de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb el president de l'entitat, Josep Sierra.
4: Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
0: Durant aquests dies s'ha sortit a navegar, però també s'han compartit dinars i sopars de germanor, presentacions i xerrades. Durant el dissabte al migdia, una exhibició amb el bot salvavides de Calafell.
4: L'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol, i el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques, no? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides, que farem de teló de fons de la seva exhibició, i després, a partir de les 2:30-3, tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
0: L'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell compta actualment amb una dotzena d'embarcacions. Estan a punt d'incorporar una nova, ens ho ha explicat el president de l'entitat.
4: Tenim actualment a l'aigua 10 barques, n'hi tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficant en forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
2: L'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord d'intencions per construir un nou edifici al campus del Baix Penedès. Amb aquest protocol es posa la primera pedra d'un projecte que permetrà construir la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen uns 340 alumnes. Les dues institucions preveuen tenir el projecte executiu enllestit en un any, el qual definirà les necessitats. La nova seu encabirà l'oferta formativa actual i també tindrà capacitat per a possibles nous graus. El rector de la URB, Josep Pallarès, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès és un projecte de país.
5: De fet, el projecte executiu el que ha de fixar és precisament aquestes condicions, no? Un projecte executiu es dona unes especificacions a partir de les quals la carta als Reis Mags, si em permeteu l'expressió, no? Què volem, quines necessitats hauria de complir aquests nous espais, i llavors és el grup d'arquitectes que guanya aquesta licitació la que donar les respostes necessàries. I el que voldria posar en valor, complementant també les paraules de l'alcalde, és aquesta voluntat manifestada en els darrers 4 anys que volem que sigui així endavant, no? de consolidar una seu universitària al Baix Penedès, i de fet no és un projecte només de Diputació i d'Universitat, sinó d'Ajuntament i d'Universitat, sinó que també la Diputació ha tingut molt a dir i continuarà tenint molt a dir, perquè és un projecte, si em permeten, de país, no és un projecte ni d'Universitat ni d'Ajuntament, és un projecte territorial, és un projecte de tots, i això ens motiva i ens obliga i ens dona aquesta responsabilitat a tirar endavant.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès serà estratègic.
6: Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats. Per tant, en aquests moments, sobretot donar les gràcies, perquè pel Vendrell és realment estratègic i pel conjunt del Baix Penedès, i no cal que digui res que ningú no conegui de sobre, no? Aquest és el territori de creixement, un creixement espectacular en números, en qualitat, i per tant és l'espai de futur també per la universitat.
0: La URB i l'Ajuntament del Vendrell, per tant, han firmat aquest acord per impulsar la construcció de la nova seu de la Universitat del Campus del Baix Penedès per estudis d'infermeria i educació infantil en tingui una de definitiva. Amb el conveni s'inicien els treballs per definir com ha de ser el nou edifici, ja que l'antic té defectes estructurals i per substituir els mòduls prefabricats del recinte. La previsió és que el nou edifici aculli estudis actuals d'infermeria i educació infantil i que tingui capacitat per possibles nous graus. N'ha parlat l'alcalde del Vendrell, que apunta que els agradaria apostar per estudis de medicina i d'enginyeria.
6: Sí que des de l'Ajuntament del Vendrell doncs, mirarem d'animar que fem una aposta, un, per medicina. Per què? Perquè és una aposta que estem fent en tots els àmbits al voltant de l'Hospital del Vendrell. L'Hospital del Vendrell ha de ser el referent de tota la zona, d'aquesta zona intermitja que tenim entre Barcelona i Tarragona. Uh-huh. I per tant farem al voltant de l'hospital, i a més també nosaltres estem treballant al voltant, urbanísticament, que al voltant de l'hospital es pugui desenvolupar també una zona on els estudis, la formació també tingui un paper important. I després a ningú se li escapa que tenim una empresa molt potent en aquesta zona, que és Idiada, i per tant tot el que tingui a veure amb la tecnologia, la enginyeria de l'automoció, que ja tenim uns estudis molt potents a l'Institut Andreu Nin d'FP d'automoció, també molt potents, doncs bueno, una mica serien aquests àmbits que des de desconeixement d'un ajuntament, a mi ens agradaria optar, però...
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, el municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició de Cunit amb orgull. Una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull i LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc de les 7 de la tarda a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Cunit, davant l'oficina de turisme. Oferirà una programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una ballada plena d'espectacle, música i participació. Hi haurà actuacions destacades i també espectacles. La programació també inclourà un bingo musical participatiu, conduït per la mateixa presentadora. Més enllà de la vessant festiva, Cunit amb orgull manté el seu compromís amb la sensibilització i la defensa dels drets del col·lectiu. Durant l'acte es durà a terme la lectura del manifest institucional i un parlament reivindicatiu per visibilitzar la realitat del col·lectiu i continuar avançant cap a una societat més justa, diversa i exclusiva, inclusiva. L'espai també comptarà amb servei de bar, zona de food trucks i un punt lila que oferirà informació, assessorament i també prevenció davant de qualsevol situació de discriminació o violència. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Cunit, en concret per l'Àrea d'Igualtat i el SAI, amb el suport de OK Produccions, Associació Cultural i LGTBI+, impulsora de projectes com Unicorns Pride Ebre, que treballa des de l'any 2020 per promoure la diversitat, la inclusió i la creativitat a través de la cultura.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, han detingut a Valls, a l'Alcamp, tres homes de 48, 58 i 59 anys com a presumptes autors dels dos robatoris amb força i una temptativa i tres delictes de fur i una altra temptativa. La detenció es va produir al voltant de les 2 del migdia a la carretera del Pla de Valls, després de la investigació prèvia que determinés l'existència d'un grup criminal format per 4 4 homes dedicat a robatoris amb força i furs a polígons de tot Catalunya. En concret, van actuar en empreses del Baix Penedès, el Penedès, el Camp, Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Llobregat, d'on es van endur palets o, en alguns casos, ho van intentar, valorats en gairebé 10.900 euros. La unitat d'investigació de la comissaria del Vendrell va comptar amb el suport de Valls, atès que prèviament va resoldre dos casos comesos per a aquest mateix grup. De fet, hi va haver aquestes detencions i els investigadors van acabar determinant doncs, una càrrega valorada en 2.700 euros que havia estat sostreta aquell mateix dia d'un polígon industrial. Aquest grup criminal estava sent investigat en paral·lel per agents del Vendrell arran dels fets a Tarragona i també a Llorenç del Penedès, a la Bisbal del Penedès també i a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, doncs, hi ha hagut aquestes detencions. Els integrants d'aquest grup van carregar la mateixa furgoneta utilitzada en tots els casos, 18 palets valorats en gairebé 400 euros d'un celler de Sant Sadurní d'Anoia. I van ocórrer fets rere fets, també en un centre logístic de la Bisbal del Penedès, com dèiem, on els sospitosos van haver d'abandonar ràpidament el lloc quan un dels seus responsables els va sorprendre en una zona restringida. Finalment, i amb tots els elements incriminatoris, els investigadors de la comissaria del Vendrell han acabat detenint i manté encara les gestions obertes per detenir més persones implicades. Es tracta d'un grup criminal format per persones que acumulen nombrosos antecedents policials. En el cas dels tres homes, sumen prop de 140 fets delictius.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa el dispositiu de la temporada de bany que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment d'incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya Torna a estar operatiu al visor de platges interior.gencat.cat /estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil fa una crida a la prudència i extrema les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas del bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112.
2: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Capitania Marítima de Tarragona ha posat en marxa una campanya de control i inspecció dirigida a empreses de lloguer de motos d'aigua i centres de busseig de la costa tarragonina. La iniciativa es desenvolupa en coordinació amb la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Generalitat amb l'objectiu de reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. La campanya ha estat presentada i preveu inspeccions presencials en instal·lacions i zones d'operació. En el cas de les motos d'aigua, els controls verificaran aspectes com assegurança obligatòria, realització de xerrades de seguretat prèvies, l'ús d'armilles homologades i la correcta formació. Respecte al busseig recreatiu, les inspeccions es centren en garantir els baptismes de busseig que realitzen amb condicions exigides amb la normativa, comprovant l'ús adequat d'embarcacions de suport, assegurança obligatòria i compliment dels límits de seguretat per guies i instructors.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
1: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
7: Vaig començar l'any a l'hospital.
1: A l'hospital?
7: Vaig acabar al novembre ingressat perquè se m'havia ficat una bactèria a la cama i no hi havia manera de matar el bitxo i bueno, doncs... Pues, em van tenir que obrir tota la cama i als 3 mesos i mig ingressat i amb antibiòtic i tal, o sigui, ara començo a veure la llum, a tornar a estar entrenant bé, a agafar bones sensacions i això, però ja et dic, vaig perdre tota la massa muscular, o sigui, va,
1: no ho sabia jo això.
7: Perfecte.
1: No ho sabia, Isaac. Quina bactèria se't va posar?
7: Una bactèria que es veu que estarà als vàters.
1: Ostres.
7: Vaig anar a Toledo a un torneig de pàdel, vaig anar al lavabo a l'hotel, al bany, em vaig seure, i al seure es va trencar la tapa del vàter, la tassa, i em va fer dos tallets petitons, dos ferides, però se'm va curar superbé, m'ho vaig netejar, m'ho vaig curar bé. A la setmana no tenia, no, ni es veia. Però a les dues setmanes em va començar a sortir com una febre bestial, malestar, vaig anar a l'hospital pensant que era una infecció d'orina, i no, i em van dir que no, que era una bactèria, i se'm va inflar tota la galta del cul, els testicles, la galta del cul, i llavors em van tenir que obrir. Van desbridar, però la bactèria era resistent, i en comptes de fer una col·lecció, anava bifurcant. I llavors va arribar fins a gairebé sota el genoll. Des de la galta del cul fins al genoll. I llavors em van tenir que obrir tot.
1: Ostres.
7: Doncs, i tot el que comporta, no? Estar al llit, sense moure'm, tres mesos i mig, Nadals, Cap d'Any, Reis, tot.
1: I tot per aquest tall, no? Perquè m'imagino que la bactèria es va transmetre a través per la sang.
7: Sí.
1: Ostres, com t'has recuperat d'aquesta...
7: Pues vaig sortir sense força, sense control de zong, o sigui, havia perdut l'equilibri. I llavors vaig començar a entrenar, però entrenar amb la bici molt suau, perquè estava fos, no tenia força. Al gimnàs una mica, i una mica sortia amb la cadira a moure'm, i a poc a poc, cada dia entrenant una mica més, em vaig apuntar a un esport nou que es diu Aerox.
1: Uh-huh.
7: Em vaig apuntar a un box d'aquests.
1: Com és l'Aerox?
7: És com si fos el CrossFit, però no tanta força, és més força-resistència. Jo vaig veure, clar, a l'hospital vaig estar mirant vídeos, internet, de tot, no? I vaig veure que havia sortit aquest esport nou. És una nova disciplina molt semblant a CrossFit, no? I es fa als box de CrossFit. I vaig veure que no, que molta gent amb cadira ho feia, i vaig pensar, ostres, això per recuperar tot el que he perdut, massa muscular, el control de tronc, l'equilibri i tot, dic, m'anirà bé, perquè era moure la cadira, exercicis d'equilibris, que és allò de tirar una pilota medicinal cap amunt, o fer el remorgòmetro, bueno, coses que m'anirien bé, que a part de la bici, no? I m'ajudarien i acceleraria la recuperació. I m'he apuntat i mira, al setembre tinc ja una competició.
1: Una competició. Sí. Per qui no ho sàpiga, doncs l'Isaac Mateos fa esport amb la seva cadira de rodes, fa ciclisme, fa pàdel, ara també fa crossfit, fa també l'Aerox, que acaba de comentar. I com hem dit, doncs és un dels premiats de la nit de l'esport. Què vas fer durant l'any 2025 per assolir aquest guardó? Isaac.
7: Pues de la bici vaig quedar campió de Catalunya amb la bici, amb la handbike, però el que més vaig fer va ser pàdel. I vaig quedar finalista a Tarbes, a França, vaig guanyar a Turín, i amb l'equip, érem un equip, no, d'unes empreses, era un torneig amb empreses, era un torneig inclusiu, i vam guanyar l'empresa amb la que jo anava, vam guanyar. I aquí a Espanya, pues, a Catalunya algun cop en alguna Open vam arribar a semifinals i tal, i a l'Espanyola també, del quadre B també vam arribar a semifinals i això.
1: Doncs no pares,
7: Sí, i ara estic preparant per anar a salvar els papers. Tinc el Campionat d'Espanya ara el 1 de juliol a Melilla.
1: L'1 de juliol, serà?
7: No, el 3-4.
1: 3-4.
7: No, 4-5-6. 4-5-6 de juliol.
1: A Melilla.
7: Ens volen matar.
1: A Melilla.
7: Són qui fotrà una calor.
1: Sí, clar.
7: Normalment el Campionat d'Espanya, que per sort aquest any per mi... L'any és el juliol, però normalment és el maig.
1: Campionat d'Espanya de pàdel
7: no, no,
1: de ciclisme?
7: De ciclisme adaptat, sí.
1: Molt bé. I com s'organitza aquest
7: no
1: campionat?
7: Sé, no ho han fet tot el malament que han pogut, perquè, clar, el 1 de juliol a Melilla, a part, un campionat d'Espanya tindria que ser el més cèntric possible, no? Perquè a tothom més o menys li costi el mateix, el viatge, sí. No? El viatge i tal. Però a Melilla nosaltres ho tenim superlluny i a part hem d'agafar un ferri o marxar amb avió per poder anar a Melilla.
1: Clar.
7: Llavors és un cristo, perquè nosaltres amb la bici que portem, la bici, la cadira, viatjar amb tot això és un merder. Ja és un merder amb el cotxe, doncs imagina't, doncs tenir que agafar ferri o tenir que pujar-ho a l'avió, que són, la meva bicicleta val 18.000 euros. No em fa cap gràcia d'agafar i deixar-la a l'avió, que la carreguin com si fos una maleta.
1: No.
7: O sigui, és un cristo. Així que, la veritat, anirem perquè veiem la selecció catalana i tal, per representar la selecció catalana. Si no, no aniria.
1: Representes, doncs, a la selecció catalana, Isaac.
7: Sí.
1: Totes aquestes despeses les fa front la selecció catalana?
7: Normalment sempre ens ho paga tot la Federació Catalana de Ciclisme. Però aquest any es veu que tenen problemes econòmics i no ens donen una petita ajuda.
1: Una petita ajuda, o sigui que ets tu el que al final has de
7: posar... Et donaran la roba i 150 euros per anar-hi.
1: I com es fa front a aquestes despeses? Teniu alguns...
7: De la meva butxaca. Tinc algun patrocinador, però... que pues, m'ajuden amb material, no? Amb material de la bici, o per exemple la roba, tinc l'esposa en paro que em fan les serigrafies, no?
1: Sí.
7: I altres que em paguen el material de rodes de recanvi, coses així, però econòmic no n'hi ha.
1: Ets tu.
7: Sí. Sí.
1: I per què ho fas?
7: Home, perquè és la meva afició, és el que m'agrada fer. I a part, que també va bé per motivació, per seguir entrenant tot l'any.
1: No,
7: és un punt de motivació que et dona el voler estar bé per arribar a aquell punt de l'any en condicions, no?
1: Has recuperat totalment la força que tenies abans d'aquella bactèria?
7: Totalment no.
1: No.
7: No. La veritat que sí, abans feia mitges de 30, 28, 30 amb la bici entrenant, doncs ara estic a 24, 25.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la podeu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Calafell Ràdio. Els serveis.
0: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
0: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
8: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa, vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejó a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu amb un dia doncs, radiant de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima amb una humitat baixa, vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
0: Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Nosaltres aquí en directe en el 107.9 de la FM, això és Calafell Ràdio. També online a calafell.tv. Ha arribat l'hora de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dimarts, 16 de juny. La Vanguardia diu que el govern central aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. La inversió pública s'afegeix a la de Telefònica, també a Santander, per optar a fons europeus en computació avançada. El periòdico. Les borses celebren el desbloqueig i el petroli cau un 4%. L'Iran manté el pla nuclear i sembra dubtes sobre l'acord amb els Estats Units. Trump treu pit pel pacte al qual han arribat els dos països i apunta ara a la pau a Ucraïna. El G7 saluda la reobertura d'Hormuz, que ha de garantir l'estabilitat mundial. Israel anuncia que les seves tropes continuaran desplegades al sud del Líban. El Punt Avui ha optat per titular Final agònic. Pedro Sánchez enfila l'últim any de la legislatura minat pels escàndols de corrupció. El rotatiu ara parla de la guerra al Pròxim Orient. Diu que el G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia. Un comunicat de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit i el Japó saluda l'acord entre l'Iran i els Estats Units. Incomoditat màxima d'Israel amb un pacte que no recull els principals objectius que van motivar la guerra. I 20 Minutos diu que els comuns plantegen pujar la taxa turística als creuers fins als 24 euros. Anem ara a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo titula Alerta Vermella. Empat a 0 entre Espanya i Cap Verd. I el diari Esport també diu que i titula el 0-0 entre Espanya i Cap Verd. Diu que Espanya ha decepcionat amb la seva estrena mundialista a Cap Verd. Notícies destacades que ja podeu trobar a les portades dels diaris del dia com avui. I fins les 9 del matí ampliem aquestes i moltes altres notícies als titulars més destacats de les últimes hores. Comencem per la política. L'expresident Zapatero demana més temps per declarar sobre les joies trobades al seu despatx. Tant si el jutge accepta l'ajornament com si no, l'expresident haurà de respondre sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, els seus suposats negocis il·lícits i el paper de la consultora de les seves filles. PSOE i Sumar reactiven dos anys després els tràmits per eliminar delictes com les injúries a la corona. La proposta s'ha d'aprovar al Congrés i preveu suprimir els delictes d'ofenses contra la corona i contra els sentiments religiosos i els ultratges a símbols espanyols, però no l'enaltiment del terrorisme. Begoña Gómez compareix més de 3 hores sense que el jutge Peinado hagi decidit si li retira el passaport. La investigació per tràfic d'influències i altres delictes dirigida pel jutge va començar el 2024. Seguim repassant l'actualitat política. Igualtat i feminisme reivindica els drets LGTBI+, amb actes arreu de Catalunya. El sistema públic de salut català incorpora 1.991 nous professionals com a residents, un 3,16% més que el 2024. El PSOE exigirà informació sobre increments de patrimoni de la direcció i expulsarà qui consumeixi prostitució. Illa celebra l'acord entre els Estats Units i l'Iran. El president de la Generalitat remarca que el conflicte bèl·lic no resol res. Luco revela que el PSOE va pagar 6 viatges a Leire Díez, un dels quals per reunir-se amb Villarejo. Els investigadors asseguren que Cerdán va ordenar autoritzar qualsevol desplaçament sol·licitat per l'exmilitant. El PP afirma que el govern espanyol comença una setmana de calvari judicial amb Begoña Gómez Zapatero i Pere Mato. Esquerra Republicana de Catalunya veu inadmissible que Sánchez no hagi parlat sobre la presumpta corrupció del PSOE. El Partit Socialista de Catalunya defensa que el govern ha donat suficients explicacions als docents. Moret defensa l'honorabilitat de Zapatero i defensa també respectar la presumpció d'innocència. La CUP assenyala Illa com el responsable final del conflicte educatiu i l'acusa d'amagar-se. Podem creu que el cas pel qual s'investiga Zapatero pinta molt malament. Són titulars destacats pel que fa a la política. Saltem ara a la plana social del dia.

700 places de jutges i fiscals, la convocatòria d'oposicions més gran de la història. El Ministeri de Justícia crearà 500 noves places de jutges i 200 de fiscals. Una ampliació de la plantilla judicial i fiscal sense precedents. El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove. Un segon acusat, Pablo Jara, amic del jugador, està condemnat a 2 anys i mig de presó. Les trucades d'en Dic al 112 en exclusiva. Diu, necessito ajuda, el meu pare ha caigut. De fet, s'ha avançat la conversa d'en Dic amb el sistema d'emergències mèdiques en què deia que el seu pare havia caigut per un barranc. Vall d'Hebron provarà un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic contra el càncer infantil. Un dels objectius de l'estudi, que començarà l'any que ve amb una cinquantena de pacients, és reduir els efectes secundaris dels tractaments actuals. Tenim més titulars de la Plana Social. El 42% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge perceben impactes a la salut mental. El 63,5% dels que es troben en situació de carència material severa van patir algun problema psicològic l'any passat.

Andorra detecta la presència aïllada del llop al país pirenaic. És la primera vegada que s'enregistra un exemplar de l'espècie en vídeo. El govern començarà a pagar els primers ajuts exprés a la dependència en les pròximes setmanes. Experts proposen una valoració sociosanitària única i reforçar l'assistència domiciliària i els habitatges amb serveis. La regularització d'immigrants arriba a la xifra rècord de 900.000 sol·licituds. Més de 220 professionals de la salut s'han trobat per debatre els reptes de la nutrició en la diabetis. Un dels reptes és la nutrició de precisió per tal d'individualitzar la prevenció i el tractament de la malaltia.

són titulars destacats a la plana social. Els metges amenacen amb una vaga indefinida després de l'estiu a l'àmbit estatal per instar el Ministeri a negociar. El Sindicat Català estudiarà si traslladar la mobilització en una convocatòria pròpia. Una persona mor en un incendi en un habitatge a Viella, a la Vall d'Aran. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per encabir l'oferta formativa actual i també ampliar-la. Creixen un 6,8% el 2025 les comunicacions al telèfon de l'Esperança, el de prevenció del suïcidi i el xat per a joves. Esperança en línia va atendre 52.041 comunicacions l'any passat.

Catalunya és la comunitat amb més llista d'espera en dependència, amb més de 80.800 persones. Un estudi liderat per Belvitge identifica dos perfils clínics en el trastorn d'afartament. Diferenciar el patró dels dos grups permetrà avançar cap a tractaments més personalitzats. Parlon diu que els incendis del cap de setmana fan estar alerta de cara a la celebració de la Revetlla de Sant Joan. També destaca que el Departament d'Interior preveu el desplaçament de 490.000 vehicles per celebrar la Revetlla i de 610.000 al cap de setmana previ. Descobreixen una teràpia gènica que frena el deteriorament dels òrgans dels ratolins durant l'envelliment. Un equip constata com una sola injecció incrementa un 20,54% el temps de vida dels rosegadors. El govern espanyol destinarà 18 milions d'euros a impulsar la investigació en malalties que afecten a les dones. Es vol impulsar la recerca en àmbits com la menopausa o malalties com l'endometriosi. Desarticulen un grup criminal dedicat a robar palets en polígons de tot Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones. Seguim avançant minut rere minut amb el repàs dels titulars, ara econòmics. La Unió Europea obligarà les aerolínies a incloure el preu de la maleta demà a l'inici de cada reserva. Es deixa en mans de les companyies oferir una tarifa més econòmica si es prescindeix d'aquest equipatge de cabina i serà gratuït que un menor i l'acompanyant puguin seure de costat. Sobre la reobertura d'Hormuz, malgrat l'acord, el mercat del petroli pot trigar mesos a recuperar-se. Els experts calculen que el preu del cru no tornarà als nivells previs al conflicte fins a finals d'any, ja que cal recuperar la capacitat d'extracció, refinatge i transport.

El govern dissenya un pla per facilitar entorns d'experimentació en temes vinculats a l'aigua o a la mobilitat sostenible. El Departament d'Economia preveu impulsar un primer sandbox durant el primer semestre del 2027.

El desplegament de renovables als últims 5 anys abarateix 10 euros al mes la factura elèctrica de les llars a l'Estat. La influència del gas en la fixació de preus cau del 52% de les hores al 9% en 5 anys. I passem a la plana internacional del dia. Recorda que estem repassant l'actualitat dels últims minuts. Et posem al dia de tot el que passa en aquest espai informatiu de la ràdio. La guerra a l'Orient Mitjà no s'acabarà divendres a Ginebra, per molt que ho digui Donald Trump. Els Estats Units i l'Iran firmaran si Israel no ho fa descarrilar. Al principi de la fi d'un conflicte iniciat pel president nord-americà i que encara deixarà pendents massa interrogants perquè es pugui donar per tancat. De fet, Netanyahu ha dit que Israel ocuparà el sud del Líban el temps que faci falta, tot i l'acord Estats Units-Iran. La volàtil situació al Líban per la relació hostil d'Israel i Hezbollah, principal amenaça de l'acord per posar fi a la guerra de l'Orient Mitjà. Per tant, acord de pau o alto el foc renovat? Què se sap del pacte en què han arribat Estats Units i l'Iran? I les carpetes que el G7 té sobre la taula amb els ulls posats de l'Iran i Ucraïna. Trump va aterrar aquest dilluns a França, on l'havia de rebre Macron, que finalment no hi va anar.

La festa d'aniversari cara i controvertida de Trump als seus 80 anys. Per celebrar l'aniversari del president als jardins de la Casa Blanca, s'hi ha instal·lat un ring amb capacitat per 4.000 persones. El Regne Unit ha anunciat que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Trump assegura que ja passen vaixells per l'estret d'Hormuz i que divendres estarà completament obert. Brussel·les destinarà 690 milions d'euros a l'ampliació i modernització de la xarxa elèctrica d'Egipte. La inversió preveu incorporar uns 22 gigawatts de capacitat d'energia renovable als pròxims 4 anys. Calas demanarà a la Comissió Europea una proposta per restringir el comerç amb els assentaments il·legals a Cisjordània. La Unió Europea amplia les sancions contra empreses militars russes i membres de la flota fantasma. Els 27 aproven mesures restrictives dirigides a responsables de la mort de Navalny. La Unió Europea condemna l'atac de Rússia contra una catedral d'Ucraïna declarada Patrimoni de la UNESCO. I ja tenim a punt els titulars d'àmbit cultural.

Jordi Marrón guanya el 46è Premi BBVA Sant Joan amb la novel·la Manual de Flotació. Laura Pallarès ha obtingut el Premi Joves Talents, adreçat a escriptors de 18 a 35 anys, que es convocava per primera vegada. Un gat puja a l'escenari i roman en una funció de Romeu i Julieta a Turquia. Un vídeo immortalitza l'actitud juganera del felí mentre els actors protagonistes continuen amb la representació del ballet sense immutar-se. Més titulars culturals. Abans de passar a les notícies esportives. 6 agrupacions de corals rebutgen el desallotjament de 600 cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. Lamenten que la reivindicació d'alguns participants de la seva pròpia ideologia perjudiqués el conjunt. El musical Cop de Rock suma una funció i en farà 5 al Teatre Coliseum entre el 3 i el 6 de setembre. Estrella Morente, Maria del Mar Bonet i Maite Martín encapçalaran la celebració musical Cançons del Grec. La celebració dels 50 anys del festival tindrà lloc el 20 de juliol. Gossos farà una gira el 2027 per commemorar el 20è aniversari del seu èxit corrent. Faran un total de 12 concerts.

Famílies del Col·legi de les Teresianes protesten contra la museïtzació de l'edifici de Gaudí i demanen informació. Els pares tindran una reunió el dimecres amb la Companyia de Santa Teresa, la Fundació Escola Teresiana i Ingenia Cultura. I ara sí, ens posem al dia en clau esportiva. Cap Verd caça talent a LinkedIn. El jugador irlandès juga al Mundial 2026 amb Cap Verd gràcies al seu origen familiar i ha debutat el duel contra Espanya. La Copa del Món ja està en joc, convertida en la cita mundialista més gran de la història, amb 48 seleccions participants. Espanya-Cap Verd ha acabat, com ja saben, amb empat a 0. La selecció espanyola no ha trobat la manera de perforar la porteria de Cap Verd en un partit amb molta falta d'efectivitat. La titularitat de Gavi ha estat la gran sorpresa a l'inici de l'enfrontament i Lamine Yamal ha disputat només els darrers 20 minuts. El veterà porter de 40 anys que ha frenat Espanya, el porter de Cap Verd s'ha convertit en l'heroi de la selecció africana amb una actuació espectacular durant tot el partit. Bèlgica-Egipte han acabat amb empat a 1. Suècia i Tunísia 5 a 1. La FIFA encén la polèmica. Per què fa desaparèixer les estrelles de l'escut d'Egipte? La FIFA obliga Egipte a modificar l'escut per jugar al Mundial i reobre la polèmica sobre l'ús de les estrelles en el futbol internacional.

ja és oficial. Marc Cucurella fitxa pel Real Madrid. El jugador lateral ha firmat amb el Club Blanc poc abans de l'estrena mundialista amb la selecció espanyola. El futbolista Rafa Mir, condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual a una jove. L'Audiència de València ha condemnat a 8 anys i mig al futbolista per delicte d'agressió sexual i a una altra de lesions a una jove. Mir, que va ser jugador del València, ara forma part de la plantilla de l'Elx. El Girona fa efectiu el traspàs de John Solís. El Birmingham ha anunciat a Solís després d'exercir l'opció de compra del contracte. Missatge eufòric de la parella de Cucurella pel fitxatge pel Madrid. La incorporació del futbolista català al Club Blanc ha tingut moltes reaccions a les xarxes socials. Una d'elles de la seva pròpia parella, Clàudia Rodríguez. Polèmica al Mundial pel bandejament del castellà. De Jong, Vinícius no han pogut respondre en espanyol als periodistes. I fins aquí el repàs als titulars esportius. És moment de la secció d'història musical. Tal dia com avui, de l'any 1990, va néixer John Newman, cantant britànic. És cantant, DJ i productor discogràfic. Us deixem amb un dels seus temes. Molt bon dia.

Bon punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Tal com esteu, saludem com sempre. Aquí estem en directe des del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, emissora municipal de Calafell. També en emissió online quan comencem el Calafell Matí. Aquest és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. I ho farem com sempre al llarg de 4 hores, fins a 1 en punt del migdia, en aquesta, l'última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, Calafell.tv. Doncs vinga, últims dies d'aquesta proposta per donar pas a la temporada radiofònica d'estiu. També amb propostes amb el magazín Obert per Vacances, que engegarà d'aquí uns dies. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I avui, últim programa, últim espai del Baix Penedès al dia, a partir de 9:45 del matí. És l'espai que elaborem conjuntament les 6 emissores municipals de la comarca del Baix Penedès per apropar-vos al Consell Comarcal. Avui, des de Ràdio Cunit, el Jaume Sens entrevistarà el president del Consell Comarcal del Baix Penedès. També és l'alcalde de Calafell, ja el coneixeu, en Ramon Ferrer. A les 10 arribarà nova edició, l'últim d'aquesta temporada de l'Espai de Català, amb Lluís Tetes, de l'Oficina de Català de Calafell. A 11:15, què llegim? Clàssics per descobrir, amb la Rosana Rion, també amb la Roser Ribas. A les 11, el temps, ens actualitzarà.

0: Serem amb la crònica del meteoròleg Josep Miró i tot seguit es fa del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. A 11:45, Astrodeva, amb l'Eva Gutiérrez, numerologia, astrologia, al llarg d'uns minuts, amb l'Eva Gutiérrez, últim de la temporada. I a 12:00 serem la Pepa Barretines, la fantasma del castell a la Santa Creu, que baixarà del castell, i fins la ràdio, per parlar-nos de les activitats culturals, de la vida social, en definitiva, del nostre municipi de Calafell. I abans d'arribar a la una, tram final del programa, també amb música, amb consells i les activitats d'aquesta setmana al municipi. Tot això aquí, a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi, benvinguts, ben trobats, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimarts, avui 16 de juny de 2026. Avui tenim moltes celebracions, molts dies mundials i internacionals. El primer dels 6 que us portem és per recordar-vos que avui es celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines. Una jornada que vol sensibilitzar la població sobre la necessitat de protegir aquests rèptils marins presents als oceans des de fa més de 100 milions d'anys. Actualment, moltes espècies es troben amenaçades per la contaminació, la presència de plàstics al mar, la pesca accidental i la destrucció dels seus espais de nidificació. La Diada recorda la importància de conservar els ecosistemes marins i la biodiversitat dels oceans. I avui, 16 de juny, també és el Dia Internacional de l'Infant Àfrica. Una jornada que commemora els fets de Soweto, a Sud-àfrica, el 16 de juny del 1976, quan milers d'estudiants es van manifestar per reclamar una educació digna i van ser durament reprimits pel règim de l'apartheid. La jornada serveix per reivindicar els drets dels infants al continent africà i per recordar els reptes que encara existeixen en l'àmbit com l'educació, la salut, la protecció contra l'explotació i la igualtat d'oportunitats. I avui també, 16 de juny, es celebra el Dia Internacional de les Remeses Familiars. Una jornada instaurada per Nacions Unides per reconèixer l'esforç de milions de persones migrants que envien diners a les seves famílies als països d'origen. Aquestes aportacions són una font essencial d'ingressos per moltes llars i que contribueixen a millorar l'accés a l'educació, la salut i l'alimentació. Les remeses representen, a més, un important motor econòmic per nombrosos països en desenvolupament. Déu-n'hi-do, quantes celebracions avui, eh? Perquè avui, 16 de juny, també és el Dia Internacional de Solidaritat amb el poble sud-africà. Una jornada que té el seu origen en la lluita contra l'apartheid i va ser impulsada per Nacions Unides per mostrar suport al poble sud-africà a la seva defensa de la llibertat i la igualtat. Tot i que el règim segregacionista va acabar oficialment als anys 90, la commemoració continua sent un recordatori de la importància de combatre qualsevol forma de discriminació i també per defensar els drets humans arreu del món. Vinga, una cosa molt nostra. Avui és el Dia Mundial de la Tapa. Sí, sí, una jornada que rep homenatge a una de les tradicions gastronòmiques més populars i reconegudes a la cuina espanyola. Les tapes formen part de la cultura social i culinària de bars i també de restaurants. Una jornada que s'ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre. La jornada busca commemorar aquesta gastronomia de proximitat i posar en valor la creativitat dels professionals en la restauració, i s'ha convertit les tapes en una autèntica expressió de la cuina mediterrània. I per últim, déu-n'hi-do la sisena, avui és el Dia Internacional de la Biotecnologia. Una disciplina científica que utilitza organismes vius o els seus components per desenvolupar productes i processos útils per la societat. La biotecnologia és present en sectors tan diversos com la medicina, l'agricultura, la indústria alimentària o la protecció del medi ambient. Gràcies a aquesta ciència s'han desenvolupat vacunes, tractaments innovadors i tècniques que contribueixen a millorar la qualitat de vida de milions de persones. Doncs déu-n'hi-do, quantes celebracions.
1: Les dades del dia.
0: Sí, sí, avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, el Dia Internacional de l'Infant Àfrica, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, també el Dia de la Solidaritat amb el poble sud-africà, el Dia Mundial de la Tapa o el Dia Internacional de la Biotecnologia. I sempre us portem moltes efemèrides musicals. Avui ha estat al revés. Moltes celebracions i una sola efemèride musical. Perquè un 16 de juny com avui, però del 1990, va néixer John Newman. Va néixer a Anglaterra, cantant i compositor britànic conegut per la seva veu potent i el seu estil soul pop. Va saltar la fama l'any 2012 amb la col·laboració amb el grup Rudimental, temes com el Feel the Love, que va arribar al número 1 al Regne Unit, i poc després va consolidar la seva carrera en solitari amb la cançó El Hit, amb la que ens quedarem, el Love Me Again, es va convertir en un dels grans èxits de la seva discografia. John Newman ha treballat amb DJs, amb productors tan importants com en Calvin Harris, i s'ha fet un lloc dins de l'escena pop britànica contemporània gràcies a la seva fusió de la música pop, del soul i de la música electrònica. També és un dels grans de la música en altres panorames musicals com aquí, a casa nostra. Ens quedem amb John Newman i aquesta és la seva cançó del 2012, Love Me Again. Amb això comencem el Calafell Matí d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Bon dia i bona hora.

0: l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Hem arribat a les 9 i 12 minuts. Aquí i ara, el temps.
0: Calafell Matí. El temps.
1: La crònica meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró per aquest dimarts dia 16 de juny de 2026. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa. Vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejor a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu amb un dia doncs, radiant de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima amb una humitat baixa. Vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, dia esplèndid, com ens deia en Josep Miró, llueix el sol, cels pràcticament nets i blaus, i ara mateix, atenció, la temperatura ambient ja a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 15 graus centígrads. Si no recordo malament, és la temperatura més alta registrada a aquestes hores del matí del que portem d'any. 25 graus ja a les 9 i 14 minuts. Déu-n'hi-do. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Anem a donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem avui a eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlant de Calafell. Calafell incrementa l'ús del transport urbà un 42,5% amb el nou model del bus. La gran protagonista és la L3, que creix un 140% i multiplica per 2,4 els usuaris, connectant segur amb equipaments clau com el CAP, centres comercials i esportius. El Servei de Transport Urbà del municipi de Calafell ha registrat un increment, com dèiem, del 42,5% en el nombre d'usuaris durant el primer quadrimestre de 2026 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total, s'ha passat de 76.310 viatgers al 2025 a 108.734 al 2026, segons dades municipals. Aquest augment arriba després de la posada en marxa del nou servei de bus urbà que va entrar en vigor al setembre de 2025, amb una ampliació d'horaris i una reestructura dels recorreguts en les tres línies existents. El servei ha passat de funcionar 14 hores diàries, de 8 del matí a 10 de la nit, a 20 hores, entre les 5 del matí i la 1 de la matinada, amb 6 hores addicionals per jornada. A més, els recorreguts s'han optimitzat per reduir temps de trajecte i garantir millor connexió amb punts clau com estacions de tren, instituts, el CAP, prioritzant les zones amb més densitat de població i demanda real. Deixem Calafell, anem fins a Cunit, perquè aquest municipi veí impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. El projecte adjudicat a Veolia permetrà avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de la xarxa d'aigua del municipi gràcies a la incorporació de noves tecnologies de control i també monitoratge en temps real. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha otorgat al Consistori de Cunit un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi, que el Consistori ha adjudicat a Veolia, valorat amb més de 442.000 euros. Unes actuacions previstes, que han iniciat recentment, i amb un període d'execució de 3 mesos permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions signen un acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. I ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris de palets a polígons industrials a Catalunya. Segons la investigació de la comissaria del Vendrell, el grup actuava de manera organitzada en polígons industrials de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i també l'Alt i el Baix Penedès. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de Calafell, que acull una de les concentracions de túning més veteranes d'Espanya. La concentració, que se celebra aquest cap de setmana, comptarà amb cotxes de França, Alemanya o Andorra. I és que Calafell tornarà a convertir-se aquest pròxim cap de setmana en un punt de trobada per als aficionats al motor, amb la celebració de la 24a edició de la concentració Tuning Back, una cita dedicada a vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Un esdeveniment que tindrà lloc a l'aparcament del mercat municipal. La concentració està considerada una de les més veteranes del panorama tuning nacional. Segons l'organització, aquesta cita se celebra de forma anual des de l'any 2002 i reuneix propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i també d'altres països europeus. L'edició d'enguany comptarà amb la participació de cotxes arribats de França, Alemanya i també d'Andorra, reforçant el caràcter internacional que ha adquirit l'esdeveniment amb el pas dels anys. Els vehicles participants hauran de complir els requisits de personalització establerts per l'organització. Durant els dos dies es desenvoluparà una exposició de vehicles modificats en el recinte principal, a més d'una zona de restauració amb food trucks i espai d'oci per als assistents. El programa també preveu diferents activitats dirigides als participants i també pels visitants. I el Passeig Marítim de Cunit acollirà la celebració del Dia de l'Orgull. La gala del 20 de juny estarà presentada per Drac Maria Espatec. I és que Cunit celebrarà el pròxim dissabte, dia 20 de juny, una nova edició de Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc a les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit en el Passeig Marítim de Cunit davant de l'Oficina de Turisme i oferirà una programació gratuïta i oberta a la ciutadania amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una vetllada plena d'espectacles, música i participació. Entre les actuacions destacades hi haurà espectacles de Drac de Frida Later, Valeri Norton, així com les actuacions de Cristina Montllau i Javiolo, dues propostes que aportaran talent, proximitat i una mirada diversa sobre l'escenari. I acabarem a laciutat.cat parlant de la presentació del Remolí, un nou espai per la creació contemporània jove del Baix Penedès. L'oficina Jove i Sala Portal del Pardo impulsen un projecte artístic destinat a creadors d'entre 16 i 35 anys en convocatòria oberta fins al mes de setembre. Aquest matí del dilluns s'ha donat a conèixer el Remolí, aquesta iniciativa conjunta entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i el Centre d'Arts Visuals de la Sala Portal del Pardo, que es proposa esdevenir un punt referent per la creació contemporània dirigida a persones joves. Aquesta proposta entén el Remolí com una força dinàmica en constant evolució, concebuda com un lloc de trobada on conflueixen diferents veus emergents, processos creatius diversos i pràctiques artístiques actuals. El projecte vol generar un espai viu de transformació permanent, des d'on puguin aparèixer noves perspectives per observar i habitar el territori. I acabarem explicant-vos que un operatiu policial conjunt blinda el Vendrell contra la multireincidència i el tràfic de drogues. Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional realitzen un dispositiu a la carretera de Valls amb centenars d'identificats i un detingut. Són les notícies de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Hi està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CICAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal de Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió del Vendrell i com no des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria, donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
2: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs, mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs, el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs, que també ens permetrà planificar i preveure doncs, el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
2: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, la consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs, només hi ha la del Vendrell i ara doncs, ja passaríem a tenir dues, per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
2: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs una mica és un objectiu, no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs, de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on te poder-la fer i després doncs, ja la construcció, no? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs, el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient, no? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell, i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
1: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
2: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que bueno, doncs, intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
2: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més doncs maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè que se vol això, ha d'anar aquí al davant, no? Uh-huh. I llavors pues, és una manera doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici, d'aquesta manera s'optimitzen recursos, també doncs alhora doncs, es treballa més, de manera més coordinada i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que el que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs, no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
2: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA. I ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra. Però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs, l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: Uh-huh. I quins serveis permetrà doncs, millorar la ciutadania?
2: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. Aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais. Tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs, d'atenció inicial doncs, únic, amb una sala d'espera. I després doncs, també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Uh-huh. Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs, per a la nostra comarca?
2: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar, vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això, doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el pla territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent, doncs, que ens ve a viure aquí, doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això, doncs, evidentment, suposa, doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys, doncs, que reivindiquem i que demanem, i que ara, doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
2: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada, doncs, persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol, de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses, doncs, que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat, doncs, les propostes que hi havia en el principi, però estem tots esperant, doncs, que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder, doncs, encara, doncs, fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat, doncs, a finals d'aquest any, i puguem, doncs, tenir un planejament que després ja ens permeti, doncs, això, no?, absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar, doncs, ocupació necessària per poder, doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix, doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
2: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no?, que també és un altre dels projectes, doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això, doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també, doncs, generarà llocs de treball nous, i també, doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer, doncs, que això, no?, que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix, doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè, doncs, pel preu de l'habitatge, doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant, doncs, això és el que hem d'intentar, doncs, resoldre, no?, aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder, doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
2: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament, doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres, doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener, i encara s'està fent, no?, tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat, doncs, que cada municipi, doncs, tenim diferents problemàtiques. Doncs, veiem que el porta a porta a vegades, doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant, que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això, doncs, implica que aquesta gent, doncs, no tinguin la targeta segurament, o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs, s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè, doncs, hi hagi, doncs, més reciclatge i que puguem, doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa, i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé. Alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació. Com ho podria valorar ara, actualment?
2: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat o no?
2: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge superior, no? Es puja més del 85-90%, i per tant, doncs estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs perquè molta gent... doncs que estaven en aquesta zona llançant la brossa, doncs segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic, els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs fer que la gent doncs llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
2: Sí, bàsicament és això que dic, no? Que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs, que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això doncs implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, una mica doncs, de formar, no? De quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris, i ja dic, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, hi ha gent doncs, que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera doncs, fer que també formin part d'aquesta solució, no? De donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
2: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs, és una bona notícia perquè doncs, això doncs, ajudarà doncs, a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent, la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després aquí hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs, el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara, no? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs, ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca i que a més és un dels motius per la qual doncs, encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs, també doncs, això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs, que ha sigut un encert, no? Poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs, molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs, a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs, donar-los un millor servei més a prop de casa seva. No?
1: Molt bé. S'ha estirat temps a sobre. Passarem doncs, a preguntar 3 temes més bé. I ja acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre Les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
2: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no teníem, no? I això doncs és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs, que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs, que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, uns altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara, doncs, aprofitant també doncs, que la gent que s'està doncs, amb aquest aspecte de Rodalies doncs, no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs, el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs, que hi ha un percentatge molt alt d'utilització i en principi, doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi ha, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs, s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei i creiem doncs, que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat i, a més, doncs, el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil i, bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs, continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
1: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
2: Doncs estem treballant bàsicament dues línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs, també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs, teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs, important a nivell turístic. A Calafell doncs, s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs, pel territori que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs, gent que ara no ens ve. I això doncs, és una cosa positiva perquè al final doncs, ens referma com a destinació turística i això farà doncs, que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs, de que és treball, ocupació, doncs, en aquesta línia i aquestes inversions doncs, per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs, això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic, com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants, arquitectònics, i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs, que és una zona doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder doncs, fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem doncs, que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
2: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca doncs, amb més índex d'atur de Catalunya i, per tant, doncs, ho hem de deixar de ser i, a més, doncs, això... Pues, facilitar que la gent doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també doncs, temes doncs, de I+D i creiem doncs, que d'aquesta manera també és una manera doncs, d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement doncs, no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació de una borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. més a més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers d'arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic, tècnica, auxiliar, informàtica, grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977-67-58-17, 977-66-58-17 o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del Servei de Transport Escolar per a l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO i Estudis Postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim la convocatòria per sol·licitar doncs, ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs, el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després s'aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I a més també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes

també tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia, amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

Hem arribat a les 10 i 2 minuts al matí. Som a dimarts, dia 16 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, Calafell.tv. Acabem programa, acabem el Calafell Matí aquest divendres, també amb el TV Moments dissabte. I cada dimarts aquesta temporada, també avui, hem tingut i tenim l'Espai de Català. Avui és en Lluís Tetes, de l'Oficina de Català de Calafell, que pren el relleu al Moisès Albuixec, que també ha anat compaginant tots dos aquest espai un dimarts cadascú.

0: Molt bon dia, Lluís.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Preparat per l'estiu?
1: Preparat per l'estiu, sí, sí, i preparat per fer, bueno, acomiadar-nos perquè en nom del Moisès i de la Mar, que som els companys que hem tirat endavant aquest espai català aquesta temporada, i bé, molt contents, després en parlem una miqueta, si vols, però sí, mira, contents i perquè ve l'estiu, però també sí. Tristos perquè acabem aquí, però bé, ens convé descansar.
0: Exacte, i si tot va bé, el mes de setembre reprendrem també aquest espai de català.
1: Això mateix.
0: I sempre, doncs, amb el Moisès, doncs, portem participants, col·laboradors, estudiants d'aquests cursos de català, i una setmana després, quan vens tu, doncs parlem una miqueta, no?, del que ha passat. Avui també farem una miqueta de resum del que ha donat de si la temporada.
1: Doncs mira, la setmana passada vau tenir bastanta gent aquí al voltant dels micros, però també de públic, perquè es va convidar el Moisès i la Mar, els dos companys professors de l'oficina, van convidar alumnes del nivell bàsic 2, que és un nivell que fins ara encara no havien convidat ningú. Sempre convidàvem persones que ja sabien parlar-lo bastant, o bastant bé, fins i tot, i també voluntaris, però de nivell bàsic 2, que són persones que, alumnes, que han fet tot just 5 mesos de classe, doncs encara no m'havien convidat. És clar, amb 5 mesos de classe n'hi ha que encara els costa força, no? Però vam pensar que seria exemplar, exemplificant també, portar-los perquè veiéssim que del pas d'una persona que no sap res fins a alguna persona que el comença a parlar, o el sap parlar ja força bé, tot i que se li noti, doncs, alguna mancança, doncs hi ha un pas intermedi, que és aquest que persones que busquen la paraula, que intenten crear les frases, però els hi costa, és un pas obligatori pel qual han de passar tots els aprenents. I dimarts passat vam tenir mostres d'això, no? Concretament, 4 alumnes.
0: Déu-n'hi-do, 4, sí.
1: Segur que no te'n recordes dels noms.
0: Ui.
1: I menys d'una.
0: I menys. Sí, sobretot...
1: Ara t'explico.
0: Sí. Un nom que em va costar moltíssim, no, i encara no el sabria dir bé.
1: No passa res. Va venir el Víctor, la Damaris, l'Èrica i la Margena.
0: Margena, noia, pobra, ho sento molt, va ser molt greu, però em va costar molt dir el nom, i a més, com ella ho pronunciava, tenia por, no?, de dir-ho malament.
1: A més, van venir acompanyats amb altres alumnes del curs, no?, que estaven aquí de públic, perquè vaig veure les fotografies i em van explicar. Però tots compartien la mateixa situació, estaven fent un bàsic 2, i 3 d'aquests 4 van arribar aquí a Catalunya a viure-hi l'any passat, 2025, o sigui, fa molt poc que estan en contacte amb la llengua catalana. El Víctor era un argentí, no, aquest feia 2 anys que era aquí, i ell va dir que estudiava català com per necessitat, però necessitat de diversos tipus, per la feina, però també pels fills. Em sembla que fins i tot va dir que amb els fills els hi dictava, els ajudava a fer els deures i els dictava frases en català per coses que havien de fer de l'escola, no? Estudia per necessitat, doncs, feina i fills, però també per curiositat i també per integració. O sigui, tres motivacions complementàries i interessants que el van moure a apuntar-se a un curs de català. Ell també es veu que aprèn molt mirant dibuixos animats al costat dels seus fills, que el vol a la Drac i d'altres de més infantils, que es veu que
0: n'aprèn
1: el Doraemon, sí. I n'aprèn força fent-ho així. I déu-n'hi-do com es defensava, començava a parlar ja. També hi havia la Damaris. La Damaris és d'Hondures i va arribar l'any 2025. I la seva motivació era diferent, era diferent de tots els altres. Ell anava a missa i volia entendre la missa en català.
0: Clar,
1: i aquesta va ser el motiu principal que es va apuntar a català. I és que cadascú té les seves aficions, les seves necessitats, i tothom, escolta, es mou per una necessitat a una altra. Ella va ser això en principi. Va dir que l'ajuda molt mirar telenovel·les, va explicar com si fos ahir, que és aquesta sobretaula, no?, que fan a TV3, però també El paradís de les senyores, que és una novel·la italiana que traduïda al català i que també funciona per aprendre'n. Ella va dir que li costa, sobretot, formar, o sigui, crear les oracions. Sap paraules soltes, però al moment de crear la frase, de l'estructura de la frase, li costa, i explicava que el seu cap ho té, però al moment de fer-ho sortir per la boca, no li sortia. Bé, Libe, sempre diem que aquests casos és una situació natural, que ja arribarà,
0: sí,
1: és un procés.
0: Sí, que agafi fluïdesa, és un procés, exacte.
1: També tenim l'Èrica. L'Èrica és d'Itàlia, italiana, de Milà. I ella va arribar l'any 2025 a Catalunya, l'any passat, l'agost, o sigui, que fa molt poc. I que ella va arribar a viure a Barcelona, va explicar que des del seu punt de vista a Barcelona sentia menys català que a Calafell, i bé, això són... que passa que això són sensacions, eh? Depèn d'on dels llocs on et moguis, sents més català o sents menys, eh? Però ella va apuntar-se a català. Ella va dir que estava molt interessada en dues sèries, que és Merlí i Polseres Vermelles. De fet, Merlí la va impressionar moltíssim i que això sí que la va motivar amb molta força a aprendre català per poder seguir la sèrie en català. Per tant, la motivació cultural també és una que s'ha d'afegir a la llista de les motivacions dels nostres alumnes per aprendre llengües. Ella, fixa't si se li dona bé això d'aprendre idiomes, perquè en parlava 5 i ara, afegit al català, probablement... podrà dir que en parla 6. Ha afegit aquestes, de les de, doncs, italià, castellà, català, també alemany, anglès, i s'hi afegia el xinès com a cosa exòtica. Per tant, l'Èrica és una persona molt, molt predisposada a aprendre llengües, perquè quan més en saps, menys et costa d'aprendre'n. Això és el que diuen els experts. I finalment, la setmana passada també va venir la Margena, que és de Polònia, polonesa, però que fa 25 anys de Calafell, era una mica diferent dels casos dels companys. 25 anys a Calafell vol dir que ja ha estat en contacte català, doncs, durant més temps. El que passa que ella ha volgut aprendre primer bé el castellà i ara, doncs, ja està amb el català. Que en sap més del que sembla, perquè, és clar, si fa 25 anys aquí és segur que saps bastant més del que penses, no?, de català, ara li falta que li surti. Perquè a vegades quan vol parlar català, li surt el castellà, sense voler. Bé, coses del contacte de llengües. Per tant, van tenir aquesta visita d'aquests 4 alumnes, que amb els seus companys després els va oferir una visita als estudis, que, per cert, que va agradar moltíssim, i us agraïm moltíssim, que els hi poguéssiu fer aquesta visita.
0: Sí, perquè quan van sortir d'aquest estudi, els companys els hi van ensenyar la resta d'instal·lacions aquí de la casa, que a més són molt noves, que vàrem estrenar no fa ni un any, per la qual cosa també, doncs, van gaudir de la visita.
1: No, noves, i els oients que no hi hagin vingut mai o que no hagin vist mai, són fabuloses. Que vaja, que si mai voleu fer-vos fer una entrevista, veniu, que ho veureu en persona.
0: Sí, a més, aprofitant que són nous, recents, doncs també hem incorporat molta tecnologia, que és el que també calia actualitzar-se.
1: Doncs molt bé. Doncs això va ser aquest dissabte passat. Dimarts passat,
0: fa una setmana.
1: Però per acabar la temporada hem fet un resum de tot el que hem anat vivint aquí en aquest espai, perquè s'han viscut moltes situacions molt interessants i que havíem pensat, Ferran, de fer un resum de tot el que s'ha dit aquí, perquè una cosa és que ho expliquem nosaltres, els professors, nosaltres ens hem fet un fars i hem fet uns fars d'explicar què passa, no?, quan un alumne vol aprendre català, què ha de fer, què es troba, etc. Però que ho expliquin els mateixos alumnes té molt valor. Per tant, jo d'entrada agraeixo moltíssim que us hagueu accedit, que la Calafell Ràdio i tu en persona, doncs, a tenir aquests contactes, aquestes converses perquè... amb els voluntaris i amb els aprenents, perquè és que ho expliquin ells a via veu, sembla que és molt edificant.
0: A més, per mi ha estat la 8a temporada al capdavant d'aquest espai, del programa també, i sí que havíem puntualment vingut doncs, participants d'aquests cursos de català, però mai cada 2 setmanes, i ha estat també molt enriquidor, també conèixer les experiències i conversar amb ells. Perfecte. I conèixer, doncs, què els hi motiva, no?, també, i com porten aquests cursos de català.
1: Doncs me n'alegro, tot això és per mostrar a la població que tenim els nostres com a veïns, no?, moltes persones que han vingut de fora i que volen aprendre català i que tots hem de col·laborar. Nosaltres ensenyem, però la gent de Calafell també ensenya sense saber-ho si els parla en català. Llavors, res, un resum, durant 16 programes han vingut 16 o parelles, o trios, de vegades ha sigut en un programa, han vingut 2, 3 persones, a vegades una persona, però hi ha hagut 16 programes que han vingut convidats, la majoria han sigut alumnes, aprenents dels cursos des de nivell A2 fins al C1, però també aprenents del voluntariat per la llengua o aprenents del grup de tertúlies. Exacte. I també han vingut, en alguns casos, han vingut voluntaris, 3 o 4 ben bons, que ens han ensenyat què fan durant el seu temps lliure xerrant en català amb els nostres aprenents dins el marc del voluntariat per la llengua, però també ha vingut algun representant de les entitats d'acompanyament, són col·laboradors nostres, entitats col·laboradores que també s'ofereixen a explicar la seva activitat als nostres alumnes, tot això per afavorir, per crear vincle i afavorir que de conèixer l'entorn on pot ajudar-los a aprendre més català, però també a integrar-se i a participar de la via local, no? De la vida local. Llavors, a veure, quines idees s'han anat repetint al llarg d'aquests dies, d'aquests programes? Són 5. I us les dic així, tal qual, perdó, 5, no 4. I són les següents. D'entrada, la importància de parlar, no només estudiar. Les llengües s'aprenen no només estudiant, no només anant a classe, sinó també parlant. Parlant molt, amb molta gent diferent i en moltes situacions diferents. Llavors, què diuen els alumnes? Doncs que cal atrevir-se a parlar, encara que es cometin errors, s'ha de ser atrevit. Que l'aprenentatge passiu, o sigui, llegir, mirar la televisió, també ajuda, és a dir, l'entorn ajuda. Però és insuficient. Cal interacció, cal xerrar, cal llançar-se a la piscina. I guanyar confiança i perdre la vergonya és clau, perquè en principi tothom tenim vergonya, jo mateix tindria vergonya si anés a França a aprendre francès o anglès, tal, però és natural que passi, perquè és una emoció que ens passa a tots, no? Però, bueno, és un sentiment més aviat, però que l'hem de vèncer, l'hem de vèncer. Per tant, primera idea, la importància de parlar, no només estudiar. Segona idea, el paper de l'entorn i dels catalanoparlants, de les persones que potser ens escolteu, no? El paper de l'entorn és essencial. És essencial perquè per guanyar nous parlants i perquè aquests estudiants que l'estan estudiant doncs siguin nous parlants de català. És essencial que la gent no canviï el castellà a la primera. I és essencial que la gent faciliti la pràctica. Som facilitadors, Tothom som facilitadors i tothom som ensenyants, diguéssim. Per ells, aquests moments que venia aquí, Ferran, era molt important. Era molt important perquè els obligava a parlar català amb naturalitat. Per tant, què més? El paper de l'entorn, les converses generen vincles socials, generen amistats, i el català s'ha de viure com un espai còmode, un espai inclusiu, en què es poden fer coses. Per tant, l'entorn és molt important. Tercera i idea, lligada amb l'anterior, que és aprendre fora de l'aula. No n'hi ha prou a anar a classe, cal exposar-se a l'entorn. Cal anar al carrer i parlar català, a la feina parlar català, participar en activitats culturals, facilitar actes culturals i parlar català. Llavors, ja hem parlat d'alguns recursos útils, no? Ràdio, televisions en català, totes les activitats culturals que es fan al poble, doncs és interessant participar i escoltar i començar a interactuar amb la gent d'allà i saludar i riure, etc. Però també les entitats, també és bo de conèixer-les, perquè potser hi ha alguna entitat que fa alguna activitat que a tu t'interessa, ja sigui d'esport, remar, jugar a futbol, córrer, o ja sigui de cultural, ballar sardanes, o ballar a l'esbart, o tocar el timbal, o tocar la gralla, etc. Doncs això és bo d'incloure, d'integrar-s'hi, perquè allà seran oportunitats per parlar català. Quarta idea, les motivacions. És a dir, quines són les motivacions que ens han explicat, els motius que ens han explicat els aprenents de català? Doncs la integració social i cultural, la feina, sobretot, la família i els fills, el respecte pel lloc on es viu, això s'ha dit molt, hi ha gent que ha dit que parlo català perquè ha de ser natural aquí aprendre, saber parlar català. I finalment, l'interès cultural, perquè hi ha algun element en català que t'interessa, doncs per això t'apuntes a català. Algun llibre, algun autor, alguna sèrie, algun cantant que canta en català, etc. Per tant, podríem afegir aquest de poder assistir a missa, no? Que
2: avui sí, també, dit, que ens ho explicava l'altre dia.
1: I cinquena idea, quins són els factors que faciliten o dificulten l'aprenentatge? Els facilitadors són saber altres llengües. Quan tu saps més llengües, és més fàcil aprendre en d'altres. Ho ens han dit diversos aprenents, això. Com més llengües saps, més fàcil és aprendre una altra. Com més llengües saps, quan arribes aquí i dius «Ostres, es parla català», doncs l'aprenc, saps? És molt més fàcil. Què més facilita aprendre català? Els entorns, ja n'hem parlat bastant, I què més facilita? Doncs activitats com les tertúlies o el voluntariat per la llengua, és a dir, paral·lel als cursos. Són moments paral·lels que no són cursos en si, sinó que són passos intermedis entre l'entorn tutoritzat, les classes, i ser autònom, aquest moment una mica intermedi. I quines són les dificultats? La vergonya, ja ho hem dit, el canvi que fan al castellà les persones catalanoparlants, la manca d'ús, és veritat que hi ha moments, hi ha llocs que, en què no es parla català, clar, això es parla més aviat castellà, i això dificulta, és una dificultat per l'aprenent, no? I altres, i els aspectes estrictament lingüístics, tothom parla dels pronoms, de l'ortografia, tot això dificulta aprendre català, però bé, és un hàndicap que s'ha d'acabar, no? I bé, aquestes són les idees clau, no? Hem tingut estudiants de... He fet la llista, d'Estònia, Itàlia, Irlanda, França, Mèxic, Brasil, Perú, Argentina, Uruguai, d'Espanya, de diversos llocs, Galícia, Madrid, etc. D'Ucraïna, Alemanya, Polònia i Colòmbia, que no sé si ho he dit, em sembla que no, i Colòmbia. O sigui que déu-n'hi-do, Les persones que estrangeres que han passat per aquest estudi, i a vegades no en som conscients, però és així. Tenim persones de tot el món, és un minimón a Calafell, i és una cosa que ens enriqueix més que res.
0: A més, un tant per cent de la població, un tant per cent molt gran, és doncs vinguda d'altres llocs, també de Llatinoamèrica, però també d'altres punts d'Europa i del món.
1: Sí, de fet, aproximadament un 24% de la població de Calafell són nascuda a l'estranger, Per tant, és aquest el Calafell en què vivim. Aquestes persones venen amb les seves llengües i alguns ens han explicat algunes qüestions sobre la seva llengua, del seu lloc de procedència, molt semblant al català. Hi ha gent que ha vingut molt sensibilitzada per aprendre català perquè a la seva llengua nativa li passa una cosa semblant que s'ha de impulsar. Per exemple, ens venia una noia d'Estònia, que l'estonià és una llengua que està... que es parla, vull dir que és viva, però que té molta pressió de llengües més potents, com en aquest cas el rus. O van venir uns irlandesos que parlen gaèlic, i el gaèlic també està una llengua viva, però que també té molta pressió de l'anglès. Per tant, aquesta és una altra qüestió molt interessant, que s'ha dit aquests dies. Molts alumnes tenen com a objectiu arribar al C1, per tant, és un objectiu... com es diu això, un objectiu pel tipus de persones que han vingut, ambiciós, però que és molt bo que el tinguin, i que més, i res, que escolta'm, l'aprenentatge és un procés social, vivencial, més que no pas acadèmic, i que la dificultat principal a vegades és dels mateixos de la població autòctona, que a vegades dificulten que la gent aprengui més català.
0: Doncs ara aquests cursos de català s'aturaran, pararan, faran vacances, entenc, sí, de cara a aquest estiu.
1: Perdona, no, aprofito per dir. No, el juliol farem un curs intensiu.
0: Val.
1: Per tant, si hi ha algú que ens escolti o que algú que ens escolti que sàpiga algú que li pugui interessar, fem un curs intensiu de nivell bàsic 1, de nivell bàsic, que es farà de dilluns a dijous, de 9 a 12, penso que és, o de 2:15, 4 dies a la setmana, 3 hores i mitja. Intensiu, ja ho he dit,
0: És l'únic, eh?
1: Durant el mes de juliol. És un sol curs des de a partir del 2 de juliol. La inscripció el 30 de juny. Val. 30 de juny a Cal Bolavà.
0: La resta, doncs, finalitza i es reprendran el mes de setembre.
1: Això mateix.
0: Que ja en parlarem aquí sobre aquests nous cursos que es planifiquen a partir del setembre. Doncs tenim un diàleg que durant tota aquesta temporada ens ha acompanyat de la mà de la Sara i del Joan. Sí. Moltes vegades han destrossat el català i doncs tenim una última intervenció d'aquest diàleg.
1: Sí, una intervenció que diu així: i així van passant els dies, com si algú hagués posat la meva vida en modo repetició. Saps la pel·li del dia de l'Armota? Doncs igual. Surto de la feina, agafo el cotxe, menjo el tràfic de cada tarda i arribo a casa amb aquell sentiment raro d'haver estat ocupat tot el dia sense haver fet res. Cap de setmana, truco a algun col·lega, fem algunes canyes, sempre diu que hauríem d'organitzar una escapada, però ningú m'ha dit mucho ruido i poques nueces. Què hi farem? Jo amb la meva filosofia una mica cutre vaig tirant, perquè canviar és xungo, però disproposar coses és facilíssim.
0: Doncs aquí hi ha algunes paraules que grinyolen.
1: Sí, grinyolen. Sempre m'ha agradat aquest verb, que a tu també t'agrada.
0: Doncs vinga, anem a...
1: Va, vinga, ràpid.
0: A donar-li la volta al text.
1: Ha dit modo, en modo repetició. Modo no és... Seria moda o manera, que passa que l'expressió en si aquesta és com col·loquial, no? La poso, hagués posat la meva vida en modo repetició, en mode repetició, sí que es pot dir, és una mica estrany, eh? S'hauria de dir, de refer tota la frase. La peli, bé, és una cosa col·loquial, no és que sigui barbarisme ni incorrecte, és col·loquial. És bé, una reducció de pel·lícula, això ho fem molt com en bicicleta a bici i altres així, eh? En motocicleta, moto, etc. Escolta, el raro, no és raro, és un sentiment rar. Si no t'agrada aquesta paraula rar, podem dir estrany i ja està. Eh? Però raro, no està bé, en català és incorrecte. Que més, el col·lega existeix en català, però és un company de professió, que passa que es fa servir també de manera col·loquial com el meu company d'oci, no? El meu company de, per anar a fer alguna activitat. No està malament de dir, però que sapiguem que això passa. Després, l'expressió aquesta, mucho ruido y pocas nueces, això en català es pot dir molt soroll per no res. De fet, hi ha una pel·lícula que sí, es diu així, molt soroll, exacte, per no res, molt xula, molt bonica. Cutre, això de cutre no existeix en català, hauríem de dir d'una altra manera, hauríem de dir, clar, depèn del que ens referim, eh? Qui parla, jo amb la meva filosofia una mica cutre, una mica d'estar per casa, podríem dir, o una mica simple, o tronada, o carrinclona, no sé, depèn de cada cas, hauríem de dir una paraula o una altra. I canviar és xungo, aquesta ja va sortir un dia. Canviar és xungo, canviar és difícil, seria complicat. Amb això el que vull dir és que hem vist al llarg d'aquests programes paraules que són correctes o incorrectes i d'altres que són adequades o inadequades segons el context. I és que ens hauríem de moure sempre, parlant en català, amb un doble eix, en el d'eix de correcte o incorrecte o adequat o inadequat. Una paraula correcta pot no ser adequada segons el context. Per exemple, tu ara i jo podríem parlar d'una paraula molt formal, ad hoc, no? Ad hoc, que és una paraula correcta en català, però que tu i jo parlant no toca, no és adequada.
2: No s'utilitza.
1: En canvi, ara tu i jo parlant en col·loquial podem dir la paraula peli, sí, i no passa res. No és correcta, però és adequada pel context. Per tant, sempre hem de, des de l'última gramàtica publicada, ens hem de moure amb els termes de correcte i incorrecte o adequat i inadequat. I hem de posar sentit comú, i és el que m'he intentat explicar al llarg d'aquests programes, que no tot és blanc o negre, hem de mirar els grisos també. Eh? Espero que amb això hagueu après moltíssim.
2: Oh, i tant que sí. Hem fet uns 32 espais de català, sí, perquè em deies que 16...
1: Jo crec que sí. Em sembla que algun dia no hi va haver convidat, a més hi va haver el primer dia de presentació de l'espai en si, que no hi va haver convidat.
2: O sigui, més d'una trentena d'espais que hem fet.
1: 33, 34, una cosa així.
2: Doncs hem d'agrair a la Mar Pasqual, al Moisès Albuixec, al Lluís Tetes, que són responsables d'aquests cursos de català de Calafell, i esperem que a partir del mes de setembre podem reprendre la temporada, doncs també amb participants d'aquests cursos de català i també amb els seus responsables. Doncs desitjar-vos a tots tres i a tot l'equip de l'escola que feu aquests cursos de català, doncs molt bon estiu, que descanseu, que recargueu bateries, i si tot va bé ens retrobem aquí el mes de setembre, Lluís.
1: A la vostra disposició.
2: Que vagi molt bé, bon estiu.
1: Bon estiu.
2: Gràcies, adeu-siau.
3: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
4: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
5: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
3: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
6: Primera llista amb Marc Clapés.
3: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
5: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
3: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
5: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Segons hi arribem al punt de 2:15 del matí. Som a dimarts, avui dia 16 de juny de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que a partir de 2:15 del migdia ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant amb l'avanç informatiu. Molt bon dia de nou.
7: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte, que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Hi està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CICAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles, que han augmentat un 11% a Espanya.
5: Els esports, amb la Roser Ribas.
8: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
5: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Deu i 32. En un moment arriba l'espai que llegim clàssics per descobrir. Amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas. Abans tenim música. Música de la nostra terra, de la Mediterrània. Així es titula la cançó que estàs a punt d'escoltar, La gent de la Mediterrània.

I en aquest projecte, La Fúmiga, Abril, Doctor Prats i molts altres. Doncs vinga, tot aquest poder de la Mediterrània es transforma en una cançó i sona així.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Benvinguda a Calafell Ràdio una setmana més. Rosana Rion, com estàs?
1: Bé, gràcies.
0: Què llegirem avui?
1: Avui llegirem L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson.
0: Un clàssic. Per què has escollit aquest autor?
1: Doncs he escollit aquest autor perquè, a part, també és l'autor del Doctor Jekyll i Mr. Hyde, que també és una obra molt famosa, però en aquest cas ens centrarem a L'illa del tresor, perquè és una aventura fascinant i entretinguda. I sí, de vegades la literatura pot ser molt profunda i ens pot parlar de temes molt transcendentals, també pot ser simplement aventura i gaudi. En aquest cas, L'illa del tresor és un llibre per entretenir-se i té més coses, no? Però bàsicament és un llibre molt divertit i amb molta personalitat.
0: I per parlar de L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson, la Rosana Rion ens proposa Irish Tavern Songs de Sailor Music.

0: I què ens pots explicar del seu autor?
1: Doncs el seu autor va néixer el 1850, va ser un escriptor escocès, va néixer a Escòcia, i va viatjar molt, i per tant moltes de les coses les coneix de primera mà, no? En aquest cas, per exemple, doncs, el vaixells, etc., perquè després va morir a Samoa el 1894. Per tant, això ja demostra que viatjava molt i a llocs llunyans i exòtics.
0: Quin és l'argument de l'Illa del Tresor?
1: Molt bé, doncs es va escriure el 1883 i comença amb l'arribada de Billy Bones, que és un capità bevedor i vell a la posada que posseixen els pares del protagonista, que és Jim Hawkins, i té amagat un mapa del tresor. Llavors, allà arriba un pirata i li dona la taca negra, que és un símbol de que ha de morir, i li agafa una feridura de la por i que acaba morint. Llavors, Jim veu que hi ha un bagul a la seva habitació i troba el mapa i, junt amb un doctor del seu poble i un mariner, un capità, s'embarquen per anar a buscar ells mateixos el tresor, no? The lanterns raised against the sky. Llavors, el que és interessant d'aquesta obra també és que la relació que estableix amb John Long Silver, és el pirata per antonomàcia, no? És un pirata amb una pota de fusta, amb el lloro, és el típic pirata. Però és interessant perquè es guanya amb el Jim, no? Li fa veure que ell és el bo, que ell el vol protegir, i el confon molt perquè és un personatge molt atractiu, que mai el força ni res, sinó que li diu tu fes el que vulguis, però jo t'ofereixo doncs, que vinguis amb nosaltres, que siguis de la nostra tripulació, etc. Mm-hmm. Aquí, per exemple, hi ha un fragment que podem llegir. Jim va dir Silver quan estigueren sols: si jo t'he salvat la vida, tu m'has salvat la meva, i no ho oblidaré. He vist que el doctor et feia signes de fugir, de cua a l'ull ho he vist, i he vist que tu feies que no, talment com si ho hagués sentit. Jim, ets colossal. Aquest és el primer raig d'esperança que tinc des de que l'atac fracassà, i ara t'ho dec. I ara, Jim, anirem a buscar junts el tresor. Mm-hmm. Dic, aquí veus que Jim pot fugir, però se n'adona que s'ha de quedar, i hi ha aquest atractiu, no?, del pirata cap vers Jim, que finalment doncs, ja es veurà com acaba, no? però en principi hi ha aquesta relació entre Jim i el pirata, que és una de les coses més atraients de la novel·la, que també és interessant pel llenguatge, perquè es veu la diferència de com parlen els pirates i com parlen doncs, la resta de personatges. I clar, els pirates tenen totes aquestes costums pròpies, totes aquestes, com això de la taca negra, no? Tota una sèrie d'expressions, de metàfores marineres, no? de malediccions típiques de pirates, i això està molt bé també veure aquest llenguatge diferenciat d'uns personatges i uns altres.
0: Molt important, Rosana, perquè això del llenguatge és molt habitual, més avui en dia, que els personatges parlin tots iguals, i això és un error de manual.
1: Sí, no. Per exemple, les obres de teatre, algun dia parlarem d'alguna obra de teatre, si estan ben escrites i ben traduïdes, no, normalment no cal que llegeixis qui està parlant, perquè ja per la manera com parla, pel vocabulari que utilitza, saps qui és qui, no? Mm-hmm. És molt important estar en personatge, no moure's i saber doncs, cada personatge la seva forma de parlar, no? La seva visió del món a través del seu llenguatge.
0: Exacte. Algun missatge submergit entre les seves pàgines?
1: Bé, és una obra que és molt interessant perquè també és la primera pel·lícula de Disney amb imatge real. I a més a més es pot trobar al Disney Channel, no? I es pot veure, i encara té molt, clar, es veu antiga, però encara té molta vigència, no? I després, que hem vist moltes altres pel·lícules de pirates, etc., no? Aquí tenim com el naixement d'aquest gènere, podríem dir, no? De la pirateria, i no sempre d'una forma negativa, perquè aquest personatge del John Longfellow, John Longsilver, doncs és molt atractiu, llavors no és com el dolent, no? I aquí ja comença aquesta visió ambivalent del pirata, que després a Anglaterra, clar, Anglaterra, això també té una història, perquè la reina d'Anglaterra va parlar amb els pirates i els va dir: us perdono si vosaltres ens defenseu dels vaixells espanyols. Llavors, el pirata, almenys dins del que és el món britànic, és una figura ambivalent, és una figura que és negativa, però també després va adquirir uns tints positius.
0: Per què llegir-lo avui, l'Illa del Tresor?
1: Doncs bé, avui l'hauríem de llegir perquè ens divertirem, perquè ens implicarem molt en la història i perquè hi ha personatges molt, molt inoblidables, com el Ben Gunn, que és un personatge que està a la illa i porta allí vivint molts anys i ja s'ha quedat mig sonat, però s'acaba, doncs, també fent amic del Jim, no? I veiem també a través dels ulls d'aquest jove que està coneixent el món, diguéssim, no? I ell té els referents de qui són els bons, diguéssim, i qui són els dolents, però això no és blanc i negre, no? Es veuen els grisos, i això és interessant. We came ashore with salt and song, with tired hands from sailing long,
0: but here we stand with cups held high, no storm. Ens quedaríem amb algun fragment en concret, o algun missatge?
1: Bé, jo, com ja sabem que hi hem anat aprenent amb aquests dies, que solen ser molt importants els començaments, doncs us llegiré només el primer paràgraf, que és curtet, perquè us doni ganes de seguir llegint. El cavaller Trelawney, el doctor Livesley i d'altres senyors em demanaren que escrivís fil per randa la història de l'Illa del Tresor, mantenint en secret la posició geogràfica. I això només perquè hi queden encara riqueses no conegudes. Agafo, per tant, la ploma l'any del senyor 1700 i torno al temps que el meu pare tenia la posada al mirall Benbow, sota el sostre de la qual s'havia trinxerat aquell vell llop de mar de rostre ennegrit pel sol i amb una esgarrifosa cicatriu produïda per un cop de sabre. O sigui, aquí tenim que Jim farà una narració, escriurà, explicarà la història, i comença ja amb l'època aquesta en què estava a la posada i arriba aquest vell mariner.
0: Doncs avui hem redescobert l'Illa del Tresor. Moltes gràcies, Rosana Rion.
1: A vosaltres.

cançó èxit del 2007. Una Carona més jove que tenia Mica en el videoclip que ara mateix estic visualitzant jo. Aquesta gran cançó que hem recuperat des dels nostres clàssics. Grace Kelly, així es titula aquesta cançó del Mica, aquest artista políglota, polivalent i que ens encanta també recuperar amb les seves grans cançons la seva gran música.

0: El seu últim treball, el seu últim EP, es titula Galàxies. I una de les cançons incloses és aquesta, l'últim senzill extret. Anys llum, així es titula, l'última del Manu Guix. 10:54, pausa i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
0: A punt de fren amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
11: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: 2 minuts i arribem al punt de les 11 del matí.

0: graus de mínima, però ara ja en tenim 26, anant camí dels 27, i avui podríem tornar a superar, com el diumenge, els 30 graus amb una humitat, això sí, força baixa, i ambient més de calor que de xafogor, amb vents febles i variables en domini de les marinades entre migjorn i xaloc, i fent que la mar, que ara està plana, estigui arrissada a migdia i amb una miqueta de marejor la primera hora de la tarda. Per demà esperem que la repetició de la jugada, sol i cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una mica més i estaran entre 20 i 21 de mínima, i demà podríem arribar als 31 amb una humitat també força baixa. Vents febles amb una miqueta de terral fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a dijous tot continua igual, es mantenen les temperatures altes entre 21 i 31 graus.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Bon temps en definitiva, temps ja d'estiu. Per avui dimarts, també de cara a dimecres i també dijous. Ara mateix la temperatura que es registra aquí, a l'avinguda Cossetània 21-23, a la zona de la platja de Masmel, a l'estany de Calafell, la temperatura és de 28 graus centígrads.

0: Doncs ara mateix són les 11 del matí, dimarts, dia 16 de juny de 2026. Última setmana d'aquesta temporada regular 2025-2026 de Calafell Ràdio, Calafell.tv, d'aquest programa també, aquest magazín matinal, el Calafell Matí, i última edició de l'Espai del CREAC d'aquesta temporada. Ja sabeu, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. La Juli López és la biòloga i directora del centre. Juli, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A 1000 per hora.
1: Sí, corriendo.
0: Sortint corrents cap a la ràdio.
1: Sí.
0: Perquè estaves molt liada.
1: I... sí, sí, és que, clar, ara entren animals cada 5 minuts, és que no,
0: què vol
1: no parem.
0: Dir, això? Fan cua d'espera ja.
1: Sí, sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molts animals, sí. Per què? Bueno, hem parlat moltes vegades, no?, de que aquesta és l'època, la primavera, sobretot, amb el bon temps, no?, que esclata la natura.
1: Clar.
0: I també més animals que passen pel centre. Animals com quins, Juli?
1: Ara comencen a entrar moltes oronetes, falciots... Mm. Aquesta setmana ens han entrat molts xuriguers, que seria el cernicaló comú. Més que tot juvenils, són més grans, no?, que pollets, bàsicament. Però que clar, entren per al calor, perquè no tenen on refugiar-se bé i clar, pues es recalenta el lloc on estan.
0: Ja comença a fer calor, sí.
1: Clar.
0: I els animals ho pateixen, això.
1: Sí, i es llancen.
0: Es llancen dels nius.
1: Dels nius, i clar, la gent ara els troben al carrer.
0: Els troben i truquen al 112.
1: Clar.
0: Truquen al CREAC, a la Juli, i tot l'equip del CREAC amunt i avall rescatant aquests animals.
1: Sí, ara que em recordo, el diumenge ens va entrar un mochuelo, que és un...
0: Què és un mochuelo?
1: És un mussol...
0: Que
1: és petit, és molt petit. Va entrar un pollastre, i és que aquesta espècie és nidífuga.
0: Com pollastre? Un pollastre alàs? Un pollastre? Què vols dir pollastre?
1: Un pollo?
0: Un pollet?
1: Un pollet.
0: Un pollet.
1: Pollastre solo cuando es asado?
0: No.
1: Ah.
0: Sí. No ho sé, no. Un pollastre és un pollastre.
1: I què és un pollastre?
0: Pues un pollo grande.
1: Un pollo grande?
0: Sí, no?
1: Un pollo avançado de edad?
0: No ho sé, en qualsevol cas, un pollastre, tu volies dir un pollet, no?
1: Sí, bueno...
0: Un polluelo? Ja,
1: sí, era un polluelo de muchas semanas, ¿eh?
0: I ara creus que... Un pollet gran, va, vinga, avancem, no ens quedem aturats. Jo és que el llenguatge aviar no el tinc gaire controlat, tampoc.
1: No sé, se
0: jo em treuen del pollastre al forn, el pollastre a l'as i poca cosa
1: ah,
0: més.
1: Ah, sí?
0: Sí, vinga, va.

0: Per això esteu vosaltres, que sou els entesos amb els ocells.
1: No, la veritat que no ho sé, se m'ha vingut a la ment aquesta paraula i va ser com, vale, pues
0: pillate. Un pollastre, és un pollo.
1: Un pollet de mochuelo.
0: Sí.
1: I és que resulta que aquesta espècie és nidífuga. Sí, què vol dir? Que
0: no és innífuga, no, nidífuga.
1: Nidífuga, sí.
0: I això vol dir?
1: Que quan arriben a certa edat, comencen a caminar fora del niu.
0: Ah.
1: I van por ahí, ti-ti-ti, pululando, ti, ti. Buscando, van. Haciendo vida.
0: I van tornant al niu o no?
1: Sí, van fent vida, sí. I tornen, mengen que les donen als pares i així, no? Resulta que aquest pollet va caer per la ximenea.
0: Ah, d'una xamanella en una casa?
1: Sí, d'una casa. I
0: pues, sí, menys mal que no tindrien el foc encès.
1: Ara l'estiu seré.
0: No, si no haguéssim fet pollastre a l'as, el que jo et deia. Veus? Tot va lligat.
1: Clar, no ho havia pensat.
0: Veus que bé?
1: Tot lligat.
0: Tot lligat.
1: Sí, i van arribar amb ell tota una família. Eren molts nens, com uns 8 nens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Una família nombrosa, sí.
1: Sí.
0: I tots amb el pollet.
1: Sí, tots amb el pollet, molt interessats realment, que això és... Per nosaltres és molt interessant, no?, que els nens estiguin...
0: Sí,
1: o que tinguin interès a...
0: Clar, que tinguin aquests valors, no?
1: Clar, per
0: també
1: el tema.
0: Per protegir els animals, està
1: molt bé. I res, doncs, ho vam portar, vam a parlar sobre, no?, pues el comportament d'aquesta espècie i perquè de vegades, clar, en aquest cas, pues, si no sabem d'on ve l'animal, pues està molt bé portar-lo, llamar al 112, però de vegades, clar, si és una espècie nidífuga, és normal, si estem enmig d'un bosc...
0: Clar, que pugui caure,
1: exacte,
0: el que no potser seria més normal que caigui dintre d'una xamanella.
1: Exacte.
0: Això seria
1: però
0: el que no...
1: Però sí que fa molt, molta vida en les cases. Aquesta espècie aprofita molt pues, l'altura de les cases i fan vida des d'ahir.
0: I ara què? Què ha passat amb aquest pollet?
1: Ho hem portat a Torreferrusa. Va estar molt bé, va menjar. És que li vam posar una mica de pollet, de pollitos, és que de pollitos chiquititos, no?
0: Sí.
1: I es va menjar tot el que vam posar. Així que estava bé. No tenia...
0: Clar, moltes vegades ens preguntem, sí, teniu molta entrada d'animals, no tots es poden quedar en el centre, perquè al centre, doncs, no hi cap... És que ja no hi cabeu, és que el centre és gran, però és que teniu molts animals.
1: Clar.
0: Però moltes vegades es deriva a altres centres, eh?
1: Sí, realment tota la fauna protegida es deriva a centres de fauna de la Generalitat, que en aquest cas nosaltres col·laborem directament amb Torreferrusa.
0: Molt bé.
1: Així que, clar, aquest animal va entrar, nosaltres ho vam atendre.
0: Les primeres atencions.
1: Exacte.
0: I quan es creu convenient, doncs es trasllada en un altre centre.
1: Truquem a l'altre centre per veure si poden enviar alguna persona de recollides, perquè ara mateix els tenen aquest sistema, no? A l'estiu sempre funciona, perquè és quan més animals hi ha. Així que van arribar a la tarda per ell i tot molt bé. Ens va arribar aquest mateix dia un xuriguer, era un mascle, ja jo diria que era un juvenil ja, i també es va menjar el seu menjar i tot molt bé. Ens van arribar amb un apus-apus, que seria un falciot, i van arribar i li van a posar una ramita perquè se separara en la ramita. Perquè quan ho van agafar, els veien que l'animal pues se agarrava de los deditos con las patitas. Per a les persones que han tingut la sort d'interactuar amb un falció directament, saben que les patites són molt, molt, molt, molt petites. Però realment ells no tenen aquesta activitat d'agafar-se de les rames.
0: De les branquetes.
1: Així que vam començar a parlar de per què, per exemple, en aquest cas no era necessari, estava en una caixa, la branca estava allí, però clar, a lo millor el moviment puc fer-li malament a l'animal amb aquesta branca, perquè no està especialitzat en això. Així que, clar, en parlar de què, no necessàriament, si és una mica de temps, o que l'animal va estar ahir, pues és solament posar-la als forats a la caixa i ja està, i portar-la al centre el més ràpid possible i només, i sempre no donar-li aigua.
0: Exacte. Perquè, sobretot, important això.
1: Sí, ens va arribar una noia amb un gorrión, que serà un pardal, un pardal. Clar, ella és auxiliar veterinària, té una mica d'experiència recollint animals i quan la persona s'ho va donar, ho va donar mojado. Li havien echado aigua perquè, clar, com estava fent molta calor...
0: Pues... El van voler refrescar.
1: Clar.
0: I així... aquesta no seria... la millor de les pràctiques cap a aquest animal, no? Mullar-lo no
1: Clar,
0: seria bo.
1: Exacte, no hi ha que fer això.
0: Ni donar-los aigua.
1: Ni donar-li ni aigua, ni de menjar, perquè moltes vegades busquen per internet que hi ha que donar-li a un animal i no sé per què, pues Google dice que deben de donar-li ous amb una pasta de X cosa i fan una mescla i tractant de donar-li...
0: No tot el que diu el Sant Google... És cert, vull dir, compte.
1: Clar, clar. Aleshores, aquesta noia ho va assecar i ho va posar calent...
0: Pues, per recuperar una miqueta la seva temperatura.
1: I quan va arribar al centre va arribar una mica millor, però clar, és que pots matar-lo d'un xoque térmico.
0: No fem de veterinaris quan no tenim ni idea, sisplau. En tot cas, si decidiu recollir l'animal, amb molta cura, però no interactueu més que el fet de recollir-lo i portar-lo ràpidament a un centre. Exacte. I si no, el que sempre diem, el millor és trucar al 112.
1: Sempre.
0: Sempre, i llavors doncs, ja decidiran quina és l'actuació que han de realitzar.
1: Ells li donaran una idea de què fer. Perquè, clar, tu pots dir, no, clar, jo tinc aquest animal però no sé com agafar-lo, perquè, clar, ara amb la probabilitat d'incendis, pues, no sempre estan operatius d'anar a recollir l'animal. Pues, pots preguntar, vale, i què hago?
0: Sí, no teniu disponibilitat, val, com haig d'actuar, què puc fer, on el puc portar?
1: Clar, una caixa i ja està. Pues,
0: I ja
1: mira,
0: està.
1: Tot bé. Clar, només.
0: Ens volies parlar també de la verola aviar.
1: Sí.
0: Per què?
1: Sí,
0: que és la viruela aviar de tota la vida.
1: Sí, perquè ara és la temporada.
0: És la temporada de la verola aviar.
1: Aviar, ara és la temporada.
0: I què passa amb aquesta verola? Com afecta i com està incidint en aquests animals?
1: És molt comú ara mateix trobar coloms amb problemes respiratoris, generalment, no? Pues que quan ho trobem, estan fent aquest moviment amb el pico d'obrir i tancar com si no poguessin respirar. I després pots veure al cap com unes butllofes blanques, blanquetes, i al cos també.
0: Hem de dir que aquesta què és? Una malaltia vírica, contagiosa entre els animals,
1: exacte,
0: entre els ocells, en aquest cas?
1: Entre els ocells. La propagació és ràpida i, bàsicament, ara, com pues, molts de les rieres, no, que generalment són petites i tot això, pues, se sequen, pues, no tenen més llocs per beure aigua que no sean als punts que hi ha al mig del poble, per exemple. Si tots beuen d'ahir, és probable que
0: es va transmetent aquesta malaltia d'uns als altres.
1: Exacte.
0: Ens deies una miqueta com està afectant. Sobretot això, podria contagiar-se qualsevol tipus d'ocell?
1: Sí. Qualsevol tipus d'ocell.
0: I la pregunta que ara moltes persones s'estaran formulant, això es contagia als humans, a les persones?
1: No.
0: No,
1: No, no
0: és...
1: però? No hi ha que apurar la cosa, perquè ens han arribat alguns anys algunes iaies especialment, no, que tenen molta com aquest comportament, no, de brindar molt amor als animals o a les persones. I durant aquest procés, clar, és que poden passar moltes coses. Ens han arribat algunes noies donant-li besitos a l'ocell que està ple
0: De verola. Clar, no seria gaire recomanable estar en contacte i menys amb la boca fent-li aquests petonets a aquests ocells.
1: Clar.
0: Compte.
1: Clar, clar. També. Així que sempre, mira, pues, si portes un pañuelo
0: sí.
1: o algo, pues mira, agafa l'animal amb aquesta cosa, lo poses
0: sí.
1: a la caixa.
0: A la caixeta.
1: Tracta de no tenir molt contacte amb ell. Es porta al centre. Generalment, moren.
0: Normalment moren, eh?
1: Sí, perquè és una malaltia molt complicada. Quan arriben és perquè ja estan molt mal, ja està avançada. Clar, ells no és com que tengo un poquito de gripa i me pongo un poquito pachucho i no hago activitat. No. Ellos dejan de hacer activitat i se dejan coger quan ja estan molt mal.
0: Per la qual cosa, aquesta malaltia podríem dir que causa la mort, eh?
1: Sí,
0: normalment,
1: causa la mort.
0: De tots els ocells que es contagien.
1: Sí. Clar, tu pots donar-li antibiòtics, el tractament és molt llarg, però generalment no...
0: Sabem si té molta incidència aquesta verola aviar actualment?
1: En l'estiu, sempre.
0: Sempre.
1: Sempre, sempre. Sempre. No hi ha estiu en què no entrin molts coloms.
0: Coloms, sobretot.
1: Sí.
0: Hi ha alguna manera d'erradicar aquesta malaltia? És complicat, entenc.
1: No, és complicat, però si és veritat que moltes vegades... hem vist en diferents ajuntaments que la gent es queixa per no tenir aigua en les fonts
0: públiques. Clar, veníem també d'anys de molta sequera, aquestes fonts públiques estaven tancades.
1: Clar.
0: Entenem que ara, que ha millorat el tema de la sequera, aquestes fonts estiguin funcionant.
1: No,
0: i que...
1: però també té una explicació. Hi ha molts ajuntaments que ho sequen.
0: Sí.
1: Precisament per això.
0: Perquè els animals no hi vegin i així no es transmeti.
1: És millor
0: que estiguin llavors...
1: Que busquen un río, algo mucho más amplio que una fuente de pueblo que evidentemente se van a contagiar ahí. Entonces, muchos ayuntamientos buscaban reducir la capacidad de transmisión d'aquesta malaltia pues secando las fuentes durante el verano.
0: Ja, i que hagin de buscar l'aigua en altres llocs que potser doncs, siguin més grans i que sigui més difícil contagiar-se.
1: Clar, la gent, clar, generalment això no ho coneixen i per tant pues, es queixaven. És que ens han deixat sense aigua. No, de vegades hi ha alguna explicació.
0: El que seria important, Juli, és enviar aquest missatge de que, evidentment, si trobeu un animal que no està, aparentment, doncs gaire bé, que pugui estar malalt, sobretot... molta cura, si l'heu de tocar, doncs sobretot lo just, lo necessari, i després renteu-vos bé les mans, ni acosteu-vos a l'animal a la boca, ni feu petonets, ni res d'això, perquè no sabem en aquell moment l'animal què té o quina malaltia pot estar tenint i ens pot transmetre alguna infecció o no, però per si de cas doncs fer-li petonets no seria doncs el més recomanable.
1: Exacte. I si toquen més coses després d'haver agafat de l'animal,
0: doncs
1: sobretot, igualment desinfectar.
0: Netegeu-vos bé, una bona rentada, desinfecció de mans, que així evitarem doncs, la transmissió de qualsevol possible malaltia o la verola aviar, que com ens deia la Júlia té molta incidència, sobretot amb aquests ocells.
1: Hi ha vegades que l'hem dit a la persona directament com si pot dutxar-se, no? Pues perquè ves el comportament que té de després passar-se les mans per al cos i tot. I, evidentment, pues, netejar-la... No, això tiene una palabra concreta, lavar la ropa.
0: Què? Rentar la roba?
1: Rentar, eso.
0: Rentar.
1: Exacte.
0: Bueno, és que, a veure, sabem de la Juli que fa uns mesos que està... Has continuat fent cursos de català...
1: Ara estic
0: al
1: seu.
0: Ah, ja estàs en el seu, doncs molt bé, mica en mica.
1: La primera, el primer trimestre.
0: Doncs mica en mica veiem que el vocabulari de la Juli, malgrat que algun castellanisme...
1: Algun pollastre
0: ens deixa anar de tant en tant. Hem d'anar acabant. Sí que és veritat que hem de fer una miqueta així ràpidament valoració de com ha anat aquesta temporada. Sí que és veritat que ara comença l'època forta, no? De fet, la primavera ja ho està sent, i ara l'estiu també molta activitat. Com valoraries així el que el que ha donat de si aquesta temporada des del mes de setembre fins ara, Juli, clar, des del CREAC?
1: Mira, nosaltres al centre sentim que la gent està millorant un monton en relació a com actua quan es troba els animals. Tenen més confiança per trucar, preguntar i d'entendre, no?, que no sempre hi ha que agafar animals, no?
0: Mica en mica, eh?
1: Sí, sí.
0: A veure, tots els espais que fem aquí, a la ràdio i també d'altres mitjans, no?, una miqueta enviar, doncs, això, com hem d'actuar davant de la natura i dels animals.
1: Sí, sí. Creiem que sí, que la gent està començant a fer una mica de consciència i d'aprendre i de transmetir també la informació. Evidentment, estan entrant molts animals, ara ja estem al 300.
0: El que portem d'any, 300 animals que han entrat, eh? És a dir, en aquests, encara no 6 mesos, perquè portem d'any, encara que estem amb el mes 6, encara no s'ha complert. Vull dir, ni mig any i hi ha 300 animals que han passat pel centre.
1: I això tenint en compte que ja hi ha animals que no entren. Perquè saben que el lloc on han trobat és el seu entorn natural. Clar, eliminant totes aquests animals, perquè si no, pues, ja serien més o menys uns 400. és dir... Ah, i ara, una cosa. Jo sé que és un tema una mica complicat, i és respecte al número que tenim actiu per a les emergències.
0: Val.
1: Sí, hi ha que aclarar o comentar-li a la gent que el número que tenim actiu és per a les emergències, que ara ens truquen cada 5 minuts, que és constant l'entrada de trucades, i que no és per a mantenir una informació constant relacionada als animals que ens porten al centre. Quan l'animal entra, nosaltres portem molt de treball, molts animals al mateix temps, i no puc estar donant informació de cada animal a cada persona que ens truca. Així que, com ja portem un temps en què la gent s'enfada molt, ens insulta...
0: De veritat?
1: Sí, sí, sí.
0: Hem arribat a aquest extrem, doncs molt, molt lleig, molt malament, això no es fa.
1: O que de vegades, per més que intentem explicar per què no és una informació, pues no terminen d'entendre bé. Jo voldria dir que, evidentment, si ja ens portes l'animal és perquè hi ha confiança, creen en el treball que fem, nosaltres donem tot per als animals. Cada minut que estem tractant de donar-te informació de cada cosa,
0: és
1: temps que perdem,
0: que perdeu,
1: d'estar donant de menjar o de netejar o de medicar animals. Som poques persones al centre i molts animals. Clar, nosaltres tenim 500 animals... No, 500 animals fijos, més pues, els 300 que van entrant i sortint, clar. Així que...
0: Doncs res, que tingueu paciència i no us enfadeu, per favor, no falteu al respecte i només utilitzeu aquest número, que no cal dir-lo, perquè si ja està saturat no cal dir-lo. En qualsevol cas, feu un ús...
1: D'emergència. Hem trobat un animal.
0: Telèfon.
1: Què podem fer?
0: Exacte, només per casos importants.
1: Exacte.
0: Juli López, agrair-te que ens hagis acompanyat, a tu, a tot l'equip, als voluntaris també, del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. Que tingueu molt bon estiu, que sigui un estiu tranquil, esperem, que hi hagin poquetes, ojalà tant de bo no hi haguessin incidències envers aquests animals, però, malauradament, això passa i molt sovint cada dia. Juli, que vagi molt bé l'estiu. Gràcies, com sempre. Ens retrobem molt aviat aquí, a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte, que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Hi està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles, que han augmentat un 11% a Espanya.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Eva Gutiérrez, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Última astrodeva de la temporada.
1: Última astrodeva. Dic l'última frase que estàvem parlant fora de micro.
0: Quina era?
1: Hay que ser borde.
0: Hay que ser borde. Davant d'algunes persones, sí.
1: Sí, d'algunes persones,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè algunes persones no fan el que han de fer.
1: Efectivament. La culpa és dels altres, no nostra. Ferrat?
0: Exacte.
1: Això mai.
0: Sempre dels altres. Vinga, comencem? Vinga.
1: Vale.

0: Engeguem nova edició, l'última d'aquesta temporada d'Astrodeva, aquest espai que ens porta ben apropet l'astrologia, la numerologia, amb l'Eva Gutiérrez. Molt bon dia de nou.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs?
1: Bé, bé. Bueno, avui és l'últim programa, llavors em fa una mica de
0: últim
1: pena.
0: Espai.
1: Últim espai, perdó.
0: Sí, el programa...
1: El programa és l'acabarem. Sí.
0: Ai, mira, que s'ha quedat ennuegat aquí. Encara m'ofegaré aquí en directe. Segueix, segueix.
1: Sí, bueno, és el... Avui dimarts, dia 16, és l'últim espai d'Astrodeva, fins després de...
0: Després de l'estiu. Sempre que vulguis tornar aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, jo encantada.
0: I jo també.
1: I, bueno, a veure què ens depara aquesta setmana. Doncs és una setmana per parlar, escoltar també amb molta atenció. No sé si recordeu que la setmana passada ja havíem estat parlant, bueno, no només la setmana passada, sinó l'anterior també, del tema de la comunicació, com és important dir les coses quan toca, però dir-les de la millor manera i també saber escoltar. Doncs continuem una mica amb el mateix tarannà, no? Una mica la mateixa dinàmica. És una setmana en el que el cel ens convida a posar una mica d'ordre entre el que pensem, entre el que sentim i el que diem, i ens anima també a mirar les relacions afectives o les relacions amb la família, amb qui sigui, les persones importants per nosaltres, amb una mica més d'honestedat i també escoltar el que necessitem realment, el que necessitem nosaltres i el que necessita l'altre, no? Quan estem en una conversa important, doncs a veure què m'ha de dir aquest tonto, o sigui, aquesta persona tan maca,
0: Aquesta intro era la intro, això era la intro tan llarg?
1: No, però bueno, avui és com és l'últim espai,
0: sí.
1: Doncs...
0: Mira, llibertat, després la llibertat. Vinga, aquí m'enrotllo.
1: Sí, aquí... sense el teu permís, i estic aquí com si estiguéssim prenent un cafè.
0: Era el titular només.
1: Que a mi m'agradaria, o sigui, arribar aquí i tindre un cafè, doncs m'agradaria molt.
0: I l'has demanat alguna vegada?
1: No.
0: Llavors, si tu demanes...
1: T'ho demano avui per la següent temporada, a veure si te'n recordes.
0: Doncs 5 minuts abans d'entrar d'antena em dius, posa'm un cafè.
1: Ah, bueno, sí, teniu aquí cafetera i tot.
0: Clar. No tinc cafetera, però cadascú es paga les seves càpsules.
1: No, ja
0: vull dir,
1: ja ho entenc,
0: que també, vull dir que jo ja em va bé convidar-te a un cafè.
1: Vinga, vale.
0: Vull dir que m'ho vagis dient la temporada vinent. Vinga, anem a començar Astrodeva, perquè si no això no acabarà mai.

0: de cafè sol?
1: No, amb llet. I llet no d'animal, perquè em senta una mica raulinxi.
0: A més, fina. Bueno, ens ha sortit la noia exigent i fina. Sí,
1: sí, sí, sí, per la meva butxaca també em fa mal.
0: Sí, jo també, també. No, no, jo respecto els teus gustos i les teves necessitats.
1: Sí, bueno, se li diu beguda d'arròs. O sigui, m'agrada la...
0: Doncs
1: perquè llet d'arròs, complicat. La
0: doncs
1: llet
0: aquí no sé si tindrem llet d'aquesta, eh?
1: Bueno, ja la portaré, ja la portaré. Bueno, al final ja me'l prendré jo a casa i ja està. No, no et preocupis. I pensaré en tu, eh?
0: Me'l
1: prendré i dir, oh, la seva intenció estava allà, però ara no pot ser.
0: Esclar, no, ja ens ha sortit exigent, també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vinga, anem a parlar d'aquesta astrologia setmanal i una nova Bessons, un nou cicle de comunicació.
1: Efectivament, i això va començar realment ahir, perquè avui és dimarts dia 16 i això es va donar ahir dilluns dia 15 de juny, que vam tenir doncs, un dels moments potser més importants d'aquesta setmana, que és aquesta lluna nova Bessons, que ja sabeu que les llunes noves doncs, sempre representen un inici, una sembra, una oportunitat doncs, per obrir una porta nova dins nostra o en alguna nostra àrea de la vida, no? Alguna àrea en concret que per nosaltres sigui important. I en aquest cas, a més, al produir-se el signe de Bessons, el gran tema és la comunicació. Aquest tema que durant setmanes us parlo, doncs, us he estat parlant, però també dels aprenentatges, de les idees, de la curiositat, de la creativitat, dels projectes que volen començar i també d'aquelles converses que fa temps que potser hauríem d'haver tingut i els vincles doncs, que volem recuperar o alimentar. Compte, perquè això no significa que amb això de els vincles que volem recuperar no significa que vingui un ex del passat, però podria ser, aquí ho deixo, que es mogués algo dels temes dels vincles del passat, però no perquè vingui un ex per demanar-te algo, sinó una conversa pendent, de dir, doncs mira, allò que vam viure, doncs potser m'he adonat en aquest temps que em vaig equivocar, però no per tornar com a parella, sinó que...
0: Bueno, per fer una... reflexionar, si més no.
1: Reflexionar o per tancar una mica aquest capítol o aquesta, no, aquest espai de la nostra vida que li vam dedicar a aquesta persona i que aquesta persona ens va dedicar, evidentment, a nosaltres i que potser un dels dos o els dos ho van fer malament, no? Llavors és una oportunitat per sanejar temes que estaven allà una mica...
0: Sí, que no s'havien tancat.
1: Saps? Sí, sí. També he vist en aquests dies que alguns ex... bueno, no sé com se... quasi algos, no? Aquests quasi algos que apareixen i hola, què tal? ¿Cómo te va todo? I és, bueno, pues me va bien sin ti.
0: Això també, mira, mejor sin ti, exacte, perquè si fue un quasi algo però no fue, pues clar, mira, que siga así.
1: Sí, jo crec que amb aquesta mena, no?, de semivincles, que de vegades són més punyeteros que molesten més, doncs potser aquí no sé si caldria tant una conversa o dir, mira, la
0: podem quedar, no cal.
1: Clar, la meva conversa és el silenci, no?
0: Sí.
1: I amb això ja és una resposta.
0: Exacte.
1: I si no, pues bueno, pues no sé.
0: Que no cal.
1: No cal.
0: Si no fue, no fue.
1: Ah, efectivament. Bueno, doncs ara bé, aquesta lluna nova té un matís bastant especial perquè el seu regent Mercuri es troba també al signe de Cranc i en tensió amb el planeta Saturn. Això fa que no sigui una lluna potser superficial ni improvisada, sinó que ens demana una mica de coherència, de posar ordre a la nostra vida a nivell de la comunicació, amb la comunicació. És com si el cel ens preguntés si allò que penses, allò que sents i allò que dius està alineat, no? És a dir, si fas el que dius o només dius que faràs coses i després no les faràs. Bueno, això ens passa. Potser hi ha converses també que necessiten més honestedat, potser hi ha decisions que demanen una mica més de temps i aquesta lluna doncs, ens recorda també que les paraules tenen molta força i que allò que sembrem ara pot créixer durant les pròximes setmanes. Hem de reflexionar si allò que volem sembrar en aquest moment aquelles intencions estan realment en coherència amb el que volem o només estan en coherència amb una part de la societat, dels nostres pares, o sigui, de la família, de la parella, del que els altres esperen de nosaltres, no? Durant tota aquesta setmana continua també molt present aquesta lliçó que vam començar a treballar els dies anteriors, aprendre a parlar i comunicar-nos millor i Cranc, a més, ens ajuda a parlar des del cor, però també ens dona certa sensibilitat. Aquí hem parlat diverses vegades del tema de la sensibilitat, de la hipersensibilitat, i que potser les persones que de forma general som una mica més sensibles, en aquests dies doncs podrien aparèixer situacions en què aquesta sensibilitat es posés a prova. Vale? No estic mirant el guió, eh?
0: Ja veig que em mires els ulls i no mires el full.
1: Clar, llavors és una setmana en la que el tema de la sensibilitat, doncs, bueno, persones que potser notem més les coses o les coses ens fan una mica més de mal o ens preocupem més, doncs, podem estar una mica més...
0: Què?
1: Cuidao.
0: Bueno, que més sensibles, encara.
1: Més sensibles.
0: No cal que m'ho diguin, que sí, sí.
1: Sí?
0: Uf.
1: Tu estàs veient i només és dimarts?
0: Sí. Ui, jo tinc... la fluixera...
1: Ah, però a tu et passa a tu o ho veus al voltant?
0: No, sóc jo el sensible.
1: Ah, vale. Vale.
0: Sí.
1: Bueno, queden encara uns dies.
0: Cinc?
1: Sí, no molts.
0: Sí, vaja. T'ho dic perquè...
1: Bueno, amb calma. Al final és aprendre's, o sigui, a conèixer-se a un mateix i dir potser això... que estic sentint no hauria de ser tant, no?
0: Jo crec sí, és veritat, a vegades m'ho pregunto, eh? I per què tanta sensibilitat, tanta tonteria i després...
1: Bueno, aquesta sensibilitat et dona l'oportunitat de també estar aquí i fer els programes que fas, de connectar, no?, amb la gent de la forma que ho fas, que amb un altre tipus de perfil psicològic i tal no es podria fer.
0: Exacte, aquesta empatia, no?
1: Aquest sentit de l'humor tan fica tens, no?
0: Sobretot no seria el meu tret més diferencial, el meu...
1: Home, jo em ric molt amb tu, eh? Sí? Sí.
0: Bueno,
1: ho he de dir.
0: Ho celebro.
1: Bueno, doncs durant aquesta setmana també tindrem a Venus amb Neptú i amb el planeta Plutó, no? Que ens diu algo així com que el cor vol veritats, vol realisme, i diguem que a part forma aquest trígon, no? Que això aporta encara més sensibilitat, més inspiració, més creativitat i ganes de connectar des d'un lloc una mica més profund amb altres persones, i també és una energia doncs molt maca per temes artístics, per les relacions, per la tendresa, per tots aquells moments que potser en què sentim que connectem de veritat amb algú. Podria ser una setmana per conèixer algú. A veure, setmana per conèixer algú podrien ser totes les setmanes, però aquest trànsit en concret el que sí que activaria és aquesta sensació de mariposillas, no? És com la setmana passada va ser així, no? Va ser que, vale, no faré una altra vegada. No sé si és perquè és l'últim, no? És l'últim.
0: A tu la primavera, no? A tu t'altera l'estiu.
1: No, perquè a mi m'agrada fer-te riure. Llavors, el tema és que activa una mica aquest interès real per altres persones i per, no sé, doncs per tindre aquesta sensació de mambo, alegria.
0: Bueno, rico mambo,
1: Plutó no es conforma amb les aparences, el que vol és anar al fons de les coses, per això doncs aquesta oposició ens podria mostrar diferències també entre la imatge que projectem i també allò que realment estem sentint, i ens ajuda, a més, a fixar-nos en el que hi ha dins de les persones i no la part externa, eh? Això molt important, de veure una persona si les seves inseguretats, les seves red flags, no? Bueno, no és un trànsit negatiu, però sí és una mica transformador, ens ajuda també a veure que hi ha darrere de les màscares i ens convida més a estimar-nos des d'un lloc més autèntic.
0: Quina bona olor que fas.
1: Sí? Ai, gràcies.
0: És que ara s'ha connectat l'aire, tot l'aire ve cap a mi i dic...
1: Ha vingut.

0: m'agrada a mi que vingueu ben nets, ben...
1: perfumats.
0: Perfumats. Dona gust, dona gust.
1: Gràcies.
0: Perquè ara ve una època complicada, eh?
1: Ara l'estiu.
0: Per les flors. Sí.
1: Ara l'estiu.
0: S'agraeix, que vingueu perfumats.
1: Sí.
0: Jo també sempre vinc molt perfumat.
1: Quan vas al metro, no? Que dius...
0: Horrible. Dona igual. El metro, la Renfe, Rodalies, dona igual.
1: Que tornin
0: igual.
1: Les mascaretes, sisplau, no?
0: Ai, per favor,
1: no?
0: Déu meu. Doncs dona gust. Vinga,
1: no,
0: va.
1: No, toquem fusta. Bueno...
0: Què passa amb Quiró, que entra a Taura?
1: El signe de Taura, efectivament, és una nova etapa, diríem, una etapa de sanació, també, aquest pròxim divendres, on tenim aquest moviment que és tan important. Mm. Serà potser una entrada una mica més temporal i que encara tornarà a Àries abans d'instal·lar-se definitivament a Taura, no? És com que vol anar a Taura i fa me'n vaig cap enrere i ja després em quedo allà de forma més permanent fins l'any 2027, vale? Però, bueno, aquest moviment ja el notarem. Quiró està relacionat amb les ferides que quan les reconeixem i les treballem es converteixen, doncs, en saviesa, en experiència i, per què no, doncs, amb una... t'ho diré, amb un creixement intern, no? I el signe de Taura parla de qüestions també molt bàsiques, però molt importants, com l'autoestima, el valor personal, la relació amb el cos, amb el plaer, amb els diners i amb la seguretat també material. Durant els pròxims anys, a més, veurem doncs, com aquests temes guanyen protagonisme tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, però aquesta primera entrada ja ens dona una mica de pistes, no? Doncs seria una setmana interessant per prendre alguna decisió de fer una mica més d'esport, de cuidar-se físicament i no per una qüestió estètica, sinó per una qüestió de benestar, no? De sentir-me bé amb el meu cos i sentir que el meu cos està fort i anar cap a la bona salut. Bàsicament seria això. Però Taura també li agrada doncs, posar-se molt guapo, molt guapa, tema de bellesa també per Taura doncs, és important i amb Quiró aquí el que fem és com una barrida, una neteja molt profunda de les ferides internes. Setmana també molt adient i molt positiva per iniciar algun procés terapèutic amb psicòlegs i tal. Crec que, bueno, jo sempre ho dic, que els psicòlegs són com àngels a la Terra, o sigui que per mi, de veritat, crec que són molt necessaris i molt importants. Hi ha moltes persones que necessiten anar al psicòleg i no ho saben, i no hi van, o no volen anar.
0: Sí, no, o perquè...
1: I després som, hem d'anar-los a més, per ells.
0: Sí, exacte, o perquè són molt cars i no s'ho poden permetre.
1: Sí, evidentment, també, evidentment, no? El que passa és que, bueno, hi ha situacions que dius, ostres, hauries d'anar tu al psicòleg i he d'anar jo pel que m'estàs fent,
0: exacte.
1: No? Perquè no vas. Bueno,
0: exacte,
1: és
0: correcte.
1: Un tema que ja parlarem en un altre moment.
0: O no.
1: Exactament. I ara sí, el sol, Ferran, entra al signe de cranc, llavors és una oportunitat, doncs, per començar a mirar una mica més cap endins. Felicitats a totes les persones cranc, tant les persones de signe solar com signe ascendent. Quan el sol canvia de signe, canvia també el seu focus i cranc ens parla doncs, de la llar, de la família, sobretot de la família i de les arrels, no? També dels records i de tot allò que ens fa sentir segurs i segures. De fet, cranc normalment és una persona bastant protectora de la seva família, ja sigui mare, pare, germans, parella, fills, etc. O sigui, la família en general i també com que protegeix molt a les seves amistats. Potser no és una energia per fer massa coses alhora, si només ve doncs, per connectar amb nosaltres mateixos, per escoltar el que necessitem i, evidentment, per passar temps amb la família i es podrien canviar coses a la llar, no? Doncs, per exemple, jo aquesta setmana m'he comprat un ventilador, que no podia més con este calor, no podia més, o sigui, no podia més, estava allà, i clar,
0: la factura... Això és un canvi.
1: Home, és un canvi, sobretot a la meva factura... energètica,
0: sí.
1: Perquè clar, tu poses l'aire condicionat i patapam!
0: Sí, clar. No, és
1: l'impacte
0: després quan ve.
1: Hauria d'aguantar-me una mica més aquest caloret i no anar de soberana o de Cayetana, no? O sigui, no, hauria d'aguantar-me més. Però ara amb el ventilador m'estalvio més i noto el fresquet i, oye, que bien se duerme, que bé s'està, clar,
0: sí,
1: amb el ventilador.
0: T'ho
1: recomano 100%.
0: Jo no.
1: No et diré la marca, però bueno.
0: No cal.
1: Amb un centre d'aquests grans.
0: Sí, sé on normalment realment es poden comprar
1: els ventiladors. Es poden comprar de bona qualitat i, sí, escoltar.
0: Però és que és de sostre o és de peu?
1: De sostre.
0: Ah, és de sostre.
1: Sí, i és d'aquestes que són les ales retràctils, no? Ah, i no fan soroll.
0: Que quan vas baixant la velocitat es van plegar.
1: És una làmpara amb, sí, un ventilador integrat.
0: Sí.
1: Ostres,
0: qui te l'ha instal·lat?
1: A la meva parella.
0: Ah, és manetes.
1: És manetes. Ah. Sí, jo quan li demano, ai, gràcies, Déu meu, perquè m'has donat mogollon, llavors apareix el meu nòvio i diu, Déu, sóc jo, no? O sigui, vols dir a mi, no? Perquè el pobre m'ajuda molt.
0: Ah, que bé. Sí, doncs, sí, celebro que puguis dormir millor,
1: sí, sí,
0: amb el ventilador.
1: Amb el ventilador.
0: I també celebro que la factura energètica doncs no pugi tant, també, gràcies al ventilador.
1: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí. Ja tenim el tema astrològic,
1: sí? Ja estem per aquesta setmana amb el tema astrològic, passem ara a la numerologia.
0: Pues venga.

0: perquè Calafell Ràdio, Calafell.tv, no tenim lingüista que ens estiguin tocant el crostó, com a Catalunya Ràdio, que sí que els hi, a la mínima que diuen alguna cosa que no és ben bé correcta, els hi donen un toc d'atenció. Perquè jo estic avui, quan és que tota l'estona que estic amb tu, que si, pues vale, venga...
1: És veritat. És que... Però els nostres oients saben, jo ja ho vaig dir al primer programa, jo el català el parlo, sí, però no el parlo perfecte,
0: el parles molt bé, molt, alguna coseta...
1: Bueno, m'equivoco. Sí. I ho parlo en el dia a dia, realment sí, però la veritat és que no tinc aquesta...
0: Fluïdesa, sí, jo crec que sí.
1: Em falta una mica més de vocabulari, estic mica estudiant.
0: Mica en mica.
1: Poc a poc.
0: Vinga, anem a parlar de numerologia. Quin seria aquest número que és protagonista i que ens està marcant una miqueta aquesta setmana, Eva?
1: Bueno, doncs l'energia de la setmana és un 4, que si no recordo malament, el 4 tu...
0: Sí, m'agrada molt.
1: Sí.
0: De fet, crec que sóc un 4.
1: Sí,
0: no,
1: sí, crec que sí que tenies algo d'un 4. Bueno, aquest càlcul es fa a la numerologia pitagòrica, no a la càrmica, i és una energia doncs, que encaixa bastant amb tot el que hem vist a la part d'astrologia, perquè el 4 ens parla de construir, de posar ordre, de crear bases una mica més sòlides i també de donar una forma més real a allò que volem aconseguir i com ho volem aconseguir. No és una energia potser per fer les coses de pressa o d'una forma improvisada, sinó que ens convida a fer les coses com pas a pas, a fer-les amb una mica més de consciència, amb una mica més d'amor i a recordar doncs, que els projectes importants necessiten una mica més de temps. També he de dir que l'energia del 4 és una energia que és una mica més bàsica, més senzilla, que ens ajuda justament a no complicar-nos tant, a no menjar-nos d'anar al cap per coses que no són importants realment, i que ens invita també a simplificar la nostra vida, no? El tema, per exemple, de les xarxes socials, que ja sé que és un tema bastant delicat perquè tots vivim, no?, amb una xarxa social.
0: La majoria, sí, podríem dir que sí.
1: No? Però, bueno, jo us convido a fer la prova. Jo ho he fet, ja porto unes quantes setmanes. Jo m'he tret del telèfon mòbil, no totes les xarxes, però un parell que era...
0: Amb aquest magnífic iPhone que pots tenir tot el que tu vulguis i més, t'has tret les xarxes socials.
1: Bueno, és un iPhone... Jo, mira, de molts no entenc. Jo em vaig comprar aquest perquè vaig dir... Pues, sí. Bueno, pel tipus de treball que tinc, necessito un que em duri molt. L'altre em va durar 7 o 8 anys. Espero que aquest també.
0: No sé, complicat si la tecnologia avui en dia...
1: Sí, però jo cuido molt les coses. El que passa és que el que deia és el tema de les xarxes, que dona com molta addicció i tal. Llavors, aprofitant que estem en una setmana 4, és interessant doncs, fer una mica, no?, de dir què passaria si jo a la meva vida, ara, en aquest moment de la meva vida, em trec algunes de les aplicacions que potser m'estan fregint el cervell, bàsicament, no? Perquè això de l'escroll, de mirar històries o els vídeos aquest tan ràpid, doncs hi ha plataformes que fan vídeos llargs, vale, aquí cap problema, o els podcasts, cap problema, la ràdio, cap problema, evidentment, però tot això, el que sigui contingut com molt, molt, molt mega ràpid, el que fa és que et deixa el cervell una mica fràgil.
0: A vegades
1: fràgil.
0: Hi ha continguts que són una mica tòxics, també.
1: Sí, a part, no? Però hi ha moltes persones que després d'utilitzar molt el mòbil, de temporades, que et costa llegir un llibre, et costa fixar l'atenció en un punt i no anar-te'n amb altres llocs, amb altres... És a dir, que jo invito a la gent que ho faci com un petit experiment perquè realment funciona i allibera molt. Allibera i tornes a ser una mica tu. Tornes a veure una mica l'essencial, no? Sobretot a la gent jove. Bueno, traient això, és una setmana també molt interessant doncs, per organitzar-se una mica millor, establir aquestes prioritats a la vida i prendre decisions potser que ens ajudin a sentir-nos més estables i que ens ajudin a veure, no?, de dir, aquesta setmana vull fer alguna cosa que en els pròxims mesos, 6 mesos o així, aprofitant la lluna nova, doncs que em doni algun tipus de resultat per construir alguna cosa que tingui certa consistència. O sigui, setmana bastant favorable per construir coses. I jo avui ja construeixo el meu estiu, perquè ja avui...
0: Què?
1: Últim espai.
0: Últim espai. Però això què vol dir?
1: No, home,
0: que ja està, un cop t'alliberes d'això, ja festa, festa, festa.
1: Ui, ja m'agradaria, però no. No. He de seguir treballant.
0: Altres obligacions.
1: Treballo i prepararem cosetes per la programació vinent.
0: Sí, a partir del 12, no sé, aquest any com cau, em sembla que era dijous, dia 11, per la qual cosa em sembla que comencem temporada el dia 15 de setembre. Falta de confirmar, depèn de com caigui, doncs això... Després de la Diada de Catalunya sempre comencem, engeguem temporada i ja veurem.
1: Molt bé, sí.
0: Què ens depara la nova temporada i què? Perquè clar, aquí des de direcció han d'acabar de decidir continguts. Potser em fan fora i mira, qui sap, jo que sé.
1: No crec.
0: En qualsevol cas, la numerologia, l'astrologia ha estat protagonista al llarg d'aquesta temporada els dimarts amb Astro Deva, amb l'Eva Gutiérrez. Doncs res, ho deixarem aquí perquè avui no tenim ni cap pregunta ni consulta. Mm-hmm. Tu has rebut alguna consulta d'algú que vulgués saber?
1: En aquesta setmana no.
0: En qualsevol cas, la temporada vinent reestructurarem l'espai a veure què podem fer.
1: Sí, sí.
0: Doncs desitjar-te que tinguis molt bon estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Que aprofitaràs per descansar també. Tens vacances a l'estiu?
1: No, o sigui, vacances com a tal, no, però bueno, estan aquí a Calafell, que és un lloc de vacances tot l'any, doncs aprofitaré per anar a la
0: platja.
1: Què vol
0: dir, de vacances tot l'any? Bueno, jo visc aquí a Calafell, això no vol dir que estigui de vacances tot l'any.
1: Bueno, però
0: tant de bo.
1: Vivim en un lloc on ve la gent de fora de vacances, llavors jo em sento privilegiada perquè dic, mira, tinc aquí la platja.
0: Jo amb tot el carinyo del món diré que m'agrada molt l'estiu al meu poble, a Calafell, però és l'època en què m'agrada...
1: Hi ha més gent, clar.
0: Sí, hi ha més gent, i això em costa, eh? Sí. La convivència amb tant... Clar, hi ha més trànsit, costa més aparcar, vas a la platja i està a tope...
1: Bueno, s'ha d'anar però, caminant, Ferran, s'ha d'oblidar tant... A l'estiu oblida tant del cotxe, perquè és impossible.
0: Sí, però clar, quan els que vivim allà on vivim...
1: Sí,
0: o ens movem en vehicle, en moto, amb el que sigui...
1: Sí,
0: o
1: amb
0: tenim
1: un patinete, anirem amb un patinete.
0: No, patinetes.
1: No et veig, jo tampoc m'hi veig.
0: Jo tampoc, no. Eva Gutiérrez, moltes gràcies per la feina, molt bon estiu.
1: Gràcies.
0: I ens retrobem ben aviat.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.

la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Dimarts, dia 16 de juny de 2026, ara mateix 12 i un minut del matí. Esteu... Hola, Pepa.
2: Hola, Marc.
0: Què tal? Com està?
2: Doncs... Ja tornem a ser dimarts, compte.
0: Doncs sí, dimarts, ja estem aquí. I últim dimarts d'aquesta temporada d'aquest programa de l'Obert... Ai, del Calafell Matí. Tinc el cap ja en el programa d'estiu que es diu Obert per Vacances, anava a dir de l'Obert per Vacances.
2: Així que ara em donaràs vacances amb mi, ja
0: sí,
2: fins
0: sí.
2: al setembre, nen.
0: Sí, ja fins al setembre, ja tots els col·laboradors, tots els que participen del programa, doncs ja ens anem acomiadant fins al setembre. Què tal?
2: Bé,
0: com està, Pepa?
2: Bé, trafegada,
0: ja comença a fer aquesta caloreta, oh,
2: sí, aquesta calor, que fa, que no es pot aguantar. Ara tenim uns dies preciosos, fa una mar tan maca. Escolta'm, la gent xala, es banya,
0: sí.
2: Aquest cap de setmana hi ha hagut un munt de gent, Estava que la filla a rebentar,
0: sí, Sí, sí, la platja
2: grossa,
0: plena.
2: Eh?
0: I jo quan li anava a dir que quan venia a la ràdio he baixat pel pont de Segur i hi havia una mar plana, plana.
2: Sí. Fa goig, és d'aquells dies que dona gust anar a banyar, perquè a més està l'aigua neta, maca.
0: Sí.
2: Escolta'm, es veuen els peixets.
0: De temperatura no sé, a mi vaig posar els peus aquest diumenge.
2: Encara està una mica fresqueta.
0: Encara pel meu gust,
2: Clar, el contrast que quan surts fora, doncs fot aquesta calorada, però bueno, per refrescar-te una mica ja va bé.
0: Mm-hmm.
2: Doncs, nen, aquest cap de setmana vaig estar el dissabte a la tarda, vaig treure el nas, vaig baixar volant d'allà al castell cap a baix a mar,
0: sí.
2: I vaig veure que feien allò la trobada dels timbals.
0: Ah, sí?
2: Ja et vaig veure per allà que retrataves,
0: Amiga, sí, així, em va veure,
2: Sí,
0: jo estava allà també enregistrant.
2: Escolta, quina sorollada que van fer.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, Venien d'aquí del pont dels Patos, aquí del Estany.
0: Sí, de l'Estany.
2: I arribaven allà a la plaça del Manila,
0: sí.
2: Que encara hi havia una carpa perquè el dematí havien fet unes coses.
0: Sí, hi havia una carpa.
2: Escolta'm, una gernació, eren 7 o 8 colles, una passada,
0: Sí, em sembla que eren, sí.
2: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: A més, clar, hi havia una distància. El primer que van passar, la gent al·lucinava. Deia,
0: aquests...
2: Quedaven parats, la gent. I llavors, clar, cap d'una estoneta tornava a passar a una altra banda. I jo pensava, com és que no van seguits? Clar, és que no poden, perquè entre ells es molestarien.
0: Clar.
2: Llavors deixen una distància i van venint les bandes d'una a una. Però escolta, va fer una gràcia, hi havia canelleta xicarrona, que tocaven, i el timbal a boll era més gros que la canalla, Escolta'm, i amb gràcia, sabien tocar bé, la canalla petita. O sigui, que tenen cantera aquestes colles, I venien que n'hi havien de Huesca, que van venir de fora.
0: Sí, d'Osca venien, de Sant Vicenç dels Horts, de Valls, de Reus...
2: I llavors hi havia els anfitrions.
0: I els d'aquí, els de Calafell.
2: Sí, capitanejats pel Ferran.
0: Exacte.

0: Canyelles.
1: Anaven tots aconjuntats, sempre ho dic, que els cristos de la colla de la banda de timbals a Calafell, tots van uniformats i tots foten molt de goig, sí. I anaven amb uns pantalons així estampadets, la mar de bufons. No, feien goig, la veritat que ho van fer molt bé. Llavors, clar, quan van arribar ja a la plaça al Manila i feien la tocada final, escolta, em semblava que s'haguessin de rebentar tots els vidres de les cases,
0: A més, a part del que van fer durant el passeig marítim, quan van arribar allà van fer una exhibició cada banda, i jo ja no hi era, però em sembla que al final totes juntes...
1: Van fer una tocada juntes,
0: Van estar allà.
1: Estuendo, tu saps? Sí. Escolta, semblava que hi haguessin ja els castells de focs allò de la Festa Major,
0: Clar, imagini's, allà tantes bandes, tanta gent, tants tambors.
1: I més a més, després van marxar perquè feien un sopar de germanot a les colles, i anaven marxant pel carrer Sant Pere, i quan anaven pel carrer Sant Pere també anaven tocant.
0: Anaven tocant.
1: Escolta'm, la gent que quedava parada més, la gent que sortia als balcons com dient que és això, encara no és la Festa Major, quedava la gent parada. Llavors van anar del poble, que van sopar tots amb un sopar així de germanor allà a la pista del castell, i després quan ja havien acabat de sopar van tirar tots cap a la plaça Catalunya.
0: I què va passar allà?
1: Van fer la trencada de la nit.
0: Trencada de la nit.
1: Que van amb les campanes de l'església. Quan les campanes toquen les 12, comencen.
0: Clar.
1: Escolta'm, un estruendo. A més també va anar tota la colla del Drac a l'Espurna. Tots els timbalers del Drac de l'Espurna. Hi havia veïns i d'això que van anar a veure-ho, però escolta'm, si algú dormia a dalt al poble...
0: Aquella hora no, ja no va quedar
1: ningú. Es van despertar tots els veïns, perquè, escolta'm, un estruendo, una cosa fabada, però bueno, és maco, fan coses...
0: Sí.
1: Aquí a Calafell, ja saps, cada cap de setmana hi ha jarana. Quan no és una cosa, és una altra.
0: I ara molt més, perquè ara arriba l'estiu i ja imminent les festes majors i la Festa Major Popeta, què?
1: Ja me n'he assabentat,
0: que
1: ja hi ha programes demà de la Festa Major.
0: Primera que
1: ja està publicat això a la pàgina web de l'Ajuntament.
0: Sí.
1: Si la gent entra a calafell.cat, a dintre ja troben el programa, que ja poden mirar-ho. Però sí, hi ha la gent que són més de l'antigua, aquestos d'antes, que els agrada tenir un paper.
0: Ara.
1: Doncs ja ha sortit el programa. De moment només n'hi ha a Baix Amar, a les dependències del carrer Sant Pere, i el cinema Iris.
0: Val.
1: Però a partir de dimecres, dijous, ja començarà a haver-hi la biblioteca, a tots els puestos oficials, i segurament a molts establiments, que hi ha una mossa que ho reparteix, i aniran donant els programes, perquè, clar, la gent ja té ganes de veure el que es farà, escolta'm.
0: I, a més, és un programa que recull no només ara la primera Festa Major, sinó totes, oi, Pepa?
1: Totes, i, a més, també parla de totes les activitats que es fan a l'estiu.
0: D'estiu.
1: Perquè aquí a Calafell no paren. Hi ha concertos, hi ha el cinema a la fresca, aquell que fan del terror, allà al parc de la Sínia, després també parla del mercat medieval, de totes les activitats d'ara fins a finals de setembre es preparem.
0: Doncs, quan tinguin el programa, que se'l guardin, perquè han d'anar mirant tot el que es fa al llarg de tot l'estiu, que no són poques coses, no? Són moltes, al contrari.
1: Sí. I després, nen, volia dir una cosa, que he vist que aquesta canalla tan trempada, aquestos els gangalats, han tret això que fan per internet, s'envien missatges, hi ha grups, això de WhatsApp d'aquestos, que hi ha uns que es diuen Popets, uns que es diuen Terrossets, uns que es diuen Miquelets, i hi ha mig poble aquí ficat, i escolta'm, ja han publicat, que han fet com un programa d'ells, de totes les activitats que fan, i han dit una cosa molt interessant.
0: A veure.
1: Perquè jo ja saps que jo, quan ja és l'èpic, sempre ho recordo, quan fan allò de la venda de les samarretes.
0: Sí.
1: Que la gent sempre els dic que tanto, que s'acaba aquest dia, que ja
0: no
1: hi sereu a temps.
0: No,
1: doncs sempre n'hi ha que baden.
0: Clar.
1: No presten atenció, baden, i llavors, quan, ara no tinc la samarreta d'aquest any, doncs mira, haguessis parat d'orella, Doncs mira, ara els esgangalats, el dijous, dia 25 de juny, que és quan comença la Festa Major Popeta, la de la Baix Amar, Festa Major de Sant Pere, a la plaça Alcalde Romeu, fan les activitats, no? Doncs a 6:45 de la tarda, han ficat allà, a la mateixa plaça Alcalde Romeu, faran una venda extra de samarretes de la Festa Major.
0: Ah, molt bé.
1: Si hi ha algú que va badar i que no se la va poder comprar, que corri, que vagi a la plaça Alcalde Romeu el dijous 25 de juny, a 6:45, que faran una venda extra de samarretes. Ara, a veure si trobaran el color que volen i la talla que volen. Aquí és el problema, per això que no vagin, que hi vagin a primera hora, perquè així potser et podran triar.
0: Home, és que després, durant la Festa Major, dona gust posar-se la samarreta identificativa de d'on ets i amb qui vas, no?
1: És el bonic, que veus aquests tres colors, que la gent que no ho sàpiga. Per Sant Pere, la Festa Major Popeta, els popets de Baix Amar van de color blau.
0: De color blau.
1: Per la Santa Creu, que és Santa Carme, també. Els terrossos van de color verd. I per Sant Miquel, el 29 de setembre, els miquelets van de color vermell.
0: De color vermell,
1: O sigui, cada nucli té el seu
0: tres samarretes, exacte.
1: La mar de bé. Llavors, nen, aquí jo ja tinc el programa, que si vols podem fer com una miqueta de repassada.
0: O sigui, el dia 25,
1: ja
0: després de Sant Joan, engega la Festa Major Popeta, la del nucli de la platja.
1: Sí. A 8:00 de la tarda, nen, faré un sopar de carmanyola de rebella, i posar amb els millors èxits. I he vist que han agafat com un concerto, d'una parelleta que es diuen Cat Versiono, que es veu que agafen cançons de tota la vida, maques, aquestes que coneix tothom, i les canten en català. Escolta'm, un original, serà més. Mentre la gent fa el sopar de Carmanyola, tindran el concert.
0: Ah, molt bé.
1: La mar de bé. Llavors, a 9:15, ja posa que fan l'encetada, que fan el pregó, fan l'homenatge a la persona, doncs, que han cregut que és el popet de l'any. I aquest any he vist que fan un homenatge a la pastisseria Andreu, pastisseria que hi havia ja al Passeig Marítim, ja davant de mar, el tòfol de Cal Andreu, que feien uns pastissos i uns xutxos i unes trenes i uns cruzanets de xocolata més bons. Escolta, això es troba a faltar, perquè ja es van jubilar, el Joan, pobre, també ja ens va deixar, i suposo que li volen fer un homenatge, que ja està molt bé, que la gent que s'estima anar a la platja, doncs els hi facin aquest d'allò. I ja posa que disposaran d'un espai reservat per persones amb diversitat funcional, o sigui, si hi ha algú que va amb cadira de rodes o que té algun problema, que hi ha un espai reservat. I, a més, una cosa que també m'agrada molt, que ja ho vam fer l'any passat, que el pregó faran allò el llenguatge de los signos, saps? Allò d'una mossa al costat, que ho va fent. Sí. O sigui, que molt bé, O sigui, pinta la cosa maca. Llavors, quan acabi això del pregó, que donen el premi i tota la mandanga, a les 10 de la nit comença allò el correbars. És allò que el jovent va amb el got aquell penjant i que van de bar en bar, van unes xarangues, que van tocant música... I llavors el jovent va darrere de les xarangues i escolta'm tot el passeig això de davant de mar o el carrer Vilamar, tot arreu on hi ha locals, doncs es van parant i allí van consumint i van ballant i van cantant i comença la festa major.
0: Per la qual cosa que ahir dijous veig que totes les activitats bàsicament són
1: esgangalades.
0: Sempre organitzen amb la col·laboració també de l'Ajuntament, doncs moltes activitats.
1: I tant, Llavors el divendres 26 de juny, fan una cosa nova, que és com un joc que munten també aquestos els esgangalats, que es diu reclam d'estrits i animació. Ja posa que posaran música per pels més xics i no tan xics, O sigui, això a les 7 de la tarda ja a la plaça del Manila, ja just al costat de la cofreria. I després, a les 8 de la tarda, d'allà al carrer Vilamar, cantonada amb l'Antoni Artigas, on hi ha l'hotel Solimar, comencen la tabalada a les colles de diables. Fan com un anunci, que ja avisen que el correfoc està a punt de començar.
0: Ah, clar.
1: Llavors fan tot aquell recorregut pel carrer Vilamar, no llencen foc, que no s'espantin els veïns, passen amb els timbals, només avisen doncs, que estan a punt de començar el correfoc. I llavors a les 9 del vespre, ja al carrer Sant Pere, fan el correfoc infantil. Primer comencen a tirar petardos els petitons, hi ha diferents colles. Hi ha els petits d'Altafulla i els mítels de Calafell i les espornetes, que són els dracs petits a l'Espurna. Aquestos comencen. I després, a les 10, hi ha el correfoc, hi ha el ball de diables de Constantí, els diables guaitals de Calafell i el drac Espurna. Llavors, el recorregut que fan és aquell trosset del carrer Sant Pere on hi ha les dependències, passen pel carrer Doctor Dax, per la carrerada d'en Relet i el carrer Rafael Casanova. Ja posa que avisen amb els veïns que, sisplau, que tapin les finestres i tot això per evitar possibles llars.
0: Sí, que després queden marcats pels focs.
1: Ah, sí, s'ha d'anar al tanto. Llavors, quan acaba el correfoc, allà a la plaça Alcalde Romeu, fan un concerto que es veu que serà una cosa fabada,
0: Sí, m'han dit que sí,
1: Serà una cosa fabada. Menys a 11:45 de la nit, fan un concert amb un grup que es diu Diversiones i la Prolevant, que es veu que és tot de música de versions.
0: Clar.
1: D'això, que amb el jovent els hi agrada, O sigui, serà una cosa xula. Això el divendres, Llavors, el dissabte, 27 de juny, a la plaça Calde Romeu, aquests dels esgangalats fan el joc de l'any competi qui peti, Llavors, ja posa que per inscriure't hi ha un formulari que han d'entrar a les xarxes d'internet dels esgangalats i s'hi han d'apuntar, Segur que deu ser com una mena de gincama de les dantes, Llavors, a 11:45, a la plaça Alcalde Romeu, que això m'agrada molt, perquè m'agrada molt. Ja saps que a mi on hi ha fartó sempre m'agrada treure el nas. Fan el concurs de ranxos mariners, que normalment sempre fan allò l'arrossejat. I, a més, amb la característica que fan amb aquells fogonets petitets que els han d'anar ventant perquè no se'ls hi apagui, i d'això fan el concurs, a veure qui guanya aquest any, Llavors, també, a les 12 del migdia, el barador de davant de l'Espineta, també fan la trobada de Petit Català, que això també és molt maco, que ho veus des de mar i veus totes aquelles barquetes, i fa preciós, Que li agradi retratar i tot això, és una cosa maca. a la una del migdia a la plaça Alcalde Romeu, mentre encara van als ranxos i tot això, fan el vermut de la Festa Major, que m'han dit que punxa la música, punxa, ho dic bé, no? Això el fan els...
0: Sí, sí, sí, punxa la música, punxa música,
1: aquest nen, el que li diuen Sisífilis, aquest nen, ja saps qui és, no?
0: Sí, sí, sí.
1: El Pijuan, aquest nen, el Pijuan, ho fa molt bé, eh? Llavors fan la trobada de samarretes, que fan allò que fan un concurs que les van comptant a veure quina samarreta hi ha més, si n'hi ha més de blava, si n'hi ha més de verdes o n'hi ha més de vermella.
0: Ja, a veure tenint guanya. En compte que s'anà a la platja, Festa Major Popeta, doncs sempre hi ha potser més presència de samarretes blaves.
1: Sí, però a vegades va just, eh?
0: Sí, perquè de Torrossos
1: n'hi ha una,
0: eh? De Miquelets encara ens costa una miqueta,
1: sí, Miquelets, eh? Miquelets treuen molt el nas per Sant Miquel.
0: Sí.
1: A veure si s'espavilen una mica.
0: A veure, espavilem, cap, eh? Per favor, els que som de Segur, del nucli de Segur, espavilem una mica.
1: Llavors, nena, el mateix dissabte a la tarda, dos quarts de set, aquest any menys mal que ho han fet més tard, perquè l'any passat fotia una calorada que em pastava i no hi havia ningú que s'ho mirés, pobra canalla.
0: El què?
1: Fan, a mi m'agrada molt, la cercavila tradicional.
0: Ai, sí.
1: I comencen, hi ha la tradicional i la gegantera, van una seguida de l'altra, que després ja totes dues s'acaben ajuntant allà a la plaça del Manila. Llavors, la cercavila tradicional i surt el drac, l'espurna, les espornetes, l'associació Som de Samba, la banda de gralles i timbals de Calafell, els capgrossos, llavors de l'Unió Artística fan el ball de panderetes, que són els petitonets, que fan una gràcia, que són més bufons.
0: Sí.
1: Després hi ha el ball de bastons infantil i l'adult, que cada vegada ho fan millor, i el ball de gitanes, que són la mar de trempades, la mar de maques, i després les senyores del puro, les meves amigues,
0: les tirantinaires.
1: I llavors van fent la cercavila, per tot el passeig marítim, fins que arriben allà a la plaça Manira, que fan la ballada final, i després, just a les 7 de la tarda, comencen des d'allà els Països Catalans la cercavila gegantera, que mira, ja venen colles, la colla gegantera de Clariana, de Canyelles, de Vilaseca, de Vilanova del Camí, de Sant Sadurní, de Noia, de Calafell, i també venen els gegantons, i els grellers de la bota, la mar de bé. O sigui, tenim una cercavila molt lluïda i molt maca. Qui no ho hagi vist mai és una cosa preciosa de veure.
0: Però veig que una va darrere l'altra,
1: sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Comença
1: arriba
0: dels quarts de set...
1: Arriba un moment que es troben, nen, arriba un moment que es troben allà al monument del pescador i ja veus que fan cua tots per anar a entrar a plaça. Sí, sí, fan cua i llavors allà a la plaça al Manila fan la ballada final, que és preciosa, una cosa preciosa.
0: El ser estiu, el ser dissabte, estarà tot el passeig marítim ple.
1: Llavors, nen, també fan una cosa que ja fa molts anys que ho fan, a dos quarts de vuit, més o menys allà darrere del monument del pescador. Fan el futbol a la sorra, que fa molta gràcia, van els solters contra casats, que ja fa molts anys que es fa això, la mar de bé. I llavors també, nen, a les 8 de la tarda al Centre Cívic al Cinema Iris, allà al carrer Vilamar, fan un concerto que organitzen els del cor Orfeo Calafellenc, i ja posa que ve el cor Josep Rossinyol del Casal de Rubí i els de Calafell, el cor Orfeo Calafellenc. I fan un concerto que es diu Film en Jazz. Mira, film deu ser de pel·lícules, deu ser maco, deu cantar cançons de pel·lícules.
0: Molt bé.
1: Sí, segur que faran la mar de bé. I llavors, nen, a dos quarts d'onze, a la plaça Alcalde Romeu, fan concert i ball amb l'orquestra La Xata.
0: La Xata, ja
1: han vingut alguns anys.
0: Sí, què tal? Fa molt bé.
1: A més, la gent els agrada això, que hi hagi el concert primer, que fan cançons així més cerimonials.
0: I ja després ja per ballar.
1: Les cadires, llavors la gent vinga a remenar una mica.
0: Vinga a ballar fins les tantes. Sí. Molt bé.
1: I llavors, a la mateixa hora, dos quarts de dotze, a la plaça del Manila, fan el concert jove. Fan amb els grups La Banda del Cotxe Rojo i uns que es diuen Spotify Flight. Que també deu ser d'això de versions i tot això, que el jovent també s'ho passa a la mar.
0: O sigui, el concert jove a la plaça del Manila i molt a propeta i al darrere, a la plaça d'Alcalde Romeu...
1: Per un públic una miqueta més
0: l'orquestra La Xata, per això, per un públic com més d'edat.
1: Llavors, nen, el diumenge 28 de juny, ja posen que a les 11 i a les 12 i mitja fan dos torns a la Casa Barral, fan una visita a la Casa Barral, ja posa que és gratuïta amb reserva prèvia, i s'han de fer reserves, hi ha un correu electrònic que és calafellhistoric@calafell.cat, o si no han de trucar al telèfon 977-69-46-83, veure patrimoni d'aquí Calafell, ja saps que jo sempre faig propaganda, a mi m'agrada molt, i la Casa Barral ha quedat preciosa, qui no l'hagi anat a veure mai, que aprofiti, que és una cosa maca. I abans a les 12 del migdia, davant de la Confraria dels Pescadors, fan l'exhibició del bot salvavides, amb aquesta tripulació tan maca que tenen ara, que hi ha homes i dones, que fan la mar de bé. El diumenge passat els vaig veure, el primer torn, Vaig treure el nas i van fotre 7 o 8 voltes, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Escolta'm, que això costa molt, eh?
0: Sí.
1: Ja els veus
0: sí,
1: que quan ja porten 4 o 5 ja els li va costar.
0: Sí, va costar perquè jo donar la volta...
1: Llavors, a més, ho acaben d'aquesta manera tan maca que queda el bot boc avall.
0: Sí.
1: I hi ha un dels tripulants que puja dalt amb la senyera. Això és
0: molt
1: preciós. Escolta'm, la gent allà a vora mar aplaudeixen i tot, eh?
0: Sí.
1: Fan molt bé, eh? Sí. Llavors, nen, el mateix diumenge 28, a les 5 de la tarda, al carrer Sant Pere, fan allò de la benvinguda, eh?, del territori Popet, que llavors quan venen els terrossos i els Miquelets, escolta, fan guerra d'aigua, guerra
0: sí,
1: de confeti...
0: Sí, és la benvinguda que els hi donen.
1: No ho ha vist mai,
0: cada
1: això
0: és una
1: maco,
0: sorpresa,
1: maco, eh?
0: Però Déu-n'hi-do, eh?
1: Ara més val que tinguin roba de recanvi en alguna banda, eh? Perquè tots queden xops.
0: Sí, alguns
1: xops.
0: Queden xops i amb altres coses, també.
1: Sí, o purpurina, on sé què els llencen.
0: Sí, els hi tiren de tot.
1: Llavors, nen, a les 6 de la tarda, quan ja s'ha acabat la benvinguda, la rebuda del territori Popet, fan allà la sorra, a la zona més o menys del monument al pescador, per allà, fan l'estirada de la corda entre nuclis, que això
0: sí,
1: ho fan primer per la canelleta,
0: sí.
1: I després fan els adults, que menys mal que cada any guanyen el de cada puesto, perquè no ho vull veure jo això, ho vull veure perquè si un any guanyen terrossos a Baix a Mar, o guanyen Popets a dalt al poble, ai, mare de Déu, esperem que no.
0: La liarem, llavors.
1: Llavors, nen, a 6:45, a la plaça del Manila, fan l'exhibició castellera, que li agradin els castells, i venen els nens del Vendrell, mar de bé. I quan acaben els nens del Vendrell, més o menys per allà a les 8 de la tarda, a la plaça Manila, que hi ha l'escenari que hi haurà, fan la ballada de l'Esbar d'en Saire i les Almes Rossieres, que l'any passat ja ho van fer, nen, i va ser preciós,
0: Molt maco, sí.
1: Va ser molt maco, La gent no s'ho pensa, que tenim aquí uns balladors, escolta'm, que són de primera, Llavors, el mateix dia 28, a les 11 de la nit, allà al Passeig Marítim, fan allò el piro musical, a càrrec de la pirotècnia Estalella, que fan allò que llencen els petardos i van
0: amb música,
1: És molt maco,
0: Això el diumenge a les 11 de la nit.
1: Sí. I just quan acabi el Castell de Focs, allà a la plaça Alcalde Romeu fan el ball de Revetlla, perquè, clar, la Revetlla de Sant Pere, i ve una orquestra que es diu Orquestra Juniors, la mar de bé.
0: Tenim música cada nit,
1: Boi,
0: Déu-n'hi-do,
1: Cada dia carana.
0: Molt bé.
1: Sí. Llavors, el dilluns 29...
0: Encara més, dilluns?
1: Sí, el dilluns ja s'acaba, que és Sant Pere,
0: És l'últim dia, que està local,
1: A 8:45 del matí, per allà al monument del pescador hi faran una mica d'itinerari, fan un toc de matinades, a càrrec dels grellers de Calafell. O sigui, que la gent que l'hagi anat a dormir tard... Igual es despertarà el soroll de les gralles, O sigui, el tanto la rata. Llavors, nen, a les 12 del migdia, a l'església de Sant Pere de baix a la platja, fan a l'ofici de Festa Major, en honor a Sant Pere, la mar de bé. A la 1 del migdia, al costat de la cofreria de pescadors, allà a la sorra, fan l'acte de la hissada de la bandera blava 2026. Això està molt bé, que ens donin aquesta bandera, que vol dir que tenim una platja en condicions...
0: Sí, un reconeixement de...
1: Una platja maca i ben cuidada,
0: platges,
1: Llavors, tot seguit, quan acaba l'acte d'aquesta de la hissada, fan també exhibició del bot salvavides, el dia de Sant Pere, que això és la mar de maco. Llavors, a 6:45 de la tarda, des de l'església Sant Pere fins a la plaça Alcalde Romeu, allà a l'església mateix fan la benedicció de les coques del Pavaneit i fan la cercavila del Pavaneit, que va pel carrer Vilamar fins a l'Alcalde Romeu. I llavors, a l'arribar a la plaça Alcalde Romeu, a partir de les 7 de la tarda, faran gresca de Festa Major amb DJ Kids, que diu que és un show únic, diferent, amb globus gegants, amb canons de confeti, amb una màquina de fum i de bombolles de sabó, escolta, amb la mar de bé.
0: Déu-n'hi-do.
1: I a les 8 de la tarda, a la plaça del Manila, també fan ballada de sardanes, que ve la cobla mediterrània. Escolta'm, nen, un munt de coses,
0: Doncs Déu-n'hi-do,
1: Sí. Tenim una Festa Major de Sant Pere, la mar de maca, O sigui que entre una cosa i l'altra, qui vulgui cada dia té coses per fer,
0: Sí, ja ho veig, Comença el dijous i s'allarga
1: fins al
0: dilluns dia 29,
1: que
0: és el dia de Sant Pere.
1: Sí.
0: Doncs ja la tenim a tocar aquí, Vull dir que això engega la setmana vinent.
1: Primer ve Sant Joan.
0: Sí, exacte.
1: Amb el foc, i el cap i tot això.
0: I el dia següent...
1: Exacte, ja
0: comença. Patapam, Festa Major Popeta.
1: I l'ho dit jo, la gent que vulgui tenir el programa, perquè ja et dic, ara no cal que diguem el que farem per la Santa Creu i Sant Miquel, que encara falta molt.
0: No, encara, ja
1: però
0: ho direm.
1: Però que vagin a buscar el programa,
0: i
1: allí ja poden fer el xifredero, i ja poden mirar les coses que es faran, nen? Un munt de coses,
0: Ja veig. Doncs ja les tenim aquí, les Festes Majors, ja tenim el programa, doncs que ningú es quedi sense el seu programa, perquè així podrà anar tafanejant i consultant tot el que s'ha organitzat, que són moltes coses al llarg de l'estiu.
1: Bueno,
0: i aquí,
1: nen,
0: a falta d'una festa, en tenim 3 o 4.
1: Perquè també hi ha les d'agost, hi ja la petita clar, d'hivern.
0: Exacte, cinc.
1: I aquí, cinc, aquí ho celebrem tot, escolta, tot, sí, jarana i alegria.
0: Molta festa i moltes activitats que organitzen des de Cultura de l'Ajuntament.
1: Bueno, anem,
0: doncs,
1: en vaig.
0: Molt
1: en
0: bé, Pepa. Doncs, a veure, que tinguin bon estiu.
1: Igualment,
0: que s'ho passi molt bé, que gaudeixi molt de tot això que es fa aquí a Calafell. I, escolti'm, avui, digui'm, que ha preparat per dinar avui? Jo és que sempre
1: avui, nen, he fet gazpacho.
0: Home!
1: Gazpacho ben fresquet, eh? Escolta'm, això ara entra de primera.
0: Oh, gazpacho, però entra a veure, gazpacho sol no, després s'ha d'acompanyar amb alguna coseta.
1: Li poso uns crostonets de pa,
0: amiga,
1: alguna coseta per tipar una mica més.
0: També, home, sí, clar sí, que sí, doncs sí. Pues vinga.
1: Bueno, macos, calafellens.
0: Gazpacho i de l'estiu.
1: Bon estiu a tothom. Apa,
0: adéu. Gràcies, Pepa, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Ja està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Inigualable és la cançó, la segona després d'Estrelles, que coneixem a través de la veu i la composició d'aquest jove català és el Max Navarro.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ara mateix passen pràcticament 6 minuts del punt de 1:45 del migdia. Som a dimarts, avui dia 16 de juny de 2026, últim dimarts d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa, el Calafell Matí. I ja sabeu que cada dia en el programa, abans de finalitzar-lo, doncs repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I en aquesta agenda us parlem en primer lloc de les activitats que celebren al voltant del 4è Congrés Internacional Carlos Barral i aquest any dedicat al boom de les escriptores. Aquí a Calafell també es faran activitats aquest divendres, dia 19 de juny, entre les 10 del matí i les 7 de la tarda. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Atenció, perquè en aquest congrés internacional dedicat a Carlos Barral i al boom de les escriptores es faran activitats al llarg de la jornada en el Centre Cívic Cinema Iris. I atenció, perquè la sessió de la tarda, a partir de les 4, serà oberta al públic en general. Hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Tota la informació la podeu consultar en el web municipal calafell.cat i aquesta activitat en concret a la seva agenda. I anem al dissabte. Aquest dissabte, dia 20, a partir de 8:45 del vespre, Nit Blanca Mar Romeu 2026 en el recinte de la piscina municipal de Mar Romeu. Porta el teu sopar, excepte la beguda, i acomoda't en una taula. A partir de les 11 de la nit hi haurà el tradicional ron cremat al ritme de veneres i a continuació, que no pararà la música, hi haurà copa de cava i coca gratis per als socis. I el requisit indispensable és anar-hi vestit de blanc. L'entrada és lliure. Recordeu, serà aquest dissabte, dia 20 de juny, a la Nit Blanca de Mar Romeu 2026, en el recinte de la piscina de Mar Romeu. I ja us volem explicar que hi haurà una sessió solidària de ioga en el castell. Serà aquest pròxim dilluns, dia 22, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre. Com dèiem, es farà una sessió de ioga al castell de Calafell en ocasió del Dia Internacional del Ioga i amb una finalitat solidària. És una iniciativa que veia per totes les persones que pateixen la duplicació del cromosoma 15. És un síndrome minoritari que pateix la Laia. És una nena de 7 anys, veïna del poble. Aquest és el tercer any que celebra a Calafell aquesta iniciativa amb la col·laboració i direcció de l'Espai Sauca i de Nanda Yoga Studio. Els beneficis aniran íntegrament destinats a aquesta fundació que vetlla per les famílies, també per les persones que pateixen aquesta duplicació del cromosoma 15. Doncs ja sabeu, ja teniu ben apuntada a l'agenda del web municipal calafell.cat, aquesta sessió solidària. El dilluns, dia 22, a partir de les 7 de la tarda, una sessió solidària al voltant del ioga. I en aquesta agenda cultural també us volem parlar de cursos de formació per adults. Es realitzen a l'escola que es troba ubicada a Cal Bulevar, al nucli del poble de Calafell. Són cursos que es realitzaran des del mes de setembre d'aquest 2026 fins al mes de juny de 2027. Preneu nota perquè la preinscripció és a punt de començar. Per exemple, tindrem els cursos de formació sobre idiomes, cursos de llengua castellana i també de llengua anglesa. També cursos pel graduat d'educació secundària. És un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO, per adults. També tindrem formació per la preparació de les proves d'accés. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També per la preparació a les proves d'accés a la universitat. És un curs d'un any de durada per preparar les proves a la universitat per majors de 25 i també de 45 anys. I per últim, la formació PAP és una prova d'aptitud personal. El període d'inscripció de tots aquests cursos que us explicàvem Es farà presencialment a l'escola els matins entre el 19 de juny i el 26 de juny, excepte el dia 24, que és Sant Joan i que és festiu. La publicació de l'assignació definitiva de places es publicarà el dia 17 de juliol. I, a més, les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola entre el dia 2 i el dia 10 de setembre. Doncs en marxa totes aquestes formacions per adults que engeguen el mes de setembre, però atenció perquè la preinscripció es fa entre el 19 i el 26 de juny. És formació que es realitza a l'escola d'adults de Cal Bulevà, al nucli del poble de Calafell. Amb aquesta informació dels cursos de formació per adults i també l'agenda cultural, hem arribat a les 12:41.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Tot un clàssic amb els Roxette, amb Mary Fredrickson i Pierce Jessel. Aquesta cançó que es diu How Do You Do. Hem arribat a les 12:44. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Déu-n'hi-do, tot un himne. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, amb John Martin, aquesta cançó que ja forma part de la història de la música, que té ja uns anyets. Un himne d'aquests que ens fa ballar i que també és una molt bona proposta per recuperar, tornar a escoltar en aquest migdia, 12:52 minuts en aquest dimarts. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest 16 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa El Calafell Matí. Vinga, demà dimecres aquí estarem a partir de les 9 i fins la 1 compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions de qui us parla, el meu nom Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem el programa cada dia al teu costat. I gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Sense vosaltres això no seria possible. Marxem amb Alex Warren, una de les seves últimes, el Fever Dream. Gràcies, com sempre, per la confiança. Fins demà, que acabeu de tenir un molt bon dimarts. Adéu.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Maria.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts, 16 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Ara mateix en parlem. Abans tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. L'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina que organitzen anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones, membres de les diferents associacions. Els Mossos d'Esquadra desarticulen al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat un acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà el dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. En marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de Protecció Civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i amb la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'empresa municipal FEMSA comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi de Calafell. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes complertes amb totes les fraccions que estan situades a tot el front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics de Calafell. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors a partir del mes de juny. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: L'Ajuntament de Calafell ha explicat que s'han triat contenidors on serà molt fàcil llançar el residu. Seran com papereres gegants i no caldrà accionar cap palanca ni cap pedal ni aixecar cap tapa. Això diuen que facilitarà que les persones amb mobilitat reduïda o els més baixets puguin introduir les bosses als contenidors més fàcilment. Les noves illes de contenidors tindran les 5 fraccions facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donaran major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Alhora, tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin a les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. També es realitzarà una campanya per dur a terme conscienciació ciutadana a l'hora de reciclar. Ramon Ferrer.
3: I a partir d'allí doncs, tindrem contenidors nous, farem una campanya també important perquè la gent doncs, recicli. Confiem en la gent que ho faci bé i que millorem d'aquesta manera la recollida selectiva. Els hi hem posat els contenidors que creiem que és més fàcil de poder accedir, que no hi ha palanca, no hi ha cap mena de pedal, no hi ha cap mena d'aixecar, doncs haver d'aixecar la tapa ni res, sinó que són els contenidors més accessibles que hem trobat i, per tant, doncs, el que facilitem és que la gent pugui tirar la brossa i no la deixin al terra, no? I això és el que ens preocupa.
0: D'altra banda, comentem que l'Ajuntament de Calafell ha modificat alguns horaris de la recollida porta a porta comercial perquè els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i no posin en risc la seva integritat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina, que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, com de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb el president de l'entitat, Josep Sierra.
4: Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
0: Durant aquests dies s'ha sortit a navegar, però també s'han compartit dinars i sopars de germanor, presentacions i xerrades. Durant el dissabte al migdia, una exhibició amb el bot salvavides de Calafell.
4: L'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol, i el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques, no? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides, que farem de teló de fons de la seva exhibició, i després, a partir de les 2:30-3, tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
0: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell compta actualment amb una dotzena d'embarcacions. Estan a punt d'incorporar una nova, ens ho ha explicat el president de l'entitat.
4: Tenim actualment a l'aigua 10 barques, ni tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficant en forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord d'intencions per construir un nou edifici al campus del Baix Penedès. Amb aquest protocol es posa la primera pedra d'un projecte que permetrà construir la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen uns 340 alumnes. Les dues institucions preveuen tenir el projecte executiu enllestit en un any, el qual definirà les necessitats. La nova seu encabirà l'oferta formativa actual i també tindrà capacitat per a possibles nous graus. El rector de la URB, Josep Pallarès, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès és un projecte de país.
5: De fet, el projecte executiu el que ha de fixar és precisament aquestes condicions. No? Un projecte executiu es dona unes especificacions a partir de les quals la carta del risc màxim, si permeteu l'expressió, no? Què volem, quines necessitats hauria de complir aquests nous espais, i llavors és el grup d'arquitectes que guanya aquesta licitació la que donar les respostes necessàries. I el que voldria posar en valor, complementant també les paraules de l'alcalde, és aquesta voluntat manifestada en els darrers 4 anys que volem que sigui així endavant, no? de consolidar una seu universitària al Baix Penedès, i de fet no és un projecte només de Diputació i d'Universitat, d'Ajuntament i d'Universitat, sinó que també la Diputació ha tingut molt a dir i continuarà tenint molt a dir, perquè és un projecte, si em permeten, de país, no és un projecte ni d'Universitat ni d'Ajuntament, és un projecte territorial, és un projecte de tots, i això ens motiva i ens obliga i ens dona aquesta responsabilitat a tirar endavant.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès serà estratègic.
6: Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats. Per tant, en aquests moments, sobretot donar les gràcies, perquè pel Vendrell és realment estratègic i pel conjunt del Baix Penedès, i no cal que digui res que ningú no conegui de sobre, no? Aquest és el territori de creixement, un creixement espectacular en números, en qualitat, i per tant és l'espai de futur també per a la universitat.
0: La URB i l'Ajuntament del Vendrell, per tant, han firmat aquest acord per impulsar la construcció de la nova seu de la Universitat del Campus del Baix Penedès per estudis d'infermeria i educació infantil en tingui una de definitiva. Amb el conveni s'inicien els treballs per definir com ha de ser el nou edifici, ja que l'antic té defectes estructurals, i per substituir els mòduls prefabricats del recinte. La previsió és que el nou edifici aculli estudis actuals d'infermeria i educació infantil i que tingui capacitat per possibles nous graus. N'ha parlat l'alcalde del Vendrell, que apunta que els agradaria apostar per estudis de medicina i d'enginyeria.
6: Sí que des de l'Ajuntament del Vendrell, doncs, mirarem d'animar que fem una aposta, u, per medicina. Per què? Perquè és una aposta que estem fent en tots els àmbits al voltant de l'Hospital del Vendrell. L'Hospital del Vendrell ha de ser el referent de tota la zona, d'aquesta zona intermitja que tenim entre Barcelona i Tarragona. Uh-huh. I per tant farem al voltant de l'hospital, i a més també nosaltres estem treballant al voltant, urbanísticament, que al voltant de l'hospital es pugui desenvolupar també una zona on els estudis, la formació també tingui un paper important. I després, a ningú se li escapa que tenim una empresa molt potent en aquesta zona, que és Idiada, i per tant tot el que tingui a veure amb la tecnologia, la enginyeria, l'automoció, que ja tenim uns estudis molt potents a l'Institut Andreu Nin d'FP, d'automoció també molt potents, doncs bueno, una mica serien aquests àmbits que des de desconeixement d'un ajuntament, a mi ens agradaria optar, però...
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, el municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició de Cunit amb Orgull. Una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc de les 7 de la tarda a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Cunit, davant l'oficina de turisme. Oferirà una programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una ballada plena d'espectacle, música i participació. Hi haurà actuacions destacades i també espectacles. La programació també inclourà un bingo musical participatiu, conduït per la mateixa presentadora. Més enllà de la vessant festiva, Cunit amb Orgull manté el seu compromís amb la sensibilització i la defensa dels drets del col·lectiu. Durant l'acte es durà a terme la lectura del manifest institucional i un parlament reivindicatiu per visibilitzar la realitat del col·lectiu i continuar avançant cap a una societat més justa, diversa i exclusiva, inclusiva. L'espai també comptarà amb servei de bar, zona de food trucks i un punt lila, que oferirà informació, assessorament i també prevenció davant de qualsevol situació de discriminació o violència. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Cunit, en concret per l'Àrea d'Igualtat i el SAI, amb el suport de OK Produccions, Associació Cultural i LGTBI+, impulsora de projectes com Unicorns Pride Ebre, que treballa des de l'any 2020 per promoure la diversitat, la inclusió i la creativitat a través de la cultura.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, han detingut a Valls, a l'Alcamp, tres homes de 48, 58 i 59 anys com a presumptes autors dels dos robatoris amb força i una temptativa i tres delictes de fur i una altra temptativa. La detenció es va produir al voltant de les dues del migdia a la carretera del Pla de Valls, després de la investigació prèvia que determinés l'existència d'un grup criminal format per quatre homes dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. En concret, van actuar en empreses del Baix Penedès, Alt Penedès, el Camp, Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Llobregat, d'on es van endur palets o, en alguns casos, ho van intentar, valorats en gairebé 10.900 euros. La unitat d'investigació de la comissaria del Vendrell va comptar amb el suport de Valls, atès que prèviament va resoldre dos casos comesos per a aquest mateix grup. De fet, hi va haver aquestes detencions i els investigadors van acabar determinant doncs, una càrrega valorada en 2.700 euros que havia estat sostreta aquell mateix dia d'un polígon industrial. Aquest grup criminal estava sent investigat en paral·lel per agents del Vendrell arran dels fets a Tarragona i també a Llorenç del Penedès, a la Bisbal del Penedès també i a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, doncs, hi ha hagut aquestes detencions. Els integrants d'aquest grup van carregar la mateixa furgoneta utilitzada en tots els casos, 18 palets valorats en gairebé 400 euros d'un celler de Sant Sadurní d'Anoia. I van ocórrer fets rere fets, també en un centre logístic de la Bisbal del Penedès, com dèiem, on els sospitosos van haver d'abandonar ràpidament el lloc quan un dels seus responsables els va sorprendre en una zona restringida. Finalment, i amb tots els elements incriminatoris, els investigadors de la comissaria del Vendrell han acabat detenint i manté encara les gestions obertes per detenir més persones implicades. Es tracta d'un grup criminal format per persones que acumulen nombrosos antecedents policials. En el cas dels tres homes, sumen prop de 140 fets delictius.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa el dispositiu de la temporada de bany que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment d'incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya torna a estar operatiu el visor de platges interior.gencat.cat. /estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil fa una crida a la prudència i extremar les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas del bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Capitania Marítima de Tarragona ha posat en marxa una campanya de control i inspecció dirigida a empreses de lloguer de motos d'aigua i centres de busseig de la costa tarragonina. La iniciativa es desenvolupa en coordinació amb la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Generalitat amb l'objectiu de reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. La campanya ha estat presentada i preveu inspeccions presencials en instal·lacions i zones d'operació. En el cas de les motos d'aigua, els controls verificaran aspectes com assegurança obligatòria, realització de xerrades de seguretat prèvies, l'ús d'armilles homologades i la correcta formació. Respecte al busseig recreatiu, les inspeccions es centren en garantir els baptismes de busseig que realitzen amb condicions exigides amb la normativa, comprovant l'ús adequat d'embarcacions de suport, assegurança obligatòria i compliment dels límits de seguretat per guies i instructors.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
2: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
7: Vaig començar l'any a l'hospital.
2: A l'hospital?
7: Vaig acabar el novembre ingressat perquè se m'havia ficat una bactèria a la cama i no hi havia manera de matar el bitxo i bueno, pues... em van tenir que obrir tota la cama i als 3 mesos i mig ingressat i amb antibiòtic i tal, o sigui, ara començo a veure la llum, a tornar a estar entrenant bé, a agafar bones sensacions i això, però ja et dic, vaig perdre tota la massa muscular, o sigui, va,
2: no ho sabia jo això.
7: Perfecte.
2: No ho sabia, Isaac. Quina bactèria se't va posar?
7: Una bactèria que estarà als vàters.
2: Ostres.
7: Vaig anar a Toledo a un torneig de pàdel, vaig anar al lavabo a l'hotel, al bany, em vaig seure, i al seure es va trencar la tapa del vàter, la tassa, i em va fer 2 tallets petitons, 2 ferides, però se'm va curar superbé, m'ho vaig netejar, m'ho vaig curar bé. A la setmana no tenia, no, ni es veia. Però a les 2 setmanes em va començar a sortir com una febre bestial, malestar, vaig anar a l'hospital pensant que era una infecció d'orina i no, i em van dir que no, que era una bactèria i se'm va inflar tota la galta del cul, els testicles, la galta del cul, i llavors em van tenir que obrir. Van desbridar, però la bactèria era resistent i en comptes de fer una col·lecció anava bifurcant. I llavors va arribar fins a gairebé sota el genoll. Des de la galta del cul fins al genoll. I llavors em van tenir que obrir tot.
2: Ostres.
7: Doncs... I tot el que comporta, no? Estar al llit, sense no, moure'm, 3 mesos i mig, Nadals, Cap d'Any, Reis, tot.
2: I tot per aquest tall, no? Perquè m'imagino que la bactèria es va transmetre
7: va
2: a través
7: per
2: la sang.
7: Sí.
2: Ostres, com t'has recuperat d'aquesta...
7: Pues vaig sortir sense força, sense control de zonc, o sigui, havia perdut l'equilibri. I llavors vaig començar a entrenar, però entrenar amb la bici molt suau, perquè estava fos, no tenia força. Al gimnàs una mica i una mica sortir amb la cadira a moure'm i a poc a poc, cada dia entrenant una mica més, em vaig apuntar a un esport nou que es diu Aerox. Em vaig apuntar a un box d'aquests.
2: Com és l'Aerox?
7: És com si fos el CrossFit, però no tanta força, és més força-resistència. Que jo vaig veure, clar, a l'hospital vaig estar mirant vídeos, internet, de tot, no? I vaig veure que havia sortit aquest esport nou. És una nova disciplina molt semblant a CrossFit, no? I es fa als box de CrossFit. I vaig veure que no, que molta gent amb cadira ho feia i vaig pensar, ostres, això per recuperar tot el que he perdut, massa muscular, el control de tronc, l'equilibri i tot, dic, m'anirà bé, perquè era moure la cadira, exercicis d'equilibris, que és allò de tirar una pilota medicinal cap amunt, o fer el remorgòmetro, bueno, coses que m'anirien bé, que, a part de la bici, no? I m'ajudarien i acceleraria la recuperació. I m'he apuntat i mira, al setembre tinc ja una competició.
2: Una competició. Sí. Per qui no ho sàpiga, doncs l'Isaac Mateos fa esport amb la seva cadira de rodes, fa ciclisme, fa pàdel, ara també fa crossfit, fa també l'Aerox, que acaba de comentar. I com hem dit, doncs és un premiat, un dels premiats de la nit de l'esport. Què vas fer durant l'any 2025 per assolir aquest guardó? Exacte.
7: Pues de la bici vaig quedar campió de Catalunya amb la bici, amb la handbike, però el que més vaig fer va ser pàdel. Jo vaig quedar finalista a Tarbes, a França, vaig guanyar a Turín i amb l'equip, érem un equip, no, d'unes empreses, era un torneig amb empreses, era un torneig inclusiu, i vam guanyar l'empresa amb la que jo anava, vam guanyar, i aquí a Espanya, pues, a Catalunya algun cop en alguna Open vam arribar a semifinals i tal, i a l'Espanyola també, del quadre B també vam arribar a semifinals i això.
2: Doncs no pares,
7: Sí, i ara estic preparant per anar a salvar els papers. Tinc el Campionat d'Espanya ara el 1 de juliol a Melilla.
2: L'1 de juliol, serà?
7: No, el 3-4.
2: 3-4.
7: No, 4-5-6. 4-5-6 de juliol.
2: A Melilla.
7: Ens volen matar.
2: A Melilla.
7: Són que fotrà una calor.
2: Sí, clar.
7: Normalment el Campionat d'Espanya, que per sort aquest any per mi... l'any és el juliol, però normalment és el maig.
2: Campionat d'Espanya de pàdel?
7: No,
2: de ciclisme.
7: De ciclisme adaptat, sí.
2: Molt bé. I com s'organitza aquest campionat?
7: No ho han fet tot el malament que han pogut, perquè, clar, el 1 de juliol a Melilla, a part, un campionat d'Espanya tindria que ser el més cèntric possible, no? Perquè a tothom més o menys li costi el mateix, el viatge, sí. No? El viatjar i tal. Però a Melilla nosaltres ho tenim superlluny i a part hem d'agafar un ferri o marxar amb avió per poder anar a Melilla.
2: Clar.
7: Llavors és un cristo, perquè nosaltres amb la bici que portem, la bici, la cadira, viatjar amb tot això és un merder. Ja és un merder amb el cotxe, doncs imagina't, doncs tenir que agafar ferri o tenir que pujar-ho a l'avió, que són, la meva bicicleta val 18.000 euros. No em fa cap gràcia agafar i deixar-la a l'avió, que la carreguin com si fos una maleta.
2: No.
7: O sigui, és un cristo. Així que, la veritat, anirem perquè vaiem la selecció catalana i tal, per representar la selecció catalana. Si no, no aniria.
2: Representes, doncs, a la selecció catalana, Isaac.
7: Sí.
2: Totes aquestes despeses les fa front la selecció catalana?
7: Normalment sempre ens ho paga tot la Federació Catalana de Ciclisme. Però aquest any es veu que tenen problemes econòmics i no ens donen una petita ajuda.
2: Una petita ajuda, o sigui que ets tu el que al final has de
7: posar... Et donen la roba i 150 euros per anar-hi.
2: I com es fa front a aquestes despeses? Teniu alguns...
7: De la meva butxaca. Tinc algun patrocinador, però... que pues, m'ajuden amb material, no? Material de la bici, o per exemple la roba, tinc l'Esports Amparo que em fan les serigrafies, no?
2: Sí.
7: I altres que em paguen el material de rodes de recanvi, coses així, però econòmic no n'hi ha.
2: Ets tu.
7: Sí. Sí.
2: I per què ho fas?
7: Home, perquè és la meva afició, és el que m'agrada fer. I a part, que també va bé per motivació per seguir entrenant tot l'any.
2: No,
7: és un punt de motivació que et dona el voler estar bé per arribar a aquell punt de l'any en condicions. No?
2: Has recuperat totalment la força que tenies abans d'aquella bactèria?
7: Totalment no.
2: No.
7: La veritat que si abans feia mitges de 30, 28, 30 amb la bici entrenant, doncs ara estic a 24, 25.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la podeu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs fins aquí l'informatiu del dia. Als esports, la Roser Ribas, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
8: Calafell Ràdio.
9: El govern esmena la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara

0: Assegura el govern, tot i aquestes paraules d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Després de sentir Parlon, connectem amb el Palau de la Generalitat i també amb el Parlament. Albert Prat, Jordi Corbalan.
3: El govern de Salvador Illa s'embolica amb un pla pilot que ja va néixer amb mal peu i en només un matí passa de donar-lo per mort a dir que continua viu. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha confirmat que hi ha 7 instituts amb Mossos de Paisà i que no enterraran el projecte.
4: El programa continua tal com estava previst i, per tant, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
5: L'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que deixi d'embolicar la troca i que aparqui definitivament el pla pilot.
6: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
7: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament.
8: Que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
2: De seguida hi aprofundim. Mentrestant, de la crònica internacional, Donald Trump assegura que l'Iran mai tindrà l'arma nuclear i que l'acord de pau que s'ha de signar divendres obrirà una nova fase de negociacions per garantir-ho. Enviat especial a la cimera del G7 a Evian, a l'est de França, Jordi Baró.
9: Bon dia. L'acord de pau no és encara públic, però Trump en continua presumint al G7. Segons el president dels Estats Units, el text diu alt i clar que l'Iran mai tindrà un arma nuclear i amenaça, en cas contrari, en fer caure l'infern sobre el règim de Teheran. Amb l'Iran presumiblement encarrilat, Trump mira de nou a la guerra ucraïna i li diu a Putin que arribi un acord per acabar-la.
2: Al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem els nous passos de la Generalitat i el govern espanyol perquè Catalunya continuï en la cursa per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial que s'ubicaria a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre.
0: El govern català ha aprovat els tràmits administratius el mateix dia que el Consell de Ministres ha fixat una aportació de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte. Les autoritats europees preveuen crear 5 d'aquestes gigafactories que han de permetre dependre menys de la Xina i els Estats Units. Hi ha una setantena de competidors arreu del continent.
2: Tot això el dia que Junts ha anunciat que forçarà una votació al Congrés sobre la necessitat que Pedro Sánchez avanci les eleccions generals.
0: En plana judicial, el jutge ha denegat a Zapatero l'ajornament de la seva declaració per les joies que li van trobar a la caixa forta. Per tant, es manté a demà. Begoña Gómez, mentrestant, parella del president del govern espanyol, continua esperant si el jutge li imposa mesures cautelars per la seva causa.
2: Connectem amb Madrid, Tania Tàpia.
10: Fa un mes que Junts per Catalunya va demanar eleccions a Pedro Sánchez, creu que ja no li queden raons per allargar la legislatura i força que la cambra voti, serà dijous, un text on li demana al president espanyol que dissolgui les Corts i vagi ja a eleccions. El diputat Josep Maria Cruzet insta la resta de grups crítics amb la situació que viu el PSOE a sumar-se a la iniciativa.
11: Ara és el moment, entenem, d'anar més enllà i passar de les paraules als fets, i els fets s'acrediten votant en l'hemicicle i fixant clarament la posició de cadascun dels grups.
2: I com faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
12: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
2: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
13: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià a Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim apunt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
2: I ara, temps pel temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
15: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte ahir. Ara mateix la més alta, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana. Fins

0: fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ara són les 2:06. El dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilota per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
3: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
4: Què tal, Joan? Bon dia.
2: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
4: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona, la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
5: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
4: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
2: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
6: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
7: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
8: Esperem que deixin de rectificar-se entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
9: Que s'aclareixin amb els seus lios, els lios del govern que els resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
10: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
6: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
2: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
12: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
11: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
12: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
11: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
2: I mentrestant el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
14: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inhabitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
13: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
15: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
13: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
2: 2 minuts i serà un quart, ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
16: Catalunya migdia.
17: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
19: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
20: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
22: Catalunya migdia.
2: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
14: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra Porta veu el Massaid.
0: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
14: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
2: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
1: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar eleccions. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez a l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
3: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç d'aportar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
1: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
23: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
1: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP, pràcticament a la vegada, ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu al Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
24: Se va votar esta semana una cuestión de confianza. Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar elecciones generales.
1: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Mercedes Pulua.
25: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores?
26: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
1: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
2: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
27: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraband i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara enfora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra porta veu, y Pache López, portaveu dels socialistes.
23: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
4: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
27: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
23: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
27: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
2: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
14: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats, però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
2: Encara una altra investigació perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en Escura.
5: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
6: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
5: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
6: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
5: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
2: Ara és 3:15. Amb aquesta idea dels mercaurans, ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
16: Catalunya migdia.
7: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
22: Catalunya migdia.
2: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial en les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
15: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Maxi Machinini, que tenia llavors 19 anys.
8: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Héctor Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
15: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
9: Our children are leaderless.
10: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
15: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infame presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
2: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
11: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
12: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
11: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
13: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
11: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
2: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
17: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era una anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
18: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
17: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
2: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Jarque.
28: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
2: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Molià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
28: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no compareixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Molià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
2: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim tres situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants. Cristian Roldán.
0: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquest àmbit, des d'UNICEF, destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
1: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que los adultos.
0: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a tres d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
2: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
3: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la UAB.
19: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
3: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
2: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
16: Catalunya migdia.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
26: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
29: ¡Hijo!
30: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
31: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
30: Sí,
31: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
2: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ell.
32: És veritat que la cara estava rara.
2: Era Shakira o no era Shakira?
32: Jo estic segura que sí.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
2: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i el seu creador és de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
4: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
5: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
4: El repte té quatre modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
5: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
4: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un cinquè repte.
2: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
6: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Michelangelo o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment de Ghirlandaio, de Michelangelo, de Rafael, o de Leonardo, o de dones pintores, que també és desprimer en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
6: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
2: I ara un altre canvi radical de registre. Mua, mua, mua. Perquè Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet o Mimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
8: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, amb d'altres d'emergents que es consoliden com Lia Cali, i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet, i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector, com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
9: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
8: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
10: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
2: Estan a Lleida una vintena de locals d'oci nocturn. Els més importants uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Noelia Caselles, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
14: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat. Fins a un total de 18. La campanya es diu Que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarré és la presidenta d'Òmnium a Lleida.
0: Per què no fer doncs, que la socialització de joves i no tan joves, doncs, a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
14: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
1: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
14: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
25: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran a les 3. Des de la informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
11: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Jalmà, sens dubte aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que generaran els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: Les regles de Estados Unidos cambiaron y teníamos que pagar una tasa muy grande para traer mi mamá y otros hermanos, y entonces no conseguimos tratar a tiempo, pero pienso que voy a intentar ver si consigo para pelo menos el último juego para mi mamá también estar aquí.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un ni do. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest Mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Ah, aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi van permès, i abans de volar, el seleccionador iranià, Amir Galenoi, aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però, qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial, també va ser la primera jornada, i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así, no veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha, y ha estado en diferents condicions, però sempre ha estat i sempre per a nosaltres ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucassen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara hi podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar dues vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després. Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el playoff. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Didac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
15: Sí.
14: I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants de Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
18: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu. David Ubach.
20: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
21: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
20: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, tres Supercopes espanyoles i també dues copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut al waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
22: Dels nordcatalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
23: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini. Dos o tres anys amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff, amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
22: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rees.
0: I tornem a parlar de futbol. El Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve a la Nova Creu Alta un 1-0 en contra davant el Zamora després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
3: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
2: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin en transport públic, sobretot en metro.
0: El so del moment en què ha arribat la Stanley Cup a Raleigh, després que els Carolina Hurricanes han guanyat l'NHL, que és el seu primer títol en 20 anys, Marta Garcia.
19: S'han endut la Lliga d'Hockey Gel dels Estats Units i el Canadà, superant en la final per 4-1 els Vegas Golden Knights. 0-3 en l'últim partit, el 6è d'una sèrie de 7, i així la franquícia de Raleigh en Carolina del Nord suma un nou títol de l'NHL 2 dècades després de l'última vegada. S'emporten, per tant, com deies, Laia, la Stanley Cup, que és com se coneix al trofeu que donen al guanyador. Esta és una de les competicions més prestigioses del món de hockey gel, si no la que més. Tant és així, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial, i és també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, van anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
0: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta Garcia. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara amb un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
19: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'estatge de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
0: sí,
19: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les 3 pròximes temporades i el Noia ha presentat un jugador molt jove, 19 anys, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, a les 7 més esports al tot costa i també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i el Joan Botà.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: que el jutge no demanarà mesures cautelars. Ara, no té fàcil la declaració. En cap de les dues peces, ni en la part de plus ultra, que aquí potser és més difícil que el jutge pugui demostrar algunes de les coses que hi ha en l'auto, i en el cas de les joies, que és el que crec que la majoria de la gent pot entendre més ràpid, doncs veurem si explica qui, quan i on.
1: Jo crec que no mourà res, que seguirem en la mateixa dinàmica, a no ser que hi hagi una sorpresa i de sobte demà el jutge digui, mira, absolc Zapatero perquè m'ho he cregut tot, que no passarà.
2: El problema era...
0: Tampoc el pot absoldre, no, perquè es demana instrucció.
2: Ja però és que el problema era de Rodríguez Zapatero, perquè el seu plantejament de demanar l'ajornament pel tema de les joies no s'aguantava gaire, perquè tu pots explicar l'origen de les joies i ho demostraré en els propers dies, sí, perquè aportaré la documentació necessària que està reunint el meu equip de defensa. Això és el que tocaria en un procés d'aquesta mena normal.
0: I és de suposar que des del moment en què les joies estan ja en mans de la Guàrdia Civil, doncs tu ja has pogut demanar aquest peritatge. Sí.
3: I a tot això continuem esperant la sentència del cas Mascaretes, que pot
0: que caure
3: en qualsevol moment.
1: És que ho poden fer tot el mateix dia, són capaços.
3: Aquests són capaços és
0: que sigui a bona hora,
3: també molt revelador del clima polític que viu l'Estat. En fi, un minut i seran les 4, un minut i tindreu els blocs informatius de 3CatInfo per seguir-vos informant aquesta tarda o la tarda de Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga. El Catalunya Migdia ho deixarem aquí. Avui hem fet tertúlia amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Aponès, en Maiol Roger, periodista, subdirector del Matí de Catalunya Ràdio i animador de l'actualitat de 6 a 12 cada dia aquesta emissora, com s'ha comprovat avui amb tot aquest afer parlant, i també amb en Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Gràcies als tres.
0: Adéu.
2: Bona tarda.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
9: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
12: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: dels 90. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Lady, don't hurt me.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones i com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà de Duar Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents els trobaràs al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
5: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
6: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
7: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
8: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
9: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
10: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
11: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
12: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
13: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el cel...
14: A punt de frena amb la Júlia Pont.
15: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
16: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dimarts 16 de juny.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. Ara mateix en parlem. Abans tenim altres notícies del dia que, primer de tot, les resumim en titulars. L'associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina que organitzen anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones, membres de les diferents associacions. Els Mossos d'Esquadra desarticulen al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat un acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà el dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. En marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de Protecció Civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i amb la col·laboració del SEM per millorar la gestió d'incidències. Més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'empresa municipal CEMSA comença la renovació del parc de contenidors de residus en la totalitat del municipi de Calafell. Abans de l'estiu es canviaran 58 illes complertes amb totes les fraccions que estan situades a tot el front marítim. La resta del municipi s'anirà fent a continuació, seguint per les urbanitzacions i els nuclis menys turístics de Calafell. Els treballs de substitució acabaran el mes de setembre amb 1.600 contenidors nous que substituiran els actuals. Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
3: Però ara renovem tots els contenidors, començaran a implantar-se els nous contenidors a partir del mes de juny. El mes de juny, juliol, veureu tot el front marítim canviat, substituït, i a partir d'allí es anirà fent tota la resta de municipi durant l'estiu, perquè puguem, doncs, hi ha llocs que no són tan concorreguts, doncs que puguem fer el servei més o menys en condicions.
0: L'Ajuntament de Calafell ha explicat que s'han triat contenidors on serà molt fàcil llançar el residu. Seran com papereres gegants i no caldrà accionar cap palanca ni cap pedal ni aixecar cap tapa. Això diuen que facilitarà que les persones amb mobilitat reduïda o els més baixets puguin introduir les bosses als contenidors més fàcilment. Les noves illes de contenidors tindran les 5 fraccions facilitant la recollida selectiva als ciutadans. L'Ajuntament de Calafell busca així incrementar el percentatge de recollida selectiva, que és del 42%, lluny del 60% que marca Europa. Els nous contenidors facilitaran la recollida en camions, reduint el temps de bolcat dels residus en el vehicle i evitant majors molèsties al veïnat. Tindran un impacte visual menor i donaran major seguretat, ja que tenen menys alçada i permeten veure les persones que creuin els passos de vianants, sense tapar-los la visibilitat. Són més inclusius, ja que faciliten que tothom pugui llançar el residu en el seu interior sense accionar cap mecanisme. Alhora, tenen un disseny modern i actual, oferint una major integració al paisatge urbà i una millor qualitat estètica. Amb l'objectiu de continuar millorant el percentatge de recollida selectiva, l'Ajuntament de Calafell obrirà en breu la nova deixalleria municipal, ubicada al Parc Empresarial de Calafell, de la qual s'estan tramitant els permisos d'obertura. Aquesta planta oferirà la possibilitat de reciclar aquells residus que no s'incloguin a les 5 fraccions dels contenidors, però també tindrà un espai de reutilització que permetrà donar una segona vida a aquells objectes que es portin a la deixalleria i sigui possible fer-ho. També es realitzarà una campanya per dur a terme conscienciació ciutadana a l'hora de reciclar. Ramon Ferrer.
3: I a partir d'allí doncs, tindrem contenidors nous, farem una campanya també important perquè la gent doncs, recicli. Confiem en la gent que ho faci bé i que millorem d'aquesta manera la recollida selectiva. Els hi hem posat els contenidors que creiem que és més fàcil de poder accedir, que no hi ha palanca, no hi ha cap mena de pedal, no hi ha cap mena d'aixecar, doncs haver d'aixecar la tapa ni res, sinó que són els contenidors més accessibles que hem trobat i, per tant, doncs el que facilitem és que la gent pugui tirar la brossa i no la deixin al terra, no? I això és el que ens preocupa.
0: D'altra banda, comentem que l'Ajuntament de Calafell ha modificat alguns horaris de la recollida porta a porta comercial perquè els operaris no hagin de sortir al carrer a les hores de més calor i no posin en risc la seva integritat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat durant el passat cap de setmana la desena trobada de Vela Llatina, que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones vingudes de les diferents associacions del sud de Catalunya, com de Torredembarra, Cambrils i l'Ametlla de Mar. Hem parlat amb el president de l'entitat, Josep Sierra.
4: Comencem el que són les trobades. Primer comença a Calafell, després anirem a la Torre, o sigui a Torredembarra, a Cambrils, a la Cala, és a dir, a l'Ametlla. I el que fem és que les diferents associacions d'aquesta manera es puguin trobar, puguem navegar junts i pugui crear una certa cohesió entre les associacions, que com ja saps, la seu, per exemple, de la Federació està aquí a Calafell, i d'aquesta manera podem cohesionar més les entitats que ens dediquem a la conservació de la tradició de la vela llatina.
0: Durant aquests dies s'ha sortit a navegar, però també s'han compartit dinars i sopars de germanor, presentacions i xerrades. Durant el dissabte al migdia, una exhibició amb el bot salvavides de Calafell.
4: L'activitat, per exemple, per avui consisteix en sortir a navegar. Hem ficat dos boies, una davant del trajo de l'Espineta i l'altra davant del carrer Monturiol. I el que consisteix en que les barques siguin visibles des de la platja amb les veles desplegades i puguem veure com evolucionen aquestes barques. No? A les 12:30 hem quedat amb el bot salvavides que farem de teló de fons de la seva exhibició i després, a partir de les 2:30-3, tenim un dinar a la nostra seu, a la destileria, que ara també es dirà com Museu del Mar, on farem un dinar de germanor.
0: L'Associació Patí Català i Vela Llatina de Calafell compta actualment amb una dotzena d'embarcacions. Estan a punt d'incorporar una nova, ens ho ha explicat el president de l'entitat.
4: Tenim actualment a l'aigua 10 barques, n'hi tenim dos o tres més a la destileria, en la qual s'estan reparant i ficaran forma, i suposo que l'any que ve ja podrem gaudir plenament d'una barca molt important, que és la Santa Espina, que és una sessió del Museu Marítim de Barcelona, que de moment, malauradament, aquesta trobada no pot sortir a navegar perquè tenim problemes amb la documentació, perquè per un tràmit administratiu no ha arribat a temps el certificat de navegabilitat. Però vaja, això suposem que se solucionarà en un parell o tres de setmanes.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell han signat un acord d'intencions per construir un nou edifici al campus del Baix Penedès. Amb aquest protocol es posa la primera pedra d'un projecte que permetrà construir la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen uns 340 alumnes. Les dues institucions preveuen tenir el projecte executiu enllestit en un any, el qual definirà les necessitats. La nova seu encabirà l'oferta formativa actual i també tindrà capacitat per a possibles nous graus. El rector de la URB, Josep Pallarès, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès és un projecte de país.
5: De fet, el projecte executiu el que ha de fixar és precisament aquestes condicions. No? Un projecte executiu es dona unes especificacions a partir de les quals la carta del Reis Mag, si em permeteu l'expressió, no? Què volem, quines necessitats hauria de complir aquests nous espais, i llavors és el grup d'arquitectes que guanya aquesta licitació la que dona les respostes necessàries. I el que voldria posar en valor, complementant també les paraules de l'alcalde, és aquesta voluntat manifestada en els darrers 4 anys que volem que sigui així endavant, no? de consolidar una seu universitària al Baix Penedès, i de fet no és un projecte només de Diputació i d'Universitat, d'Ajuntament i d'Universitat, sinó que també la Diputació ha tingut molt a dir i continuarà tenint molt a dir, perquè és un projecte, si em permeten, de país, no és un projecte ni d'Universitat ni d'Ajuntament, és un projecte territorial, és un projecte de tots, i això ens motiva i ens obliga i ens dona aquesta responsabilitat a tirar endavant.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, assegura que el nou edifici del campus Baix Penedès serà estratègic.
6: Per tant, aquest és el compromís que adquirim. Jo crec que és allò, és d'aquelles primeres pedres que d'aquí X anys, quan ja sigui realitat, direm, bueno, vam començar amb allò, però era la visió que teníem tots plegats. Per tant, en aquests moments, sobretot donar les gràcies, perquè pel Vendrell és realment estratègic i pel conjunt del Baix Penedès, i no cal que digui res que ningú no conegui de sobre, no? Aquest és el territori de creixement, un creixement espectacular en números, en qualitat, i per tant és l'espai de futur també per a la universitat.
0: La URB i l'Ajuntament del Vendrell, per tant, han firmat aquest acord per impulsar la construcció de la nova seu de la Universitat del Campus del Baix Penedès per estudis d'infermeria i educació infantil en tingui una de definitiva. Amb el conveni s'inicien els treballs per definir com ha de ser el nou edifici, ja que l'antic té defectes estructurals, i per substituir els mòduls prefabricats del recinte. La previsió és que el nou edifici aculli estudis actuals d'infermeria i educació infantil i que tingui capacitat per possibles nous graus. N'ha parlat l'alcalde del Vendrell, que apunta que els agradaria apostar per estudis de medicina i d'enginyeria.
6: Sí que des de l'Ajuntament del Vendrell, doncs, mirarem d'animar que fem una aposta, un, per medicina. Per què? Perquè és una aposta que estem fent en tots els àmbits al voltant de l'Hospital del Vendrell. L'Hospital del Vendrell ha de ser el referent de tota la zona, d'aquesta zona intermitja que tenim entre Barcelona i Tarragona. Uh-huh. I per tant farem al voltant de l'hospital, i a més també nosaltres estem treballant al voltant, urbanísticament, que al voltant de l'hospital es pugui desenvolupar també una zona on els estudis, la formació també tingui un paper important. I després, a ningú se li escapa que tenim una empresa molt potent en aquesta zona, que és Idiada, i per tant tot el que tingui a veure amb la tecnologia, la enginyeria, l'automoció, que ja tenim uns estudis molt potents a l'Institut Andreu Nin d'FP, d'automoció també molt potents, doncs bueno, una mica serien aquests àmbits que des de desconeixement d'un ajuntament, a mi ens agradaria optar, però...
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Ho hem dit en els titulars, el municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició de Cunit amb Orgull. Una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc de les 7 de la tarda a les 11 de la nit al Passeig Marítim de Cunit, davant l'oficina de turisme. Oferirà una programació gratuïta i oberta a tota la ciutadania, amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una ballada plena d'espectacle, música i participació. Hi haurà actuacions destacades i també espectacles. La programació també inclourà un bingo musical participatiu, conduït per la mateixa presentadora. Més enllà de la vessant festiva, Cunit amb Orgull manté el seu compromís amb la sensibilització i la defensa dels drets del col·lectiu. Durant l'acte es durà a terme la lectura del manifest institucional i un Parlament reivindicatiu per visibilitzar la realitat del col·lectiu i continuar avançant cap a una societat més justa, diversa i exclusiva i inclusiva. nova. L'espai també comptarà amb servei de bar, zona de food trucks i un punt lila, que oferirà informació, assessorament i també prevenció davant de qualsevol situació de discriminació o violència. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Cunit, en concret per l'Àrea d'Igualtat i el SAI, amb el suport de OK Produccions, Associació Cultural i LGTBI+, impulsora de projectes com Unicorns Pride Ebre, que treballa des de l'any 2020 per promoure la diversitat, la inclusió i la creativitat a través de la cultura.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, de la Unitat d'Investigació de la Comissaria del Vendrell, han detingut a Valls, a l'Alcamp, tres homes de 48, 58 i 59 anys com a presumptes autors dels dos robatoris amb força i una temptativa i tres delictes de fur i una altra temptativa. La detenció es va produir al voltant de les dues del migdia a la carretera del Pla de Valls, després de la investigació prèvia que determinés l'existència d'un grup criminal format per quatre homes dedicat a robatoris amb força i furs a polígons de tot Catalunya. En concret, van actuar en empreses del Baix Penedès, Alt Penedès, el Camp, Conca de Barberà, Tarragonès i Baix Llobregat, d'on es van endur palets o, en alguns casos, ho van intentar, valorats en gairebé 10.900 euros. La unitat d'investigació de la comissaria del Vendrell va comptar amb el suport de Valls, atès que prèviament va resoldre dos casos comesos per aquest mateix grup. De fet, hi va haver aquestes detencions i els investigadors van acabar determinant doncs, una càrrega valorada en 2.700 euros que havia estat sostreta aquell mateix dia d'un polígon industrial. Aquest grup criminal estava sent investigat en paral·lel per agents del Vendrell arran dels fets a Tarragona i també a Llorenç del Penedès, a la Bisbal del Penedès també i a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, doncs, hi ha hagut aquestes detencions. Els integrants d'aquest grup van carregar la mateixa furgoneta utilitzada en tots els casos, 18 palets valorats en gairebé 400 euros d'un celler de Sant Sadurní d'Anoia. I van ocórrer fets rere fets, també en un centre logístic de la Bisbal del Penedès, com dèiem, on els sospitosos van haver d'abandonar ràpidament el lloc quan un dels seus responsables els va sorprendre en una zona restringida. Finalment, i amb tots els elements incriminatoris, els investigadors de la comissaria del Vendrell han acabat detenint i manté encara les gestions obertes per detenir més persones implicades. Es tracta d'un grup criminal format per persones que acumulen nombrosos antecedents policials. En el cas dels tres homes, sumen prop de 140 fets delictius.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha posat en marxa el dispositiu de la temporada de bany que s'estén fins al 15 de setembre. L'objectiu és reforçar les tasques de prevenció i seguiment d'incidències relacionades amb el bany en platges, piscines i aigües interiors. Coincidint amb l'inici de la campanya Torna a estar operatiu al visor de platges interior.gencat.cat/estatplatges, que permet consultar en temps real l'estat de les platges, el color de les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. Protecció Civil fa una crida a la prudència i extrema les precaucions durant la temporada de bany, especialment pel que fa a la gent gran a les platges i a la vigilància dels menors a les piscines. En el cas del bany en rius, pantans i estanys, es recomana fer-ho únicament en zones habilitades. En cas d'emergència, s'ha de trucar immediatament al telèfon 112.
1: L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: La Capitania Marítima de Tarragona ha posat en marxa una campanya de control i inspecció dirigida a empreses de lloguer de motos d'aigua i centres de busseig de la costa tarragonina. La iniciativa es desenvolupa en coordinació amb la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i la Generalitat amb l'objectiu de reforçar la seguretat durant la temporada d'estiu. La campanya ha estat presentada i preveu inspeccions presencials en instal·lacions i zones d'operació. En el cas de les motos recursos d'aigua, els controls verificaran aspectes com assegurança obligatòria, realització de xerrades de seguretat prèvies, l'ús d'armilles homologades i la correcta formació. Respecte al busseig recreatiu, les inspeccions es centren en garantir els baptismes de busseig que realitzen amb condicions exigides amb la normativa, comprovant l'ús adequat d'embarcacions de suport, assegurança obligatòria i compliment dels límits de seguretat per guies i instructors.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas. Endavant.
2: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
7: Vaig començar l'any a l'hospital.
2: A l'hospital.
7: Vaig acabar al novembre ingressat perquè se m'havia ficat una bactèria a la cama i no hi havia manera de matar el bitxo i bueno, pues... em van tenir que obrir tota la cama i als 3 mesos i mig ingressat i amb antibiòtic i tal, o sigui, ara començo a veure la llum, a tornar a estar entrenant bé, a agafar bones sensacions i això, però ja et dic, vaig perdre tota la massa muscular, o sigui,
2: no ho sabia jo això.
7: Perfecte.
2: No ho sabia, Isaac. Quina bactèria se't va posar?
7: Una bactèria que es veu que estarà als vàters.
2: Ostres.
7: Vaig anar a Toledo a un torneig de pàdel, vaig anar al lavabo a l'hotel, al bany, em vaig seure, i al seure es va trencar la tapa del vàter, la tassa, i em va fer 2 tallets petitons, 2 ferides, però se'm va curar superbé, m'ho vaig netejar, m'ho vaig curar bé. A la setmana no tenia, no, ni es veia. Però a les 2 setmanes em va començar a sortir com una febre bestial, malestar, vaig anar a l'hospital pensant que era una infecció d'orina i no, i em van dir que no, que era una bactèria i se'm va inflar tota la galta del cul, els testicles, la galta del cul, i llavors em van tenir que obrir. Van desbridar, però la bactèria era resistent i en comptes de fer una col·lecció anava bifurcant i llavors va arribar fins a gairebé sota el genoll, des de l'alt del cul fins al genoll, i llavors em van tenir que obrir tot.
2: Ostres!
7: Doncs... I tot el que comporta, no? Estar al llit, sense moure'm, 3 mesos i mig, Nadals, Cap d'Any, Reis, tot.
2: I tot per aquest tall, no? Perquè m'imagino que la bactèria es va transmetre a través per la sang.
7: Sí, sí, sí.
2: Ostres, com t'has recuperat d'aquesta...
7: Pues vaig sortir sense força, sense control de tronc, o sigui, havia perdut l'equilibri. I llavors vaig començar a entrenar, però entrenar amb la bici molt suau, perquè estava fos, no tenia força. El gimnàs una mica i una mica sortir amb la cadira a moure'm i a poc a poc, cada dia entrenant una mica més, em vaig apuntar a un esport nou que es diu Aerox. Em vaig apuntar a un box d'aquests.
2: Com és l'Aerox?
7: És com si fos el CrossFit, però no tanta força, és més força-resistència. Jo vaig veure, clar, a l'hospital vaig estar mirant vídeos, internet, de tot, no? I vaig veure que havia sortit aquest esport nou. És una nova disciplina molt semblant a CrossFit, no? I es fa als box de CrossFit. I vaig veure que no, que molta gent amb cadira ho feia i vaig pensar, ostres, això per recuperar tot el que he perdut, massa muscular, el control de tronc, l'equilibri i tot, dic, m'anirà bé, perquè era moure la cadira, exercicis d'equilibris, que és allò de tirar una pilota medicinal cap amunt, o fer el remorgòmetro, bueno, coses que m'anirien bé, que, a part de la bici, no? I m'ajudarien i acceleraria la recuperació. i m'he apuntat i mira, al setembre tinc ja una competició.
2: Una competició. Sí. Per qui no ho sàpiga, doncs l'Isaac Mateos fa esport amb la seva cadira de rodes, fa ciclisme, fa pàdel, ara també fa crossfit, fa també l'Aerox, que acaba de comentar, i com hem dit, doncs és un premiat, un dels premiats de la nit de l'esport. Què vas fer durant l'any 2025 per assolir aquest guardó? Isaac.
7: Pues de la bici vaig quedar campió de Catalunya amb la bici, amb la handbike, però el que més vaig fer va ser pàdel. I vaig quedar finalista a Tarbes, a França, vaig guanyar a Turín i amb l'equip. Érem un equip, no, d'unes empreses, era un torneig amb empreses, era un torneig inclusiu, i vam guanyar l'empresa amb la que jo anava, vam guanyar, i aquí a Espanya, pues, a Catalunya algun cop, en alguna Open vam arribar a semifinals i tal, i a l'Espanyola també, del quadre B també vam arribar a semifinals i això.
2: Doncs no pares, eh?
7: Sí, i ara estic preparant per anar a salvar els papers. Tinc el Campionat d'Espanya ara el 1 de juliol a Melilla.
2: L'1 de juliol, serà?
7: No, el 3-4.
2: 3-4.
7: No, 4-5-6. 4-5-6 de juliol.
2: A Melilla.
7: Ens volen matar.
2: A Melilla.
7: Són qui fotrà una calor.
2: Sí, clar.
7: Normalment el Campionat d'Espanya, que per sort aquest any per mi... L'any és el juliol, però normalment és el maig.
2: Campionat d'Espanya de pàdel?
7: No, no, de
2: ciclisme.
7: De ciclisme adaptat, sí.
2: Molt bé. I com s'organitza aquest
7: no
2: campionat?
7: Sé, no ho han fet tot el malament que han pogut, perquè, clar, el 1 de juliol a Melilla, a part, un campionat d'Espanya tindria que ser el més cèntric possible, no? Perquè a tothom més o més li costi el mateix, el viatge, sí. No? El viatge i tal... Però a Melilla nosaltres ho tenim superlluny i a part hem d'agafar un ferri o marxar amb avió per poder anar a Melilla.
2: Clar.
7: Llavors és un cristo, perquè nosaltres amb la bici que portem, la bici, la cadira, viatjar amb tot això és un merder. Ja és un merder amb el cotxe, doncs imagina't, doncs tenir que agafar ferri o tenir que pujar-ho a l'avió, que són, la meva bicicleta val 18.000 euros. No em fa cap gràcia d'agafar i deixar-la a l'avió que la carreguin com si fos una maneta.
2: No.
7: O sigui, és un cristo. Així que, la veritat, anirem perquè vaiem la selecció catalana i tal, per representar la selecció catalana. Si no, no aniria.
2: Representes, doncs, a la selecció catalana, Isaac.
7: Sí.
2: Totes aquestes despeses les fa front la selecció catalana?
7: Normalment sempre ens ho paga tot la Federació Catalana de Ciclisme. Però aquest any es veu que tenen problemes econòmics i no ens donen una petita ajuda.
2: Una petita ajuda, o sigui que ets tu el que al final has de
7: posar... Et donaran la roba i 150 euros per anar-hi.
2: I com es fa front a aquestes despeses? Pues, teniu alguns...
7: De la meva butxaca. Tinc algun patrocinador, però... que pues, m'ajuden amb material, no? Material de la bici, o per exemple la roba, tinc l'esposa Amparo que em fan les serigrafies, no?
2: Sí.
7: I altres que em paguen el material de rodes de recanvi, coses així, però econòmic no n'hi ha.
2: Ets tu.
7: Sí.
2: I per què ho fas?
7: Home, perquè és la meva afició, és el que m'agrada fer. I a part, que també va bé per motivació per seguir entrenant tot l'any.
2: No,
7: és un punt de motivació que et dona el voler estar bé per arribar a aquell punt de l'any amb condicions. No?
2: Has recuperat totalment la força que tenies abans d'aquella
7: bactèria? Totalment no.
2: No.
7: La veritat que sí, abans feia mitges de 30, 28, 30 amb la bici entrenant, doncs ara estic a 24, 25.
2: Aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la podeu veure al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Doncs fins aquí l'informatiu del dia. Els esports, la Roser Ribas, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Tornarem en properes edicions. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 8.

Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.

Olacak.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

Calafell.cat, el programa de música en català de Calafell Ràdio tots els dimarts de 8 a 10 de la nit i els diumenges d'11 a 1 del migdia en repetició.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio.cat. Dues hores de música en català a Calafell Ràdio. And don't you say no. And don't you say no.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44. Puntcat, el programa de música en català de Calafell Ràdio tots els dimarts de 8 a 10 de la nit i els diumenges d'11 a 1 del migdia en repetició.

0: penso en tu. Sempre que m'oblido, penso en tu.
1: Que ens està prenent el pèl, ja, tio. Ja fa 8 hores que estem aquí.
2: Ja en té un món.
3: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook. A calafellradio.cat.

0: Al matí, bon dia, bona hora, família. Tal com esteu, saludem com sempre. Aquí estem en directe des del 107.9 de la FM. Som Calafell Ràdio, som Calafell.tv, emissora municipal de Calafell, també en emissió online quan comencem el Calafell Matí. Aquest és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio que combina l'actualitat, l'entreteniment, la bona música, i ho farem com sempre al llarg de 4 hores fins a 1 en punt del migdia en aquesta, l'última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, Calafell.tv. Doncs vinga, últims dies d'aquesta proposta per donar pas a la temporada radiofònica d'estiu. També amb propostes amb el magazín obert per vacances que engegarà d'aquí uns dies. Salutacions del Ferran Boquer, nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Gràcies també a tots vosaltres per estar a l'altre costat. I si us quedeu aquí amb nosaltres, engeguem d'aquí un moment amb les dades del dia, les celebracions, les efemèrides musicals, el temps, amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I avui, últim programa, últim espai del Baix Penedès al dia, a partir de 2:15 del matí. És l'espai que elaborem conjuntament les 6 emissores municipals de la comarca del Baix Penedès per apropar-vos al Consell Comarcal. Avui, des de Ràdio Cunit, el Jaume Sens entrevistarà el president del Consell Comarcal del Baix Penedès. També és l'alcalde de Calafell, ja el coneixeu, en Ramon Ferrer. A les 10 arribarà nova edició, l'últim d'aquesta temporada de l'Espai de Català, amb Lluís Tetes, de l'Oficina de Català de Calafell. A 11:15, que llegim clàssics per descobrir amb la Rosana Rion, també amb la Roser Ribas. A les 11, el temps, ens actualitzarem amb la crònica del meteoròleg Josep Miró i tot seguit Espai del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. A 11:15, Astrodeva, amb l'Eva Gutiérrez, numerologia, astrologia, al llarg d'uns minuts, amb l'Eva Gutiérrez, últim de la temporada. I a 12:00 serem la Pepa Barretines, la fantasma del castell de la Santa Creu, que baixarà del castell i fins la ràdio, per parlar-nos de les activitats culturals, de la vida social, en definitiva, del nostre municipi de Calafell. I abans d'arribar a la 1, tram final del programa, també amb música, amb consells i les activitats d'aquesta setmana al municipi. Tot això aquí, a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Vinga, som-hi. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dimarts, avui 16 de juny de 2026. Avui tenim moltes celebracions, molts dies mundials i internacionals. El primer dels 6 que us portem és per recordar-vos que avui es celebra el Dia Mundial de les Tortugues Marines. Una jornada que vol sensibilitzar la població sobre la necessitat de protegir aquests rèptils marins presents als oceans des de fa més de 100 milions d'anys. Actualment, moltes espècies es troben amenaçades per la contaminació, la presència de plàstics al mar, la pesca accidental i la destrucció dels seus espais de nidificació. La Diada recorda la importància de conservar els ecosistemes marins i la biodiversitat dels oceans. I avui, 16 de juny, també és el Dia Internacional de l'Infant Àfrica. Una jornada que commemora els fets de Soweto, a Sud-àfrica, el 16 de juny del 1976, quan milers d'estudiants es van manifestar per reclamar una educació digna i van ser durament reprimits pel règim de l'apartheid. La jornada serveix per reivindicar els drets dels infants al continent africà i per recordar els reptes que encara existeixen en l'àmbit com l'educació, la salut, la protecció contra l'explotació i la igualtat d'oportunitats.

0: solidaritat amb el poble sud-africà. Una jornada que té el seu origen en la lluita contra l'apartheid i va ser impulsada per Nacions Unides per mostrar suport al poble sud-africà a la seva defensa de la llibertat i la igualtat. Tot i que el règim segregacionista va acabar oficialment als anys 90, la commemoració continua sent un recordatori de la importància de combatre qualsevol forma de discriminació i també per defensar els drets humans arreu del món. Vinga, una cosa molt nostra. Avui és el Dia Mundial de la Tapa. Sí, sí, una jornada que rep homenatge a una de les tradicions gastronòmiques més populars i reconegudes a la cuina espanyola. Les tapes formen part de la cultura social i culinària de bars i també de restaurants. Una jornada que s'ha convertit en un atractiu turístic de primer ordre. La jornada busca commemorar aquesta gastronomia de proximitat i posar en valor la creativitat dels professionals en la restauració, i s'ha convertit les tapes en una autèntica expressió de la cuina mediterrània. I per últim, déu-n'hi-do la sisena, avui és el Dia Internacional de la Biotecnologia. Una disciplina científica que utilitza organismes vius o els seus components per desenvolupar productes i processos útils per la societat. La biotecnologia és present en sectors tan diversos com la medicina, l'agricultura, la indústria alimentària o la protecció del medi ambient. Gràcies a aquesta ciència s'han desenvolupat vacunes, tractaments innovadors i tècniques que contribueixen a millorar la qualitat de vida de milions de persones. Doncs déu-n'hi-do quantes celebracions.
1: Les dades del dia.
0: Sí, sí, avui és el Dia Mundial de les Tortugues Marines, el Dia Internacional de l'Infant Africà, el Dia Internacional de les Remeses Familiars, també el Dia de la Solidaritat amb el poble sud-africà, el Dia Mundial de la Tapa o el Dia Internacional de la Biotecnologia. I sempre us portem moltes efemèrides musicals. Avui ha estat al revés. Moltes celebracions i una sola efemèride musical, perquè un 16 de juny com avui, però del 1990, va néixer John Newman. Va néixer a Anglaterra, cantant i compositor britànic conegut per la seva veu potent i el seu estil soul pop. Va saltar a la fama l'any 2012 amb la col·laboració amb el grup Rudimental, temes com el Feel the Love, que va arribar al número 1 al Regne Unit, i poc després va consolidar la seva carrera en solitari amb la cançó El Hit, amb la que ens quedarem, el Love Me Again, es va convertir en un dels grans èxits de la seva discografia. John Newman ha treballat amb DJs, amb productors tan importants com en Calvin Harris, i s'ha fet un lloc dins de l'escena pop britànica contemporània gràcies a la seva fusió de la música pop, del soul i de la música electrònica. També és un dels grans de la música en altres panorames musicals com aquí, a casa nostra. Ens quedem amb John Newman i aquesta la seva cançó del 2012, Love Me Again. Amb això comencem el Calafell Matí d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Bon dia i bona hora.

0: entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Hem arribat a les 9 i 12 minuts. Aquí ara, el temps.
0: Calafell Matí, el temps.
1: La crònica meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró per aquest dimarts, dia 16 de juny de 2026. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i de ple estiu, amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica i podrà arribar als 30 o fins i tot sobrepassar-los lleugerament amb una humitat força baixa. Vent feble i variable en domini del xaloc al centre del dia i fent que la mar estigui arrissada o com a molt amb una miqueta de marejó a primera hora de la tarda. Per demà esperem que tot continuï igual. Estem en una situació de pantà baromètric i és la típica situació d'estiu amb un dia doncs radiant de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia i amb una temperatura que es mantindrà de nit i pujarà una mica de dia, situant-se entre els 20 o 21 de mínima i de 31 a 32 de màxima amb una humitat baixa. Vent feble, amb marinades de migjorn o xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissada pràcticament tot el dia.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix, dia esplèndid, com ens deia en Josep Miró, llueix el sol, cels pràcticament nets i blaus, i ara mateix, atenció, la temperatura ambient ja a la zona de la platja de Masvel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 15 graus centígrads. Si no recordo malament, és la temperatura més alta registrada a aquestes hores del matí del que portem d'any. 25 graus ja a les 9 i 14 minuts. Déu-n'hi-do. Doncs vinga, anem per les notícies de proximitat. Anem a donar un cop d'ull a les portades, als continguts dels diferents diaris digitals comarcals en les últimes hores. Començarem avui a eixdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès. Parlant de Calafell. Calafell incrementa l'ús del transport urbà un 42,5% amb el nou model del bus. La gran protagonista és la L3, que creix un 140% i multiplica per 2,4 els usuaris, connectant segur amb equipaments clau com el CAP, centres comercials i esportius. El servei de transport urbà del municipi de Calafell ha registrat un increment, com dèiem, del 42,5% en el nombre d'usuaris durant el primer quadrimestre de 2026 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total, s'ha passat de 76.310 viatgers el 2025 a 108.734 el 2026, segons dades municipals. Aquest augment arriba després de la posada en marxa del nou servei de bus urbà que va entrar en vigor al setembre de 2025, amb una ampliació d'horaris i una reestructuració dels recorreguts en les tres línies existents. El servei ha passat de funcionar 14 hores diàries, de 8 del matí a 10 de la nit, a 20 hores, entre les 5 del matí i la 1 de la matinada, amb 6 hores addicionals per jornada. A més, els recorreguts s'han optimitzat per reduir temps de trajecte i garantir millor connexió amb punts clau com estacions de tren, instituts, el CAP, prioritzant les zones amb més densitat de població i demanda real. Deixem Calafell, anem fins a Cunit, perquè aquest municipi veí impulsa la digitalització del cicle urbà de l'aigua amb una inversió de més de 440.000 euros. El projecte adjudicat a Veolia permetrà avançar cap a una gestió més eficient i sostenible de la xarxa d'aigua del municipi gràcies a la incorporació de noves tecnologies de control i també monitoratge en temps real. En concret, el Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha otorgat al Consistori de Cunit un ajut que cobreix el 80% del cost total del projecte de digitalització de la gestió del cicle integral de l'aigua al municipi, que el Consistori ha adjudicat a Veolia, valorat amb més de 442.000 euros. Unes actuacions previstes, que han iniciat recentment, i amb un període d'execució de 3 mesos permetran avançar cap a una gestió més eficient, sostenible i intel·ligent de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Cunit. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions signen un acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. I ha estat desarticulat un grup criminal dedicat a robatoris de palets a polígons industrials a Catalunya. Segons la investigació de la comissaria del Vendrell, el grup actuava de manera organitzada en polígons industrials de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i també l'Alt i el Baix Penedès. Anem a diarimés.com, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de Calafell, que acull una de les concentracions de túning més veteranes d'Espanya. La concentració, que se celebra aquest cap de setmana, comptarà amb cotxes de França, Alemanya o Andorra. I és que Calafell tornarà a convertir-se aquest pròxim cap de setmana en un punt de trobada per als aficionats al motor, amb la celebració de la 24a edició de la concentració Tuning Back, una cita dedicada a vehicles de les marques Volkswagen, Audi, Seat i Skoda. Un esdeveniment que tindrà lloc a l'aparcament del mercat municipal. La concentració està considerada una de les més veteranes del panorama tuning nacional. Segons l'organització, aquesta cita se celebra de forma anual des de l'any 2002 i reuneix propietaris de vehicles personalitzats procedents de diferents punts d'Espanya i també d'altres països europeus. L'edició d'enguany comptarà amb la participació de cotxes arribats de França, Alemanya i també d'Andorra, reforçant el caràcter internacional que ha adquirit l'esdeveniment amb el pas dels anys. Els vehicles participants hauran de complir els requisits de personalització establerts per l'organització. Durant els dos dies es desenvoluparà una exposició de vehicles modificats en el recinte principal, a més d'una zona de restauració amb food trucks i espais d'oci per als assistents. El programa també preveu diferents activitats dirigides als participants i també pels visitants. I el Passeig Marítim de Cunit acollirà la celebració del Dia de l'Orgull. La gala del 20 de juny estarà presentada per Drac Maria Espatec. I és que Cunit celebrarà el pròxim dissabte, dia 20 de juny, una nova edició de Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment tindrà lloc a les 7 de la tarda i fins les 11 de la nit en el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'Oficina de Turisme, i oferirà una programació gratuïta i oberta a la ciutadania amb l'objectiu de promoure la diversitat, la igualtat i el respecte. La gala estarà presentada per Drac Maria Espatec, que conduirà una vetllada plena d'espectacles, música i participació. Entre les actuacions destacades hi haurà espectacles de Drac de Frida Later, Valeri Norton, així com les actuacions de Cristina Monllau i Javiolo, dues propostes que aportaran talent, proximitat i una mirada diversa sobre l'escenari. I acabarem a laciutat.cat parlant de la presentació del Remolí, un nou espai per la creació contemporània jove del Baix Penedès. L'oficina jove i sala Portal del Pardo impulsen un projecte artístic destinat a creadors d'entre 16 i 35 anys en convocatòria oberta fins al mes de setembre. Aquest matí del dilluns s'ha donat a conèixer el Remolí, aquesta iniciativa conjunta entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i el Centre d'Arts Visuals de la Sala Portal del Pardo, que es proposa esdevenir un punt referent per la creació contemporània dirigida a persones joves. Aquesta proposta entén el Remolí com una força dinàmica en constant evolució, concebuda com un lloc de trobada on conflueixen diferents veus emergents, processos creatius diversos i pràctiques artístiques actuals. El projecte vol generar un espai viu de transformació permanent, des d'on puguin aparèixer noves perspectives per observar i habitar el territori. I acabarem explicant-vos que un operatiu policial conjunt blinda el Vendrell contra la multireincidència i el tràfic de drogues. Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional realitzen un dispositiu a la carretera de Valls amb centenars d'identificats i un detingut. Són les notícies de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 21 minuts.
0: Tota l'actualitat al Calafell Matí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. I està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CICAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
1: Bon dia i benvinguts en aquesta nova edició del Baix Penedès al dia, un programa que realitzem conjuntament amb complicitat amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, les cinc emissores de la nostra comarca del Baix Penedès. Des d'aquí doncs saludem a tots els nostres companys, tant de Calafell Ràdio com també de Ràdio L'Arbós, de Domenys Ràdio, Ràdio Bellvei, també doncs a Ràdio Televisió del Vendrell i com no des d'aquí, des de Ràdio Cunit, al qual doncs comencem aquesta nova edició d'aquest programa Baix Penedès al dia, al qual avui tindrem el plaer de compartir una estona de ràdio amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer, el qual en aquests moments ja està entrant aquí en els nostres estudis de Ràdio Cunit, doncs per oferir-vos aquesta edició d'aquest espai, al qual doncs, com no, oferim quinzenalment a través dels micròfons de les cinc emissores de la nostra comarca. I doncs, com no, ara sí, doncs entrem en matèria. Donem la benvinguda a l'alcalde de Calafell i també doncs president del Consell Comarcal del Baix Penedès, el senyor Ramon Ferrer. Què tal? Estem molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: President, arribem al darrer any del mandat. Quin balanç fa d'aquest curs polític al capdavant del Consell Comarcal del Baix Penedès?
2: Bueno, doncs jo crec que ha sigut un balanç positiu, o és un balanç positiu. Encara queda un any per acabar el mandat, però sí que ja estem complint forces objectius dels que teníem previstos. I bé, no podem fer altra cosa doncs que això, no? Valorar-ho positivament, perquè s'han engegat molts projectes importants a la comarca. Estem també doncs, mirant de fer una nova seu del Consell Comarcal, on poder millorar, optimitzar els serveis, i també doncs, el pla territorial que també s'ha engegat a través de la Generalitat, doncs, que també ens permetrà planificar i preveure doncs, el creixement que tindrà la comarca.
1: Molt bé. Un dels projectes més reivindicats és la nova comissaria dels Mossos. En quin punt es troba actualment?
2: Bé, doncs fa poc es va anunciar, no?, per part de la consellera, la Núria Parlon, la consellera d'Interior de la Generalitat, doncs que puguem tenir aquí al Baix Penedès, més concretament a Can Tregalafell i Cunit, una nova comissaria de Mossos d'Esquadra. Això és una notícia importantíssima, perquè en principi doncs, només hi ha la del Vendrell i ara doncs, ja passaríem a tenir dues, per tant es duplicaria el nombre de comissaries. És una reivindicació que portem ja uns quants anys fent i uns quants anys demanant entre Calafell i Cunit, i això doncs, permetrà doncs, que quan aquesta comissaria estigui construïda puguem tenir Mossos d'Esquadra en els municipis de la costa, de Calafell i Cunit, i la del Vendrell doncs, serveixi més també per atendre municipis de l'interior que no tenen policia local, que no tenen tanta mitjans de seguretat, i això doncs farà que tinguem més seguretat en global a la comarca.
1: Molt bé. I què suposarà aquesta infraestructura per la seguretat de la nostra comarca?
2: Jo crec que millorarà moltíssim i bé, doncs, també donarà molt més servei, sobretot a les poblacions doncs, de costaneres, ja dic, que pateixen un increment important de població a l'estiu. I bé, crec que doncs una mica és un objectiu, no?, que teníem entre Calafell i Cunit, doncs, de poder tenir aquesta nova comissaria, poder-la ubicar en un lloc cèntric. Estem intentant ara ja buscar l'emplaçament, a veure quants metres fan falta i parlant amb la Generalitat a veure doncs, quina dimensió ha de tenir. I a partir d'allí doncs, el que es farà és l'adquisició del terreny on te poder-la fer i després doncs, ja la construcció. No? I jo crec que això doncs, donarà molt de servei, ja dic, a Calafell i Cunit, que ara doncs, el tenir la comissaria al Vendrell es cau una mica més lluny i a més ja dic que normalment els Mossos han d'atendre també municipis de l'interior de la comarca que fan doncs, que l'atenció a la costa doncs, a vegades no sigui suficient. No? I per això doncs, jo crec que aquesta comissaria serà més important perquè doncs, donarà un servei més important on hi ha més població, que és a Calafell i Cunit, conjuntament doncs, fins i tot superem amb nombre d'habitants a el que és el Vendrell, i creiem doncs, que això doncs, donarà servei a molta més gent.
1: Uh-huh. Hi ha un calendari aproximat perquè sigui una realitat, això?
2: Bueno, el calendari jo crec que el va marcar una mica la consellera, que va dir que abans de final de legislatura, que queden 2 anys, el voldria tenir feta. És un calendari molt optimista, evidentment, però sí que nosaltres estem treballant doncs, des de l'Ajuntament de Calafell per poder fer, doncs, tenir aquest terreny immediatament doncs, ja posar-hi la construcció doncs, el més ràpid possible, que evidentment doncs, ara amb el pressupost de la Generalitat doncs, demanarem els diners que ja els comencin a posar per fer aquesta comissaria que sigui una realitat el més aviat possible. Però ja dic, la consellera va marcar un calendari de 2 anys que jo crec que és molt optimista, però sí que bueno, doncs, intentarem complir-lo.
1: Molt bé. Canviant de tema, passem ara a tractar doncs, sobre la nova seu del Consell Comarcal. Aquest organisme continua treballant en el projecte d'una nova seu. Per què és necessària?
2: Doncs perquè bàsicament ara tenim 7 o 8 edificis diferents on els treballadors estan escampats, repartits, i això fa molt difícil que puguin treballar conjuntament. I a més doncs maregem a la gent, no? Perquè els diem, ara vostè ha d'anar en aquell edifici d'allà, vostè ha d'anar a l'altre, no? Vostè que se vol això, ha d'anar aquí al davant, no? Uh-huh. I llavors pues, és una manera doncs, de poder donar millor servei a tothom, a la gent, concentrant-los en un sol edifici, d'aquesta manera s'optimitzen recursos, també doncs alhora doncs es treballa més, de manera més coordinada i es dona un millor servei, no? I per tant jo crec que el que hi hagi una referència de que el Consell Comarcal estigui en un sol edifici facilita molt més les coses a tothom i que la gent doncs, que necessita d'aquests serveis, majoritàriament de municipis de l'interior, que són municipis més petits, doncs tinguin una referència clara i no ara com ara que tenim 6 o 7 edificis i a més estem pagant lloguers, estem pagant doncs, moltes despeses que tenint una seu pròpia doncs, no pagaríem.
1: Molt bé. En quin punt es troba doncs, el projecte i quins serien els terminis que es plantegen?
2: Doncs mira, fa poc ens ha entrat ja el projecte definitiu, el projecte executiu. Té un cost de 7,7 milions d'euros, té un cost important i en principi doncs, són 5 milions i pico més IVA. I ara doncs, el que farem és demanar diners també a la Generalitat, demanarem diners a la Diputació per poder finançar aquesta obra. Però ja en principi l'estan informant ja els tècnics del Consell, estan ja preparant doncs l'expedient per demanar llicència d'obres ja en l'Ajuntament del Vendrell, en un terreny doncs, que ens ha cedit el propi Ajuntament del Vendrell ja fa uns mesos, i que doncs, ara doncs, ja amb això doncs, podrem demanar la llicència i podrem doncs, començar a preparar la licitació de l'obra. Està previst en principi fer un préstec de 7,7 milions que s'amortitzarà segurament abans de 2 anys, perquè entre que els diners que tenim de romanents més els diners que podem aconseguir de la Diputació i de la Generalitat, doncs aquest préstec segurament el tindrem amortitzat abans de 2 anys d'iniciar la construcció, i per tant està previst doncs, un finançament que no carregarà ni llestarà el Consell Comarcal amb crèdits ni amb altres coses doncs, que despeses que puguem doncs, tenir. No? Per tant, jo crec que està plantejada una operació molt, molt senzilla, però que s'ha de complir aquests terminis, i ja dic que doncs, estem treballant perquè això sigui possible.
1: Uh-huh. I quins serveis permetrà doncs, millorar la ciutadania?
2: Bé, doncs això, no? Bàsicament una millor atenció. Ara tenim doncs, diferents edificis on es fa atenció al públic. D'aquesta manera estarà tot centralitzat, s'optimitzaran les sales de reunions, les sales d'atenció al públic, els espais, tindrem una centraleta única també, amb un lloc doncs, d'atenció inicial doncs, únic, amb una sala d'espera. I després doncs, també ja dic, el que permetrà sobretot és que els departaments del Consell Comarcal, serveis socials, ensenyament, tots els que tenim a habitatge, tots treballin d'una manera més coordinada i més eficient, i alhora doncs, hem previst un gran espai de treball on es pugui adaptar el creixement que pugui tenir el Consell, el nombre de persones doncs, que tinguem en plans d'ocupació que puguem tenir en un moment donat, i hem fet unes oficines, doncs, un projecte molt modern, doncs, ja pràcticament per actualitzar i modernitzar aquest Consell Comarcal.
1: Fa pocs dies els alcaldes van poder conèixer els avenços del Pla Territorial del Penedès. Quin seria l'impacte doncs, per a la nostra comarca?
2: Bueno, l'impacte és total, perquè l'impacte, el que defineix el pla és doncs, quines infraestructures hi han d'anar i quins municipis han de créixer, quins municipis han de tenir noves activitats econòmiques, quins municipis, doncs, quins espais s'han de preservar, vull dir, l'impacte és, jo crec que és molt important, no? Sí que és veritat que després s'han d'adaptar els planejaments dels diferents municipis, i això doncs, ja és una feina d'una altra escala, no? Però sí que, en principi, el pla territorial el que ens dona és, ja dic, instruments per poder planificar el territori, per poder generar, doncs, això, expectatives de que es puguin ubicar en la comarca llocs de treball i que puguem compensar d'alguna manera el creixement que estem tenint, amb que la gent doncs, que ens ve a viure aquí doncs, no s'hagin de desplaçar per anar a treballar, sinó que puguin trobar també feina aquí en la comarca, i això doncs, evidentment suposa doncs, haver de fer aquesta planificació, que és aquest pla territorial, que fa uns quants anys doncs, que reivindiquem i que demanem i que ara doncs, sembla que ja es torna a activar i es torna a posar en marxa.
1: Uh-huh. I quines són les principals preocupacions o reivindicacions que la comarca ha traslladat al govern?
2: Bueno, hem traslladat, jo crec que cada ajuntament ha fet les seves aportacions i cada doncs, persona o col·lectiu ha fet les seves al·legacions. Ara, en principi, el que han de fer és posar-les en un plànol, de nou, tornar-les a dibuixar, tornar a dibuixar les propostes. Sabem que hi ha hagut algunes coses doncs, que s'han acceptat, la majoria d'elles, i que s'han millorat doncs, les propostes que hi havia en el principi, però estem tots esperant doncs, que ens facin un retorn abans de fer l'aprovació inicial per poder doncs, encara doncs, fer algun tipus d'aportacions i un tipus d'ajustos que calguin perquè aquest planejament surti inicialment aprovat doncs, a finals d'aquest any i puguem doncs, tenir un planejament que després ja ens permeti doncs, això, no? Absorbir aquest creixement que es preveu a la comarca, però també alhora generar llocs de treball i generar serveis i generar doncs, ocupació necessària per poder doncs, fer que la gent no s'hagi de desplaçar per anar a treballar, sinó que ho pugui tenir aquí dintre mateix doncs, a la comarca del Baix Penedès.
1: Uh-huh. És una oportunitat per ordenar el creixement futur del territori, no?
2: Sí, clar, per exemple, hi ha projectes importants com l'Idiada 2, no? Que també és un altre dels projectes doncs, que també s'està treballant amb la Generalitat, i això doncs, farà que la comarca tinguem zones amb nous llocs de treball. El tema d'ampliar l'hospital també és un tema important, que també doncs, generarà llocs de treball nous, i també doncs, estem, ja dic, treballant amb altres coses en el territori també per poder fer doncs, que això, no? Que la gent que ens ve a viure aquí i que decideix doncs, ja fer aquest pas, que a vegades és de segona residència primera, la major part dels casos, però en altres no, en altres venen perquè doncs, pel preu de l'habitatge doncs, segurament troben habitatge més econòmic en aquesta zona que no a dintre de lo que és la pròpia ciutat de Barcelona o de Tarragona, i per tant doncs, això és el que hem d'intentar doncs, resoldre, no? Aquest equilibri entre persones que ens venen a viure i llocs de treball que hem de generar per poder doncs, donar-los sortida i que no hagin de dependre tant de rodalies o dependre tant d'altres mitjans de transport que per anar a treballar al lloc on tenen la feina. No?
1: Uh-huh. Canviant de tema, si li sembla, passem a l'apartat de residus. El nou contracte de residus ha estat un dels grans reptes dels darrers anys. Quin balanç en faria?
2: Bé, jo crec que encara és aviat per fer balanç. Pràcticament s'ha posat en funcionament aquest mes de gener. Són molts municipis, són 9 municipis que s'està fent un desplegament doncs, ja d'aquest nou contracte. Alguns ho han iniciat el mes d'octubre, novembre i desembre, abans d'acabar l'any, però altres doncs, ho han començat a fer a partir d'aquest gener i encara s'està fent, no? Tot aquest desplegament de diferents serveis. Hi ha municipis que han optat per la recollida porta a porta, en altres municipis que han optat pels contenidors intel·ligents, amb un objectiu molt clar, que és reciclar i aconseguir que situar-nos a la comarca en el 60% de recollida selectiva, i aquest és l'objectiu que tenim traçat i que tenim marcat. Sí que és veritat doncs, que cada municipi doncs, tenim diferents problemàtiques. Veiem que el porta a porta a vegades doncs, costa de fer entendre la població, el tema de contenidors intel·ligents també, sobretot perquè tenim en molts llocs població flotant que només ens venen el cap de setmana o que ens venen només a l'estiu, i això doncs, implica que aquesta gent doncs, no tinguin la targeta segurament o no hagin tingut la formació o la sensibilització que hem fet amb les altres persones que hi viuen. I bé, doncs s'està treballant amb això, s'està treballant perquè no hi hagin aquests problemes, perquè doncs, hi hagi doncs, més reciclatge i que puguem doncs, facilitar a tothom que pugui escollir, no?, amb quin contenidor deixar la brossa i d'aquesta manera fer un millor servei.
1: Molt bé. Alguns municipis han hagut d'adaptar-se als sistemes de recollida. Doncs ens estava explicant una miqueta l'evolució de la situació. Com ho podria valorar ara, actualment?
2: Bé, això, doncs...
1: Ha millorat o no?
2: Bueno, en principi sí. Les primeres dades que tenim, la majoria de municipis on hem començat, en aquelles zones que hem fet ja doncs, el nou servei, s'estan complint els objectius. S'està complint, la majoria sí que estan superant el 60% de selectiva, ja dic, i fins i tot en els que estan fent porta a porta, doncs el percentatge superior, no? Puja més del 85-90%, i per tant doncs estem tenint unes bones dades. També el que passa que s'ha de millorar, doncs perquè molta gent doncs que estava en aquesta zona llançant la brossa, doncs segurament s'han anat a altres zones a fer-ho, no? I això doncs també és una de les coses que s'ha de millorar, però en principi ja dic, els objectius s'estan aconseguint, almenys amb les primeres dades que tenim, però hem de continuar, no hem de baixar la guàrdia perquè hi ha molts problemes, moltes casuístiques, hi ha molta gent encara incívica que deixa les brosses fora del contenidor, i això doncs és un problema que hem de resoldre i hem d'intentar doncs fer que la gent doncs llenci la brossa al contenidor que toca.
1: Aquest estiu es posarà en marxa una campanya per conscienciar turistes i residents. Quins objectius es persegueixen?
2: Sí, bàsicament és això que dic, no? Que tenim una població flotant important, que tenim molta gent doncs que ens ve de fora, que segurament no saben a hores d'ara encara quin sistema s'ha canviat i quin sistema s'ha implantat en el seu barri o en el barri on estiuegen, i això doncs implica que hem de fer un esforç important quan vingui aquesta població d'explicació, d'estar al carrer, de una mica doncs de formar, no?, de quina manera s'han de reciclar en cada un dels barris. I ja dic, hi ha gent doncs que li haurem d'explicar com funciona el porta a porta, hi ha gent doncs que li haurem d'explicar el tema de les targetes intel·ligents, aprofitar també per repartir-les si no les tenen, i d'aquesta manera doncs fer que també formin part d'aquesta solució, no?, de donar a la comarca un 60% de recollida selectiva, que és l'objectiu.
1: Passem a sanitat. La Generalitat ha confirmat noves inversions a l'Hospital del Vendrell. Què representen aquests 9 milions d'euros anunciats?
2: Bé, doncs és una part del finançament, no?, que teníem previst. En principi doncs és una bona notícia perquè doncs això doncs ajudarà doncs a tirar endavant aquest hospital, que ja ho està fent la Fundació, bueno, la xarxa Tecla, en aquest cas, a través del seu propi finançament, però que després aquí hi ha aquest retorn de la Generalitat per poder fer front a aquesta obra, que és una obra més important encara, és una obra de prop de 50 milions d'euros i que, a més, doncs, necessita un equipament posteriori de 9 milions d'euros més, no? Per tant, és una obra molt important, és una ampliació d'aquest hospital que ja en el seu moment, quan es va obrir, ja es va dir que seria petit i que era petit, i ara doncs el que estem fent és que estigui d'acord amb la població que tenim ara, no? Sí que és veritat que encara trigarem 2 o 3 anys a obrir-lo, que estigui ja en funcionament, que estigui doncs ja complert amb tot l'equipament i tots els serveis que ha de donar, però en principi és una millora molt important per a la comarca, i que a més és un dels motius per la qual doncs encara molta gent no ha fet el pas d'empadronar-se, no? De que tinguem uns serveis sanitaris bons i que tinguem doncs també doncs això, no? Un metge més proper, uns serveis, uns especialistes més propers, i creiem doncs que ha sigut un encert, no?, poder fer aquesta ampliació i donar millor servei a la població en general, perquè doncs molta gent que ja dic que està vivint aquí i que tenen els especialistes doncs a Barcelona o en algun altre hospital i no fan el pas d'empadronar-se, doncs puguin tenir la sanitat més a prop en l'Hospital del Vendrell i puguem doncs donar-los un millor servei més a prop de casa seva, no?
1: Molt bé, s'ha estirat temps a sobre. Passarem doncs a preguntar 3 temes més. Bé. I acabarem. Parlem, per exemple, del bus express. El bus express directe entre Les Penedès i Barcelona és una reivindicació històrica. Hi ha algunes novetats?
2: Bé, doncs això, no? Precisament la novetat és que s'ha implantat el bus express, perquè fa 2 anys no teníem, no? I això doncs és una novetat i estem molt satisfets, sobretot als municipis doncs que dona servei, perquè és una reivindicació que teníem, no de substitució ni de ser una alternativa a Rodalies, sinó que era un servei complementari, sempre és un servei doncs que fa uns altres trajectes, que recull en uns altres horaris, uns altres població, tipus de població, i té unes destinacions diferents que la pròpia Rodalies, però sí que ara doncs aprofitant també doncs que la gent que s'està doncs amb aquest aspecte de Rodalies on no s'està fent el servei de manera òptima, diguem-ho així, doncs s'ha evolucionat molt més amb el tema del transport per carretera, amb el tema del bus express, i molta gent doncs el fa servir com a alternativa. Ja dic, no és el plantejament inicial, no era aquest, però sí que veiem doncs que hi ha un percentatge molt utilització, i en principi doncs, per exemple, les expedicions que hi havia des de Calafell i Cunit, que eren 4 al dia, doncs ara s'han incrementat moltíssim, no? N'hi han, si no recordo malament, són 11, no? Per tant, doncs s'han fet moltes més expedicions i tenim molt més servei, i creiem doncs que hem aconseguit un objectiu que havíem demanat, i a més doncs el govern de la Generalitat està per la labor i ho ha fet de manera bastant ràpida i ho ha implantat de manera bastant àgil, i bueno, creiem que hem d'estar satisfets, tot i que sempre pendents i vigilant de que aquest servei, doncs, si el fa servir molta més gent, doncs continuar demanant més freqüències i més autobusos, no?
1: Molt bé, i ara que estem a les portes de l'estiu, el Baix Penedès està treballant per consolidar-se com una destinació turística durant tot l'any. Quines línies estratègiques s'estan impulsant?
2: Doncs estem treballant bàsicament dues línies diferents. Jo diria que una és a nivell individual de municipis costaners, que cada un d'ells doncs també està treballant amb la seva programació, amb les seves inversions en el territori. Per exemple, aquí a Cunit doncs teniu prevista la futura piscina d'onades, no? Que serà un càmping i que també és un equipament doncs important a nivell turístic. A Calafell doncs s'està treballant també per fer un hotel de 5 estrelles amb un palau de congressos, i per tant també serà una inversió important a nivell turístic doncs pel territori, que ens aportarà turisme que ara no tenim i que ens aportarà doncs gent que ara no ens ve, i això doncs és una cosa positiva perquè al final doncs ens referma com a destinació turística, i això farà doncs que sigui més important aquest actiu. I per què és important aquest actiu en el territori? Doncs perquè precisament a la costa no vivim dels polígons industrials, no vivim de les àrees logístiques, no tenim indústria, no? Per tant, hem d'apostar pels serveis, hem d'apostar pel turisme, hem d'apostar per tipus doncs de que és treball, ocupació, doncs en aquesta línia, i aquestes inversions doncs per nosaltres són importants per generar llocs de treball, no? I per generar doncs això que dèiem, no? L'equilibri entre les persones que ens venen a viure i els llocs de treball que puguem generar. I a l'interior també s'està treballant en un projecte conjunt, els diferents municipis, amb la Diputació, de promocionar el turisme de l'interior. A l'interior tenim també molt de potencial, tenim un parc aquàtic, com és el del Vinyana, l'Aqualeón, tenim també elements importants, arquitectònics, i que de museïtzació també doncs, que podem oferir, com és el cas de la Giralda de l'Arbós, i també tenim molt de patrimoni natural, com per exemple el Montmell, no? Tota l'àrea recreativa forestal del Montmell, doncs que és una zona bueno, doncs molt gran i molt atractiva per poder passejar i poder doncs fer turisme sostenible, turisme caminant, turisme en bicicleta, i creiem doncs que també és un dels elements a potenciar.
1: Molt bé, i per acabar, si hagués de definir amb una sola paraula o una sola idea el moment que viu avui al Baix Penedès, quina seria?
2: En podríem posar moltes de paraules, no? Però que està clar que estem patint un creixement molt important, aquest és una realitat, no? I el que estem fent és aprofitant una mica les oportunitats que hi ha, els projectes que hi ha al territori, per intentar, doncs, ja dic això, compensar una mica el que és el creixement que estem tenint, en generar llocs de treball, en generar riquesa, en generar economia, perquè som la comarca doncs, amb més índex d'atur de Catalunya, i per tant doncs, ho hem de deixar de ser, i a més doncs, això... Pues, facilitar que la gent doncs, pugui treballar en el territori i no ens convertim en unes ciutats dormitoris que hagin d'anar a treballar fora i dormir aquí, no? I això és el que estem intentant fer, intentar equilibrar, ja dic, el que és el treball, com pues, generant nous atractius turístics, nous equipaments, nous serveis, noves zones logístiques, noves zones de, com per exemple l'Idea de Dos, no? Que tinguem també doncs, temes doncs, de I+D, i creiem doncs, que d'aquesta manera també és una manera doncs d'això, no? D'equilibrar el territori i d'intentar fer que aquest creixement doncs no sigui tan perjudicial, sinó que sigui un creixement, aprofitar aquesta oportunitat per poder també créixer a la comarca amb el que és la part econòmica.
1: Molt bé, doncs fins aquí la nostra entrevista. Senyor Ramon Ferrer, president del Consell Comarcal del Baix Penedès, moltíssimes gràcies per la gran tasca que realitza des del mateix Consell i també per atendre els micròfons del Baix Penedès al dia, d'acord?
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies i bon estiu. Adéu-siau, bon dia.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
1: I tot seguit passem, doncs, a repassar les notícies que ens arriben a través del Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual, per cert, obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació de la borsa de treball de treballadores de treballadors socials grup A2. El termini de presentació serà el 19 de juny d'aquest any. A més a més, el Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arxivers d'arxiveres grup A1 amb termini de presentació el 10 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Penedès obre la convocatòria mitjançant concurs oposició també de torn lliure per proveir amb caràcter funcionari interí un lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar informàtica grup C1, on el termini de presentació serà el 10 de juliol. Més notícies. També tenim ajuts d'habitatge. S'amplia fins al 8 de maig el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a persones de 36 a 64 anys. L'ajut pot arribar fins als 200 euros mensuals en funció dels ingressos i de la zona de residència. Per qualsevol altra cosa, contactar per mail a borsahabitatge@baixpenedes.cat. I per rebre assessorament o ajuda en la tramitació de la sol·licitud, podeu contactar amb el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de Baix Penedès al 977 67 58 17, 977 66 58 17 o bé al correu electrònic borsahabitatge@baixpenedes.cat. I també recordem que el Consell Comarcal del Baix Penedès informa que és obert el termini ordinari per a presentar les sol·licituds del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça des de l'inici del curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre número 5, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. I també tenim la convocatòria per sol·licitar ajuts individuals de menjador pel curs vinent. La convocatòria pel curs 2026-2027 es farà de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Penedès. Per poder accedir-hi s'ha d'estar en possessió d'un certificat digital d'identificació, a l'IDCAT, IDCAT mòbil o clave. També es podran presentar de forma presencial sol·licitant cita prèvia al botó taronja d'aquesta pàgina cita prèvia, doncs el qual podreu trobar a la mateixa pàgina del Consell Comarcal. L'opció de cita prèvia estarà disponible a partir, doncs, del passat dia 13 d'abril, el qual està a vigència. El dia de cita ha de portar imprès la sol·licitud totalment emplenada i signat juntament amb la documentació obligatòria. El termini de presentació es va obrir el passat dia 20 d'abril i roman obert durant tot el curs. No obstant això, només es podrà garantir la relació de la beca a l'inici de curs aquelles sol·licituds presentades abans del 31 de maig i que no manqui cap dada obligatòria. Les que es presentin després aniran resolent a mesura que es puguin també tramitar. I a més també tenim nova edició del programa Consolida't adreçat a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 segueix actiu i s'adreça de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, on l'objectiu del programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial, oferint assessorament especialitzat en hàbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal de Baix Penedès a través del correu ocupació@baixpenedes.cat o bé del telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim el nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès. Els Mossos es desplacen als ajuntaments. I és que aquest nou servei permet millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per recollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I també tenim ludoteques Conciliem Baix Penedès. Continuen, doncs, les ludoteques comarcals als diferents municipis de la nostra comarca. Un espai educatiu, lúdic i segur per als infants, cofinançat pel Pla Corresponsables. Consulta els horaris i ubicacions on es realitza la ludoteca al teu municipi trucant a l'Ajuntament o a la web del Consell Comarcal. Tota aquesta informació i més novetats es poden consultar al web oficial del Consell Comarcal del Baix Penedès a www.baixpenedès.cat, www.baixpenedès.cat i a les seves xarxes socials. I fins aquí el Baix Penedès al dia, el qual des d'aquí doncs realitzem en conjunt les 5 emissores de la nostra comarca i amb la complicitat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Us ha parlat des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us agraeix doncs la vostra sintonia i us encomana a la propera edició d'aquest espai en la temporada vinent. Bon estiu a tots i fins aquí doncs el nostre espai Baix Penedès al dia amb el Consell Comarcal del Baix Penedès.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Hem arribat a les 10 i 2 minuts al matí. Som a dimarts, dia 16 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio i Calafell.tv. Acabem programa, acabem el Calafell Matí aquest divendres, també amb el TPS Moments dissabte. I cada dimarts aquesta temporada, també avui, hem tingut i tenim l'Espai de Català. Avui és en Lluís Tetes, de l'Oficina de Català de Calafell, que pren el relleu al Moisès Albuixec, que també ha anat compaginant tots dos aquest espai un dimarts cadascú. Molt bon dia, Lluís.
1: Bon dia, Ferran.
0: Què tal? Preparat per l'estiu?
1: Preparat per l'estiu, sí, sí, i preparat per fer, bueno, acomiadar-nos perquè en nom del Moisès i de la Mar, que som els companys que hem tirat endavant aquest Espai de Català aquesta temporada... I bé, molt contents, després en parlem una miqueta, si vols, però sí, mira, contents, perquè ve l'estiu, però també sí. Tristos perquè acabem aquí, però bé, ens convé descansar.
0: Exacte, i si tot va bé, el mes de setembre reprendrem també aquest Espai de Català.
1: Això mateix.
0: I sempre, doncs, amb el Moisès, doncs, portem participants, col·laboradors, estudiants d'aquests cursos de català, i una setmana després, quan vens tu, doncs, parlem una miqueta, no?, del que ha passat. Avui també farem una miqueta de resum del que ha donat de si la temporada.
1: Doncs mira, la setmana passada vau tenir bastanta gent aquí al voltant dels micros, però també de públic, perquè es va convidar el Moisès i la Mar, els dos companys professors de l'oficina, van convidar alumnes del nivell bàsic 2, que és un nivell que fins ara encara no havien convidat ningú. Sempre convidàvem persones que ja sabien parlar-lo bastant, o bastant bé, fins i tot, i també voluntaris, però de nivell bàsic 2, que són persones que, alumnes, que han fet tot just 5 mesos de classe, doncs encara no m'havien convidat. És clar, amb 5 mesos de classe n'hi ha que encara els costa força, no? Però vam pensar que seria exemplar, exemplificant també, portar-los perquè veiéssim que del pas d'una persona que no sap res fins a alguna persona que el comença a parlar, o el sap parlar ja força bé, tot i que se li noti doncs, alguna mancança, doncs hi ha un pas intermedi, que és aquest que persones que busquen la paraula, que intenten crear les frases, però els hi costa, és un pas obligatori pel quan han de passar tots els aprenents. I dimarts passat vam tenir mostres d'això, no? Concretament, 4 alumnes.
0: Déu-n'hi-do, 4, sí.
1: Segur que no te'n recordes dels noms.
0: Ui.
1: I menys d'una.
0: I menys, sí, sobretot...
1: Ara t'explico.
0: Sí. Ja va haver-hi un nom que em va costar moltíssim i encara no el sabria dir bé.
1: No passa res. Va venir el Víctor, la Damaris, l'Èrica i la Margena.
0: Margena, noia, pobra, ho sento molt, va ser molt greu, però em va costar molt dir el nom i, a més, com ella ho pronunciava, tenia por, no?, de dir-ho malament.
1: A més, van venir

0: català, per sí. coses que havien de fer de l'escola, no? Estudia per necessitat, doncs, feina i fills, però també per curiositat i també per integració. O sigui, tres motivacions complementàries i interessants que el van moure a apuntar-se a un curs de català. Ell també es veu que aprèn molt mirant dibuixos animats al costat dels seus fills, que el Bola la Drac i d'altres de més infantils, que es veu que...
1: El Doraemon, sí.
0: I n'aprèn força fent-ho així. I déu-n'hi-do com es defensava, eh? Començava a parlar ja. També hi havia la Damaris. La Damaris és d'Hondures i va arribar l'any 2025. I la seva motivació era diferent, el seu era diferent de tots els altres. Ell anava a missa i volia entendre la missa en català.
1: Correcte,
0: i aquesta va ser el motiu principal que es va apuntar a català. És que cadascú té les seves aficions, les seves necessitats, i tothom, escolta'm, es mou per una necessitat a una altra. Ella va ser això en principi. Va dir que l'ajuda molt mirar telenovel·les, va explicar com si fos ahir, que és aquesta sobretaula, no?, que fan a TV3, però també El paradís de les senyores, que és una novel·la italiana que han traduït al català i que també funciona per aprendre'n. Ella va dir que li costa, sobretot, formar, o sigui, crear les oracions. Sap paraules soltes, però al moment de crear la frase, de l'estructura de la frase, li costa, i explicava que el seu cap ho té, però al moment de fer-ho sortir per la boca, no li sortia. Bé, sempre diem que aquests casos és una situació natural, que ja arribarà,
1: sí,
0: és un procés.
1: Sí, que agafi fluïdesa, és tot això és un procés, exacte.
0: També tenim l'Erica. L'Erica és d'Itàlia, italiana, de Milà.
1: Sí.
0: I ella va arribar l'any 2025 a Catalunya, l'any passat, l'agost, o sigui que també fa molt poc. I que ella va arribar a viure a Barcelona, va explicar que des del seu punt de vista a Barcelona sentia menys català que a Calafell, i bé, això són... que passa que això són sensacions, eh? Depèn d'on dels llocs on et moguis, sents més català o sents menys, eh? Però ella va apuntar-se a català. Ella va dir que estava molt interessada en dues sèries, que és Merlí i Polseres Vermelles. De fet, Merlí la va impressionar moltíssim i que això sí que la va motivar amb molta força a aprendre català per poder seguir la sèrie en català. Per tant, la motivació cultural també és una que s'ha d'afegir a la llista de les motivacions dels nostres alumnes per aprendre llengües. Ella, fixa't si se li dona bé això d'aprendre idiomes, perquè en parlava 5 i ara, afegit al català, probablement... podrà dir que en parla 6. Afegit aquestes, de les de, doncs, italià, castellà, català, també alemany, anglès, i s'hi afegia el xinès com a cosa exòtica. Per tant, l'Erica és una persona molt, molt predisposada a aprendre llengües, perquè quan més en saps, menys et costa d'aprendre'n. Això és el que diuen els experts. I finalment, la setmana passada també va venir la Margena, que és de Polònia, polonesa, però que fa 25 anys de Calafell, era una mica diferent dels casos dels companys. 25 anys a Calafell vol dir que ja ha estat en contacte català, doncs, durant més temps. El que passa que ella ha volgut aprendre primer bé el castellà i ara, doncs, ja està amb el català, que en sap més del que sembla, perquè, esclar, si fa 25 anys aquí és segur que saps bastant més del que penses, no?, de català. Ara li falta que li surti, perquè a vegades quan vol parlar català li surt el castellà, sense voler. Bé, coses del contacte de llengües. Per tant, van tenir aquesta visita d'aquests 4 alumnes, que amb els seus companys després els va oferir una visita als estudis, que, per cert, que va agradar moltíssim, i us agraïm moltíssim, que els hi poguéssiu fer aquesta visita.
1: Sí, perquè quan van sortir d'aquest estudi, els companys els hi van ensenyar la resta d'instal·lacions aquí de la casa, que, a més, són molt noves, que vàrem estrenar no fa ni un any, per la qual cosa també, doncs... van gaudir de la visita.
0: No, noves, i els oients que no hi hagin vingut mai o que no hagin vist mai, són fabuloses. Que vaja, que si mai voleu fer-vos fer una entrevista, veniu, que ho veureu en persona.
1: Sí, aprofitant que són nous, recents, doncs també hem incorporat molta tecnologia, que és el que també calia actualitzar-se.
0: Doncs molt bé. Doncs això va ser aquest dissabte passat. Dimarts passat,
1: fa una setmana.
0: Però per acabar la temporada hem fet un resum de tot el que hem anat vivint aquí en aquest espai, perquè s'han viscut moltes situacions molt interessants i que havíem pensat, Ferran, de fer

0: de fer un resum de tot el que s'ha dit aquí, perquè una cosa és que ho expliquem nosaltres, els professors, devia veure, nosaltres ens hem fet un fars i hem fet uns fars d'explicar què passa, no?, quan un alumne vol aprendre català, què ha de fer, què es troba, etc. Però que ho expliquin els mateixos alumnes té molt valor. Per tant, jo d'entrada agraeixo moltíssim que us hagueu accedit, que la Fes Ràdio i tu en persona, doncs, a tenir aquests contactes, aquestes converses perquè... amb els voluntaris i amb els aprenents, perquè és que ho expliquin ells a viva veu, sembla que és molt edificant.
1: A més, per mi ha estat la 8a temporada al capdavant d'aquest espai, del programa també, i sí que havíem puntualment vingut doncs, participants a aquests cursos de català, però mai cada dues setmanes, i ha estat també molt enriquidor, també conèixer les experiències i conversar amb ells. Perfecte. I conèixer doncs, què els hi motiva, no?, també, i com porten aquests cursos de català.
0: Doncs me n'alegro. Tot això és per mostrar a la població que tenim el nostre com a veïns, no?, moltes persones que han vingut de fora i que volen aprendre català i que tots hi hem de col·laborar. Nosaltres ensenyem, però la gent de Calafell també ensenya sense saber-ho si els parla en català. Llavors, res, un resum, durant 16 programes han vingut 16 o parelles, o trios, de vegades ha sigut en un programa, han vingut dos, tres persones, a vegades una persona, però hi ha hagut 16 programes que han vingut convidats, la majoria han sigut alumnes, aprenents dels cursos des de nivell A2 fins al C1, però també aprenents del voluntariat per la llengua o aprenents del grup de tertúlies. Exacte. I també han vingut, en alguns casos, han vingut voluntaris, tres o quatre ben bons, que ens han ensenyat què fan durant el seu temps lliure xerrant en català amb els nostres aprenents dins el marc del voluntariat per la llengua, però també ha vingut algun representant de les entitats d'acompanyament, són col·laboradors nostres, entitats col·laboradores que també s'ofereixen a explicar la seva activitat als nostres alumnes, tot això per afavorir, per crear vincle i afavorir que de conèixer l'entorn on pot ajudar-los a aprendre més català, però també a integrar-se i a participar de la via local, no?, de la vida local. Llavors, a veure, quines idees s'han anat repetint al llarg d'aquests dies, d'aquests programes? Són 5, i us les dic així, tal qual, perdó, 5, no 4, i són les següents. D'entrada, la importància de parlar, no només estudiar. Les llengües s'aprenen no només estudiant, no només anant a classe, sinó també parlant molt, amb molta gent diferent i en moltes situacions diferents. Llavors, què diuen els alumnes? Doncs que cal atrevir-se a parlar, encara que es cometin errors, s'ha de ser atrevit. Que l'aprenentatge passiu, o sigui, llegir, mirar la televisió, també ajuda, és a dir, l'entorn ajuda, però és insuficient. Cal interacció, cal xerrar, cal llançar-se a la piscina. I guanyar confiança i perdre la vergonya és clau, perquè en principi tothom tenim vergonya, jo mateix tindria vergonya si anés a França a aprendre francès o anglès, tal, però és natural que passi, perquè és una emoció que ens passa a tots, no? Però, bueno, és un sentiment més aviat, però que l'hem de vèncer, l'hem de vèncer. Per tant, primera idea, la importància de parlar, no només estudiar. Segona idea, el paper de l'entorn i dels catalanoparlants, de les persones que potser ens escolteu, no? El paper de l'entorn és essencial. És essencial perquè per guanyar nous parlants i perquè aquests estudiants que l'estan estudiant doncs siguin nous parlants de català. És essencial que la gent no canviï el castellà a la primera. I és essencial que la gent faciliti la pràctica. Som facilitadors, Tothom som facilitadors i tothom som ensenyants, diguéssim. Per ells, aquests moments que venia aquí, Ferran, era molt important. Era molt important perquè els obligava a parlar català amb naturalitat. Per tant, què més? El paper de l'entorn, les converses generen vincles socials, generen amistats, i el català s'ha de viure com un espai còmode, un espai inclusiu, en què es poden fer coses. Per tant, l'entorn és molt important. Tercera idea, lligada amb l'anterior, que és aprendre fora de l'aula. No hi ha prou a anar a classe, cal exposar-se a l'entorn. Cal anar al carrer i parlar català, a la feina parlar català, participar en activitats culturals, facilitar actes culturals i parlar català. Llavors, ja hem parlat d'alguns recursos útils, no? Ràdio, televisions en català, totes les activitats culturals que es fan al poble, doncs és interessant participar i escoltar i començar a interactuar amb la gent d'allà i saludar i riure, etc. Però també les entitats, també és bo de conèixer-les, perquè potser hi ha alguna entitat que fa alguna activitat que a tu t'interessa, ja sigui d'esport, remar, jugar a futbol, córrer, o ja sigui de cultural, ballar sardanes, o ballar a l'esbart, o tocar el timbal, o tocar la gralla, etc. Doncs això és bo d'incloure, d'integrar-s'hi, perquè allà seran oportunitats per parlar català. Quarta idea, les motivacions. És a dir, quines són les motivacions que ens han explicat, els motius que ens han explicat els aprenents de català? Doncs la integració social i cultural, la feina, sobretot, la feina, la família i els fills, el respecte pel lloc on es viu, això s'ha dit molt, hi ha gent que ha dit que parlo català perquè ha de ser natural aquí aprendre, saber parlar català. I finalment, l'interès cultural, perquè hi ha algun element en català que t'interessa, doncs per això t'apuntes a català. Algun llibre, algun autor, alguna sèrie, algun cantant que canta en català, etc. Per tant, podríem afegir aquest de poder assistir a missa, no? Que
1: sí, també, dit, que ens ho explicava l'altre dia.
0: I cinquena idea, quins són els factors que faciliten o dificulten l'aprenentatge? Els facilitadors són saber altres llengües. Quan tu saps més llengües, és més fàcil aprendre en d'altres. Ho ens han dit diversos aprenents, això. Com més llengües saps, més fàcil és aprendre una altra. Com més llengües saps, quan arribes aquí i dius «Ostres, es parla català», doncs l'aprenc, saps? És molt més fàcil. Què més facilita aprendre català? Els entorns, ja n'hem parlat bastant, I què més facilita? Doncs activitats com les tertúlies o el voluntariat per la llengua, és a dir, paral·lel als cursos. Són moments paral·lels que no són cursos en si, sinó que són passos intermedis entre l'entorn tutoritzat, les classes, i ser autònom. Aquest moment una mica intermedi. I quines són les dificultats? La vergonya, ja ho hem dit, el canvi que fan al castellà les persones catalanoparlants, la manca d'ús, és veritat que hi ha moments, hi ha llocs en què no es parla català, clar, això es parla més aviat castellà, i això dificulta, és una dificultat per l'aprenent, no? I els aspectes estrictament lingüístics, tothom parla dels pronoms, de l'ortografia, tot això dificulta aprendre català, però bé, és un hàndicap que s'ha d'acabar, no? I bé, aquestes són les idees clau, no? Hem tingut estudiants de... He fet la llista, d'Estònia, Itàlia, Irlanda, França, Mèxic, Brasil, Perú, Argentina, Uruguai, d'Espanya, de diversos llocs, Galícia, Madrid, etc. D'Ucraïna, Alemanya, Polònia i Colòmbia, que no sé si ho he dit, em sembla que no, i Colòmbia. O sigui que déu-n'hi-do, Les persones que d'estrangeres que han passat per aquest estudi, i a vegades no en som conscients, però és així. Tenim persones de tot el món, és un minimón a Calafell, i és una cosa que ens enriqueix més que res.
1: A més, un tant per cent de la població, un tant per cent molt gran, és doncs vinguda d'altres llocs, també de Llatinoamèrica, però també d'altres punts d'Europa i del món.
0: Sí, de fet, aproximadament un 24% de la població de Calafell són nascuda a l'estranger, Per tant, és aquest el Calafell en què vivim. Aquestes persones venen amb les seves llengües i alguns ens han explicat algunes qüestions sobre la seva llengua, del seu lloc de procedència, molt semblant al català. Hi ha gent que ha vingut molt sensibilitzada per aprendre català perquè a la seva llengua nativa li passa una cosa semblant que s'ha de impulsar. Per exemple, ens venia una noia d'Estònia, que l'estonià és una llengua que està... que es parla, vull dir que és viva, però que té molta pressió de llengües més potents, com en aquest cas el rus. O van venir uns irlandesos que parlen gaèlic, i el gaèlic també està una llengua viva, però que també té molta pressió de l'anglès. Per tant, aquesta és una altra qüestió molt interessant, que s'ha dit aquests dies. Molts alumnes tenen com a objectiu arribar al C1, per tant, és un objectiu... com es diu això, un objectiu pel tipus de persones que han vingut, ambiciós, però que és molt bo que el tinguin, i que més, i res, que escolta'm, l'aprenentatge és un procés social, vivencial, més que no pas acadèmic, i que la dificultat principal a vegades és dels mateixos de la població autòctona, que a vegades dificulten que la gent aprengui més català.
1: Doncs ara aquests cursos de català s'aturaran, pararan, faran vacances, entenc, sí, de cara a aquest estiu.
0: Perdona, no, aprofito per dir. No, el juliol farem un curs intensiu.
1: Val.
0: Per tant, si hi ha algú que ens escolti o que algú que ens escolti que sàpiga algú que li pugui interessar, fer un curs intensiu de nivell bàsic 1, de nivell bàsic, que es farà de dilluns a dijous, de 9 a 12, penso que és, o de 2:15, 4 dies a la setmana, 3 hores i mitja. Intensiu, ja ho he dit,
1: És l'únic, durant,
0: Durant el mes de juliol. És un sol curs des de a partir del 2 de juliol. La inscripció el 30 de juny.
1: Val.
0: 30 de juny a Cal Bolavà.
1: La resta, doncs, finalitza i es reprendran el mes de setembre.
0: Això mateix.
1: Que ja en parlarem aquí sobre aquests nous cursos que es planifiquen a partir del setembre. Doncs tenim un diàleg que durant tota aquesta temporada ens ha acompanyat de la mà de la Sara i del Joan.
0: Sí.
1: Moltes vegades han destrossat el català i doncs tenim una última intervenció d'aquest diàleg.
0: Sí, una intervenció que diu així: i així van passant els dies, com si algú hagués posat la meva vida en modo repetició. Saps la pel·li del dia de la remota? Doncs igual. Surto de la feina, agafo el cotxe, menjo el tràfic de cada tarda i arribo a casa amb aquell sentiment raro d'haver estat ocupat tot el dia sense haver fet res. Cap de setmana, truco a algun col·lega, fem algunes canyes, sempre diu que hauríem d'organitzar una escapada, però ningú m'ha dit mucho ruido i poques nueces. Què hi farem? Jo, amb la meva filosofia una mica cutre, vaig tirant perquè canviar és xungo, però disproposar coses és facilíssim.
1: Doncs aquí hi ha algunes paraules que grinyolen.
0: Sí, grinyolen. Sempre m'ha agradat aquest
1: verb,
0: que a tu també t'agrada.
1: Doncs vinga, anem a...
0: Va, vinga, ràpid.
1: A donar-li la volta al text.
0: Ha dit modo, en modo repetició. Modo no és... Seria moda o manera... Que passa que l'expressió en si aquesta és com col·loquial, no? Hagués posat la meva vida en modo repetició, en moda repetició, sí que es pot dir, és una mica estrany, S'hauria de dir de refer tota la frase. La peli bé és una cosa col·loquial, no és que sigui barbarisme ni incorrecte, és col·loquial. És bé una reducció de pel·lícula, això ho fem molt com en bicicleta a bici i altres així, motocicleta, moto, etc. Escolta, el raro, no raro, és un sentiment rar. Si no t'agrada aquesta paraula rar, podem dir estrany i ja està. Però raro, no està bé. En català és incorrecte. Què més? El col·lega existeix en català, però és un company de professió. Que passa que es fa servir també, de manera col·loquial, com el meu company d'oci, no? El meu company per anar a fer alguna activitat. No està malament de dir, perquè sapiguem que això passa. Després, l'expressió aquesta, mucho ruido y pocas nueces, això en català es pot dir molt soroll per no res. De fet, hi ha una pel·lícula que es diu així, molt soroll per no res, molt xula, molt bonica. Cutre, això de cutre no existeix en català, hauríem de dir d'una altra manera, hauríem de dir, clar, depèn del que ens referim, Qui parla, jo amb la meva filosofia una mica cutre, una mica d'estar per casa, podríem dir, o una mica simple, o tronada, o carrinclona, no sé, depèn de cada cas, hauríem de dir una paraula o una altra. I canviar és xungo, aquesta ja va sortir un dia, canviar és xungo, canviar és difícil, seria complicat. Amb això el que vull dir és que hem vist al llarg d'aquests programes paraules que són correctes o incorrectes i d'altres que són adequades o inadequades segons el context. I és que ens hauríem de moure sempre, parlant en català, amb un doble eix, en el d'eix de correcte o incorrecte o adequat o inadequat. Una paraula correcta pot no ser adequada segons el context. Per exemple, tu ara jo podríem parlar d'una paraula molt formal, ad hoc, no? Ad hoc, que és una paraula correcta en català, però que tu i jo parlant no toca, no és adequada.
1: No s'utilitza.
0: En canvi, ara tu i jo parlant en col·loquial podem dir la paraula peli, i no passa res. No és correcta, però és adequada pel context. Per tant, sempre hem de, des de l'última gramàtica publicada, ens hem de moure amb els termes de correcte i incorrecte o adequat i inadequat. I hem de posar sentit comú, i és el que m'he intentat explicar al llarg d'aquests programes, que no tot és blanc o negre, hem de mirar els grisos també. Eh? I espero que amb això hagueu après moltíssim.
1: Oh, i tant que sí. Hem fet uns 32 espais de català, sí, perquè em deies que 16...
0: Jo crec que sí. Em sembla que algun dia no hi va haver convidat. A més, va haver el primer dia de presentació de l'espai en si, que no hi va haver convidat.
1: O sigui, més d'una trentena d'espais que hem fet.
0: 30, sí, 33, 34, una cosa així.
1: Doncs hem d'agrair a la Mar Pascual, al Moisés Albuixec, al Lluís Tetes, que són responsables d'aquests cursos de català de Calafell, i esperem que a partir del mes de setembre podem reprendre la temporada, doncs també amb participants d'aquests cursos de català i també amb els seus responsables. Doncs desitjar-vos a tots tres i a tot l'equip de l'escola que feu aquests cursos de català, doncs molt bon estiu, que descanseu, que recupereu, recargueu bateries, i si tot va bé ens retrobem aquí el mes de setembre, Lluís.
0: A la vostra disposició.
1: Que vagi molt bé, bon estiu.
0: Bon estiu.
1: Gràcies, adéu-siau. Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
4: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
5: Primera llista amb Marc Clapés.
4: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
4: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Segons hi arribem al punt de 11:15 del matí. Som a dimarts, avui dia 16 de juny de 2026. Anem a conèixer en titulars les notícies més destacades que a partir de 13:45 del migdia ens explicaran a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant amb l'avanç informatiu. Molt bon dia de nou.
6: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Hi està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CICAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
7: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
3: Calafell Ràdio, abans informatiu.
1: Deu i 32. En un moment arriba l'espai que llegim clàssics per descobrir. Amb la Rosana Rion i amb la Roser Ribas. Abans tenim música. Música de la nostra terra, de la Mediterrània. Així es titula la cançó que estàs a punt d'escoltar, La gent de la Mediterrània.

I en aquest projecte, La Fúmiga, Abril, Doctor Prats i molts altres. Doncs vinga, tot aquest poder de la Mediterrània es transforma en una cançó i sona així.

0: Benvinguts, benvingudes una setmana més a Què llegim, clàssics per descobrir. Un espai de ràdio dedicat a gaudir de la literatura en totes les seves formes. En cada secció ens endinsem en obres clàssiques i autors i autores imprescindibles que han marcat la història de la literatura. Aquest espai a Calafell Ràdio és una proposta de la Rosana Rion. Benvinguda a Calafell Ràdio una setmana més. Rosana Rion, com estàs?
1: Bé, gràcies.
0: Què llegirem avui?
1: Avui llegirem L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson.
0: Un clàssic. Per què has escollit aquest autor?
1: Doncs he escollit aquest autor perquè, a part, també és l'autor del Doctor Jekyll i Mr. Hyde, que també és una obra molt famosa, però en aquest cas ens centrarem a L'illa del tresor, perquè és una aventura fascinant i entretinguda. I sí, de vegades la literatura pot ser molt profunda i ens pot parlar de temes molt transcendentals, també pot ser simplement aventura i gaudi. En aquest cas, L'illa del tresor és un llibre per entretenir-se i té més coses, no? Però bàsicament és un llibre molt divertit i amb molta personalitat.
0: I per parlar de L'illa del tresor de Robert Louis Stevenson, la Rosana Rion ens proposa Irish Tavern Songs de Sailor Music.
2: Oh, raise it up and light the night, let every flame burn bold and bright.
0: I què ens pots explicar del seu autor?
1: Doncs el seu autor va néixer el 1850, va ser un escriptor escocès, va néixer a Escòcia, i va viatjar molt, i per tant moltes de les coses les coneix de primera mà, no? En aquest cas, per exemple, doncs, el vaixell, etc., perquè després va morir a Samoa el 1894. Per tant, això ja demostra que viatjava molt i a llocs llunyans i exòtics.
0: Quin és l'argument de L'illa del tresor?
1: Molt bé, doncs es va escriure el 1883 i comença amb l'arribada de Billy Bones, que és un capità bevedor i vell a la posada on posseixen els pares del protagonista, que és Jim Hawkins, i té amagat un mapa del tresor. Llavors allà arriba un pirata i li dona la taca negra, que és un símbol de que ha de morir, i li agafa una feridura de la por i que acaba morint. Llavors Jim veu que hi ha un bagul a la seva habitació i troba el mapa, i junt amb un doctor del seu poble i un mariner, un capità, s'embarquen per anar a buscar ells mateixos el tresor, no? The lanterns raised against the sky. Hey! Llavors, el que és interessant d'aquesta obra també és que la relació que estableix amb John Silver, John Long Silver, és el pirata per antonomàcia, no? És un pirata amb una pota de fusta, amb el lloro, és el típic pirata. Però és interessant perquè es guanya amb el Jim, no? Li fa veure que ell és el bo, que ell el vol protegir, i el confon molt perquè és un personatge molt atractiu, que mai el força ni res, sinó que li diu tu fes el que vulguis, però jo t'ofereixo, doncs, que vinguis amb nosaltres, que siguis de la nostra tripulació, etc. Mm-hmm. Aquí, per exemple, hi ha un fragment. Un fragment que podem llegir. Jim, va dir Silver, quan estigueren sols, si jo t'he salvat la vida, tu m'has salvat la meva, i no ho oblidaré. He vist que el doctor et feia signes de fugir, de cua a l'ull ho he vist, i he vist que tu feies que no, talment com si ho hagués sentit. Jim, ets colossal. Aquest és el primer raig d'esperança que tinc des de que l'atac fracassà, i ara t'ho dec. I ara, Jim, anirem a buscar junts el tresor. Mm-hmm. Dic, i veus que Jim pot fugir, però se n'adona que s'ha de quedar, i hi ha aquest atractiu, no?, del pirata cap vers Jim, que finalment, doncs, ja es veu com, ja es veurà com acaba, no? Però, però en principi hi ha aquesta relació entre Jim i el pirata, que és una de les coses més atraients de la novel·la, que també és interessant pel llenguatge, perquè es veu la diferència de com parlen els pirates i com parlen doncs, la resta de personatges. I clar, els pirates tenen totes aquestes costums pròpies, totes aquestes, com això de la taca negra, no? Tota una sèrie d'expressions, de metàfores marineres, no? De malediccions típiques de pirates, i això està molt bé també veure aquest llenguatge diferenciat d'uns personatges i uns altres.
0: Molt important, Rosana, perquè això del llenguatge és molt habitual, més avui en dia, que els personatges parlin tots iguals, i això és un error de manual.
1: Sí, sí, sí, no... Per exemple, les obres de teatre, algun dia parlarem d'alguna obra de teatre, si estan ben escrites i ben traduïdes, no, normalment no cal que llegeixis qui està parlant, perquè ja per la manera com parla, pel vocabulari que utilitza, saps qui és qui, no? Mm-hmm. És molt important estar en personatge, no moure's i saber doncs, cada personatge la seva forma de parlar, no? La seva visió del món a través del seu llenguatge.
0: Exacte. Algun missatge submergit entre les seves pàgines?
1: Bé, és una obra que és molt interessant perquè també és la primera pel·lícula de Disney amb imatge real. I a més es pot trobar al Disney Channel, no? I es pot veure, i encara té, molt, clar, es veu antiga, però encara té molta vigència, no? I després, que hem vist moltes altres pel·lícules de pirates, etc. No? Aquí tenim com el naixement d'aquest gènere, podríem dir, no? de la pirateria, i no sempre d'una forma negativa, perquè aquest personatge del John Longfellow, John Longsilver, doncs és molt atractiu, llavors no és com el dolent, no? I aquí ja comença aquesta visió ambivalent del pirata, que després d'Anglaterra, clar, Anglaterra això també té una història, perquè la reina d'Anglaterra va parlar amb els pirates i els va dir: us perdono si vosaltres ens defenseu dels vaixells espanyols. Llavors el pirata, almenys dins del que és el món britànic, és una figura ambivalent, és una figura que és negativa, però també després va adquirir uns tints positius.
0: Perquè llegir-lo avui, La illa del tresor?
1: Doncs bé, avui l'hauríem de llegir perquè ens divertirem, perquè ens implicarem molt en la història i perquè hi ha personatges molt, molt inoblidables, com el Ben Gunn, que és un personatge que està a la illa i porta allí vivint molts anys i ja s'ha quedat mig sonat, però s'acaba doncs també fent amic del Jim, no? I veiem també a través dels ulls d'aquest jove que està coneixent el món, diguéssim, no? I ell té els referents de qui són els bons, diguéssim, i qui són els dolents, però això no és blanc i negre, no? Es veuen els grisos, i això és interessant. We came ashore with salt and song, with tired hands from sailing long.
0: But here we stand with cups held high, no storm. Ens quedaríem amb algun fragment en concret o algun missatge?
1: Bé, jo, com ja sabem que hi hem anat aprenent amb aquests dies, que solen ser molt importants els començaments, doncs us llegiré només el primer paràgraf, que és curtet, perquè us doni ganes de seguir llegint. El cavaller Trelawny, el doctor Livesley i d'altres senyors em demanaren que escrivís fil per randa la història de l'illa del tresor, mantenint en secret la posició geogràfica, i això només perquè hi queden encara riqueses no conegudes. Agafo, per tant, la ploma l'any del senyor 1700 i torno al temps que el meu pare tenia la posada al mirall Benbow, sota el sostre de la qual s'havia trinxerat aquell vell llop de mar de rostre ennegrit pel sol i amb una esgarrifosa cicatriu produïda per un cop de sabre. Aquí tenim que Jim farà una narració, escriurà, explicarà la història. I comença ja amb a l'època aquesta en què estava a la posada i arriba aquest vell mariner.
0: Doncs avui hem redescobert l'illa del tresor. Moltes gràcies, Rosana Rion.
1: A vosaltres.

els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boqué. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Cançó èxit del 2007. Una Carona més jove que tenia Mica en el videoclip que ara mateix estic visualitzant jo. Aquesta gran cançó que hem recuperat des dels nostres clàssics. Grace Kelly, així es titula aquesta cançó del Mica, aquest artista políglota, polivalent i que ens encanta també recuperar amb les seves grans cançons la seva gran música.
1: Aquí els clàssics, i sempre amb la millor música. Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: 10 minuts i arribem a les 11. En un moment fem una pausa, una aturada, tindrem el temps i a partir de les 11 l'Espai del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell.

0: El seu últim treball, el seu últim EP, es titula Galàxies. I una de les cançons incloses és aquesta, l'últim senzill extret. Anys llum, així es titula, l'última del Manu Guix. 10:54, pausa i tornem de seguida.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977-17-50-25 o al 628-91-07-71. També per WhatsApp, al 628-91-07-71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
0: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt de frena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44. Calafell Ràdio, 107.9 FM. 2 minuts, arribem al punt de les 11 del matí. I com sempre a aquesta hora... Ens actualitzem pel que fa a la crònica del temps, la meteorologia en aquest dimarts, avui dia esplèndid, dia d'estiu. Ara mateix llueix el sol i la temperatura que comença a enfilar-se. Anem a veure com continuarà la meteorologia al llarg del dia. Josep Miró, molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, sí, avui tenim un dia, doncs, radiant de ple estiu, sense ni els pocs núvols que vam tenir ahir, i amb sol i cel clar tot el dia, amb un cel blanquinós, de calor... i amb una temperatura alta aquesta nit. S'ha situat al voltant dels 20 graus de mínima, però ara ja en tenim 26, anant camí dels 27, i avui podríem tornar a superar, com el diumenge, els 30 graus, amb una humitat, això sí, força baixa, i ambient més de calor que de xafogor, amb vents febles i variables, en domini de les marinades, entre mitjorn i xaloc, i fent que la mar que ara està plana, estigui arrissada a migdia i amb una miqueta de marejol a la primera hora de la tarda. Per demà esperem que la repetició de la jugada, sol i cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una mica més i estaran entre 20 i 21 de mínima, i demà podríem arribar als 31 amb una humitat també força baixa. Vents febles amb una miqueta de terral fins a mig matí i marinades de migjorn o garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a dijous tot continua igual, es mantenen les temperatures altes entre 21 i 31 graus.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Bon temps en definitiva, temps ja d'estiu. Per avui dimarts, també de cara a dimecres i també dijous. Ara mateix la temperatura que es registra aquí, a l'avinguda Cossetània 21-23, a la zona de la platja de Masmel, a l'estany de Calafell, la temperatura és de 28 graus centígrads.

0: Doncs ara mateix són les 11 del matí, dimarts, dia 16 de juny de 2026. Última setmana d'aquesta temporada regular 2025-2026 de Calafell Ràdio, Calafell.tv, d'aquest programa també, aquest magazín matinal, el Calafell Matí, i última edició de l'Espai del CREAC d'aquesta temporada. Ja sabeu, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell. La Juli López és la biòloga i directora del centre. Juli, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A 1000 per hora.
1: Sí, corriendo.
0: Sortint corrents cap a la ràdio.
1: Sí.
0: Perquè estaves molt liada.
1: I... sí, sí, és que, clar, ara entren animals cada 5 minuts, és que no,
0: què vol
1: no parem.
0: Dir, això? Fan cua d'espera ja.
1: Sí, sí,
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Molts animals, sí. Per què? Bueno, hem parlat moltes vegades, no?, de que aquesta és l'època, la primavera, sobretot, amb el bon temps, no?, que esclata la natura...
1: Clar.
0: I també més animals que passen pel centre. Animals com quins, Juli?
1: Ara comencen a entrar moltes oronetes, falciots... Mm. Aquesta setmana ens han entrat molts xuriguers, que seria el cernicaló comú. Més que tot juvenils, són més grans, no?, que pollets, bàsicament, però que clar, entren per al caló, perquè no tenen on refugiar-se bé i clar, pues es recalenta el lloc on estan.
0: Ja comença a fer calor, sí,
1: clar.
0: I els animals ho pateixen, això.
1: Sí, i se llancen.
0: Es llancen dels nius.
1: Dels nius, i clar, la gent ara els troben al carrer.
0: Es troben i truquen al 112,
1: clar.
0: Truquen al CREAC, a la Juli, i tot l'equip del CREAC amunt i avall rescatant aquests animals.
1: Sí, ara que em recordo, el diumenge ens va entrar un mochuelo, que és un...
0: Què és un mochuelo?
1: És un mussol,
0: que
1: és petit, és molt petit. Va entrar un pollastre, i és que aquesta espècie és nidífuga.
0: Com pollastre? Un pollastre a l'as? Un pollastre? Què vols dir, pollastre?
1: Un pollo?
0: Un pollet?
1: Un pollet.
0: Un pollet.
1: Pollastre solo cuando es asado?
0: No.
1: Ah.
0: Sí. No ho sé, no. Un pollastre és un pollastre.
1: I què és un pollastre?
0: Pues un pollo grande.
1: Un pollo grande?
0: Sí, no?
1: Un pollo avançado de edad?
0: No ho sé. En qualsevol cas, un pollastre, tu volies dir un pollet, no?
1: Sí, bueno...
0: Un polluelo. Ja,
1: sí, era un polluelo de muchas semanas, ¿eh?
0: I ara creus que... Un pollet gran, va. Vinga, avancem, no ens quedem aturats. Jo és que el llenguatge aviar no el tinc gaire controlat, tampoc.
1: No sé si
0: jo em treuen del pollastre al forn, el pollastre a l'as i poca cosa
1: ah,
0: més.
1: Ah, sí?
0: Sí, vinga,
1: pues
0: va. Per això esteu vosaltres, que sou els entesos amb els ocells.
1: No, la veritat que no ho sé, se m'ha vingut a la ment aquesta paraula i va ser com, vale, pues pollastre.
0: Bueno, un pollastre és un pollo.
1: Un pollet.
0: Vinga.
1: Un pollet de mochuelo.
0: Sí.
1: I és que resulta que aquesta espècie és nidífuga.
0: Nidífuga.
1: Què vol dir? Que
0: no és ignífuga, no. Nidífuga.
1: Nidífuga, sí.
0: I això vol dir?
1: Que quan arriben a certa edat comencen a caminar fora del niu.
0: Ah.
1: I van por ahí, ti-ti-ti, purulando, ti, ti. Buscando,
0: van.
1: Haciendo vida.
0: I van tornant al niu o no?
1: Sí,
0: van
1: fent vida.
0: Sí.
1: I tornen, mengen que les donen als pares i així, no? Resulta que aquest pollet va caer per la ximenea.
0: Ah, una ximenea amb una casa?
1: Sí, d'una casa. I pues,
0: sí, menys mal que no tindrien el foc encès.
1: Ara l'estiu seré.
0: No,
1: però no,
0: si no haguéssim fet pollastre a l'as, el que jo et deia. Veus? Tot va lligat.
1: Clar, no ho havia
0: veus?
1: Pensat.
0: Veus que
1: estava tot lligat.
0: Tot lligat.
1: Sí, i van arribar amb ell tota una família. Eren molts nens, com uns 8 nens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Una família nombrosa, sí.
1: Sí, sí.
0: I tots amb el pollet.
1: Sí, tots amb el pollet, molt interessats realment, que això és... Per nosaltres és molt interessant, no?, que els nens estiguin,
0: sí,
1: o que tinguin interès
0: clar,
1: per... Clar,
0: que tinguin aquests valors, no?,
1: clar, per
0: també
1: el tema.
0: Per protegir els animals, està
1: molt bé. I res, doncs, ho vam portar, vam a parlar sobre, no?, pues el comportament d'aquesta espècie i perquè de vegades, clar, en aquest cas, pues, si no sabem d'on ve l'animal, pues, està molt bé portar-lo, llamar al 112, però de vegades, clar, si és una espècie nidífuga, és normal, si estem enmig d'un bosc...
0: Clar, que pugui caure, el que no potser seria més normal que caigui dintre d'una xamanella.
1: Exacte, exacte.
0: Això seria
1: però
0: el que no...
1: Però sí que fa molt, molta vida... en les cases. Aquesta espècie aprofita molt pues, l'altura de les cases i fan vida des d'ell.
0: I ara què? Què ha passat amb aquest pollet?

0: de la fauna protegida es deriva a centres de fauna de la Generalitat, que en aquest cas nosaltres col·laborem directament amb Torreferrusa.
1: Molt bé.
0: Així que, clar, aquest animal va entrar, nosaltres ho vam atendre.
1: Les primeres atencions. Exacte. I quan es creu convenient, doncs es trasllada en un altre centre.
0: Truquem a l'altre centre per veure si poden enviar alguna persona de recollides, perquè ara mateix ells tenen aquest sistema, no? A l'estiu sempre funciona, perquè és quan més animals hi ha.
1: Més activitat, sí.
0: Així que van arribar a la tarda Farel i tot molt bé. Ens va arribar aquest mateix dia un xuriguer, era un mascle. Jo diria que era un juvenil ja, i també es va menjar el seu menjar i tot molt bé. Ens van arribar amb un apus-apus, que seria un falciot. I van arribar i li van a posar una ramita perquè se separara en la ramita. Perquè quan ho van agafar, els veien que l'animal pues se agarrava de los deditos con las patitas. Per a les persones que han tingut la sort d'interactuar amb un falció directament, saben que les patites són molt, molt, molt, molt petites. Però realment ells no tenen aquesta activitat d'agafar-se de les rames.
1: De les branquetes.
0: Les branquetes. Així que vam començar a parlar de per què, per exemple, en aquest cas no era necessari, estava en una caixa, la branca estava allí, però clar, a lo millor al moviment puc fer-li malament a l'animal amb aquesta branca, perquè no està especialitzat en això. Així que, clar, vam parlar de que no necessàriament, si és una mica de temps o que l'animal va estar ahir, pues és solament posar-la als forats a la caixa i ja està, i portar-la al centre el més ràpid possible i només, i sempre no donar-li aigua.
1: Exacte. Perquè, sobretot important, això.
0: Sí, ens va arribar una noia amb un gorrión, que serà un pardal, un pardal. Clar, ella és auxiliar veterinària, té una mica d'experiència recollint animals, i quan la persona s'ho va donar, ho va donar mojado. Li havien echado aigua, perquè clar, com estava fent molta calor...
1: El van voler refrescar?
0: Clar.
1: I aquesta no seria la millor de les pràctiques cap a aquest animal, no? Mullar-lo no
0: seria
1: bo.
0: Exacte, no hi ha que fer això.
1: Ni donar-los aigua.
0: Ni donar-li ni aigua, ni de menjar, perquè moltes vegades busquen per internet que hi ha que donar-li a un animal, i no sé per què, pues Google dice que deben de donar-li ous amb una pasta de X cosa i fan una mescla i tractant de donar-li...
1: No tot el que diu el Sant Google... És cert, vull dir, compte.
0: Clar. Aleshores, aquesta noia ho va assecar i ho va posar calent.
1: Pues, per recuperar una miqueta la seva temperatura.
0: I quan va arribar al centre va arribar una mica millor, però clar, és que pot matar-lo d'un xoque tèrmic.
1: No fem de veterinaris quan no tenim ni idea, sisplau. En tot cas, si decidiu recollir l'animal, amb molta cura, però no interactueu més que el fet de recollir-lo i portar-lo ràpidament a un centre. Exacte. I si no, el que sempre diem, el millor és trucar al 112.
0: Sempre.
1: Sempre, i llavors doncs, ja decidiran quina és l'actuació que han de realitzar.
0: Ells li donaran una idea de què fer. Perquè, clar, tu pots dir, no, clar, jo tinc aquest animal però no sé com agafar-lo, perquè, clar, ara amb la probabilitat d'incendis, pues, no sempre estan operatius d'anar a recollir l'animal. Pues, pots preguntar, vale, i què hago?
1: Sí, no teniu disponibilitat, val, com haig d'actuar, què puc fer, on el puc portar?
0: Clar, una caixa i ja està. Pues,
1: i ja
0: mira,
1: està.
0: Tot bé. Clar, només.
1: Ens volies parlar també de la verola aviar.
0: Sí.
1: Per què?
0: Sí,
1: que és la viruela aviar de tota la vida.
0: Sí, perquè ara és la temporada.
1: És la temporada de la verola aviar.
0: Aviar, ara és la temporada.
1: I què passa amb aquesta verola? Com afecta i com està incidint en aquests animals?
0: És molt comú ara mateix trobar coloms amb problemes respiratoris, generalment, no? Perquè quan ho trobem, estan

0: fent aquest moviment amb el pico d'obrir i tancar com si no poguessin respirar. I després pots veure al cap com unes butllofes blanques, blanquetes, i al cos també.
1: Hem de dir que aquesta què és? Una malaltia vírica?
0: Sí.
1: Contagiosa entre els animals?
0: Exacte.
1: Entre els ocells, en aquest,
0: entre
1: en
0: els
1: aquest
0: ocells,
1: cas?
0: Entre els ocells. La propagació és ràpida. I, bàsicament, ara, com pues, molts de les rieres, no, que generalment són petites i tot això, pues, se sequen, pues, no tenen més llocs per beure aigua que no sean als punts que hi ha al mig del poble, per exemple. Si tots beuen d'ahir, és probable que...
1: Clar, es van contagiant, es va transmetent aquesta malaltia d'uns als altres.
0: Exacte.
1: Ens deies una miqueta com està afectant. Sobretot això, podria contagiar-se qualsevol tipus d'ocell?
0: Sí. Sí. Qualsevol tipus d'ocell.
1: I la pregunta que ara moltes persones s'estaran formulant, això es contagia als humans, a les persones?
0: No.
1: No, eh?
0: No, doncs... però...
1: Però?
0: No hi ha que apurar la cosa, perquè ens han arribat alguns anys algunes iaies especialment, no, que tenen molta com aquest comportament, no, de brindar molt amor als animals o a les persones. I durant aquest procés, clar, és que poden passar moltes coses. Ens han arribat algunes noies donant-li besitos a l'ocell, que està ple de
1: verola.
0: De verola.
1: Clar, no seria gaire recomanable estar en contacte, i menys amb la boca, fent-li aquests petonets en aquests ocells.
0: Clar.
1: Compte.
0: Clar,
1: també.
0: Clar. Així que sempre, mira, pues, si portes un pañuelo o algo, pues mira, agafa l'animal amb aquesta cosa, lo poses a la caixa, tracta de no tenir molt contacte amb ell, es porta al centre, generalment moren.
1: Normalment moren, eh?
0: Sí, perquè és una malaltia molt complicada. Quan arriben és perquè ja estan molt mal, ja està avançada. Clar, ells no és com que tengo un poquito de gripa i me pongo un poquito pachucho i no hago activitat. No. Ellos dejan de hacer activitat i se dejan coger quan ja estan molt mal.
1: Per la qual cosa, aquesta malaltia podríem dir que causa la mort, eh?
0: Sí,
1: normalment
0: causa la mort
1: de tots els ocells que es contagien.
0: Sí. Clar, tu pots donar-li antibiòtics, el tractament és molt llarg, però generalment no...
1: Sabem si té molta incidència aquesta verola aviar actualment?
0: En l'estiu, sempre.
1: Sempre.
0: Sempre, sempre. Sempre. No hi ha estiu en què no entrin molts coloms.
1: Coloms, sobretot?
0: Sí.
1: Hi ha alguna manera d'erradicar aquesta malaltia? És complicat, entenc.
0: No, és complicat, però sí, és veritat que moltes vegades... hem vist en diferents ajuntaments que la gent es queixa per no tenir aigua en les fonts
1: públiques. Clar, veníem també d'anys de molta sequera, aquestes fonts públiques estaven tancades.
0: Clar.
1: Entenem que ara, que ha millorat el tema de la sequera, aquestes fonts estiguin funcionant.
0: No,
1: i que...
0: però també té una explicació. Hi ha molts ajuntaments que ho sequen.
1: Sí.
0: Precisament per això.
1: Perquè els animals no hi vegin i així no es transmeti.
0: És millor
1: que estiguin llavors...
0: Que busquen un río, algo mucho más amplio que una fuente de pueblo, que evidentemente se van a contagiar ahí. Entonces, muchos ayuntamientos buscaban reducir la capacidad de transmisión d'aquesta malaltia, pues secando las fuentes durante el verano.
1: Ja, i que hagin de buscar l'aigua en altres llocs que potser doncs siguin més grans i que sigui més difícil contagiar-se.
0: Clar, la gent, clar, generalment això no ho coneixen i per tant pues es queixaven. És que ens han deixat sense aigua. No, de vegades hi ha alguna explicació.
1: El que seria important, Juli, és enviar aquest missatge de que, evidentment, si trobeu un animal que no està aparentment doncs gaire bé, que pugui estar malalt, sobretot... molta cura, si l'heu de tocar, doncs sobretot lo just, lo necessari, i després renteu-vos bé
0: sempre
1: les mans, ni acosteu-vos a l'animal a la boca, ni feu petonets, ni res d'això.
0: Exacte.
1: Perquè no sabem en aquell moment l'animal què té o quina malaltia pot estar tenint i ens pot transmetre alguna infecció o no, però per si de cas, doncs fer-li batonets no seria doncs el més recomanable.
0: Exacte.
1: Eh?
0: I si toquen més coses després d'haver agafat l'animal,
1: doncs
0: igualment desinfectar.
1: Netegeu-vos bé, una bona rentada, desinfecció de mans, que així evitarem doncs la transmissió de qualsevol possible malaltia o la verola aviar, que com ens deia la Júlia té molta incidència, sobretot amb aquests ocells.
0: Hi ha vegades que li hem dit a la persona directament com si pot dutxar-se, no? Pues perquè ves el comportament que té de després passar-se les mans per al cos i tot. I, evidentment, pues, netejar-la... No, això tira una paraula concreta, lavar la ropa.
1: Què? Rentar la roba?
0: Rentar, eso.
1: Rentar.
0: Exacte.
1: Bueno, és que, a veure, sabem de la Juli que fa uns mesos que està... Has continuat fent cursos de català...
0: Ara estic
1: al
0: seu.
1: Ah, ja estàs en el seu, doncs molt bé, mica en mica.
0: La primera, el primer trimestre.
1: Mm-hmm. Doncs mica en mica veiem que el vocabulari de la Juli, malgrat que algun castellanisme...
0: Algun pollastre.
1: Algun pollastre ens deixa anar de tant en tant. Hem d'anar acabant, sí que és veritat que hem de fer una miqueta així ràpidament valoració de com ha anat aquesta temporada. Sí que és veritat que ara comença l'època forta, no? De fet, la primavera ja ho està sent, i ara l'estiu també molta activitat. Com valoraries així el que ha donat de si aquesta temporada des del mes de setembre fins ara, Juli?
0: Clar.
1: Des del CREAC.
0: Mira, nosaltres al centre sentim que la gent està millorant un monton en relació a com actua quan es troba els animals. Tenen més confiança per trucar, preguntar i d'entendre, no?, que no sempre hi ha que agafar animals, no?
1: Mica en mica, eh?
0: Sí.
1: Estem, a veure, tots els espais que fem aquí a la ràdio i també d'altres mitjans, no?, una miqueta enviar, doncs, això, com hem d'actuar davant de la natura i dels animals.
0: Sí. Creiem que sí, que la gent està començant a fer una mica de consciència i d'aprendre i de transmetir també la informació. Evidentment, estan entrant molts animals, ara ja estem al 300.
1: El que portem d'any, 300 animals que han entrat, eh? És a dir, en aquests, no 6 mesos, perquè portem d'any, encara que estem amb el mes 6, encara no s'ha complert, vull dir, ni mig any i hi ha 300 animals que han passat pel centre.
0: I això tenint en compte que ja hi ha animals que no entren. Uh-huh. Perquè saben que el lloc on han trobat és el seu entorn natural. Uh-huh. Clar, eliminant totes aquests animals, perquè si no, pues, ja serien més o menys uns 400. I ara, una cosa, jo sé que és un tema una mica complicat, i és respecte al número que tenim actiu per a les emergències.
1: Val.
0: Sí, hi ha que aclarar o comentar-li a la gent que el número que tenim actiu és per a les emergències, que ara ens truquen cada 5 minuts, que és constant l'entrada de trucades, i que no és per a mantenir una informació constant relacionada als animals que ens porten al centre. Quan l'animal entra, nosaltres portem molt de treball, molts animals al mateix temps, i no puc estar donant informació de cada animal a cada persona que ens truca. Així que, com ja portem un temps en què la gent s'enfada molt, ens insulta...
1: De veritat?
0: Sí.
1: Hem arribat a aquest extrem, doncs molt, molt lleig, molt malament.
0: Sí.
1: Això no es fa.
0: O que de vegades, per més que intentem explicar per què no és una informació, pues no terminen d'entendre bé. Jo voldria dir que, evidentment, si ja ens portes l'animal és perquè hi ha confiança, creen en el treball que fem, nosaltres donem tot per als animals. Cada minut que estem tractant de donar-te informació de cada cosa,
1: és
0: temps
1: que
0: perdem, d'estar donant de menjar o de netejar o de medicar animals, som poques persones al centre i molts animals. Clar, nosaltres tenim 500 animals, no, 500 animals fijos, més pues, els 300 que van entrant i sortint, clar. Així que...
1: Doncs res, que tingueu paciència i no us enfadeu, per favor, no falteu al respecte i només utilitzeu aquest número, que no cal dir-lo, perquè si ja està saturat no cal dir-lo. En qualsevol cas, feu un ús...
0: d'emergència. Mira, hem trobat un animal.
1: Telèfon.
0: Què podem fer?
1: Ah, exacte, només per casos
0: tota la
1: importants.
0: Exacte.
1: Juli López, agrair-te que ens hagis acompanyat, a tu, a tot l'equip, als voluntaris també, del CREAC, el Centre de Recerca Educació Ambiental de Calafell. Que tingueu molt bon estiu, que sigui un estiu tranquil, esperem, que hi hagin poquetes, ojalà, tant de bo no hi haguessin incidències envers aquests animals, però, malauradament, això passa, i molt, sovint, cada dia. Juli, que vagi molt bé l'estiu. Gràcies, com sempre. Ens retrobem molt aviat aquí, a Calafell Ràdio. Que vagi molt bé.
0: Sí.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
0: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical al Surfing Safari. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte, que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Hi està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles que han augmentat un 11% a Espanya.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
3: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Eva Gutiérrez, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Última astrodeva de la temporada.
1: Última astrodeva. Dic l'última frase que estàvem parlant fora de micro.
0: Quina era?
1: Hay que ser borde.
0: Hay que ser borde. Davant d'algunes persones, sí.
1: Sí, d'algunes persones,
0: perquè
1: sí.
0: Perquè algunes persones no fan el que han de fer.
1: Efectivament. La culpa és dels altres, no nostra. Ferrat?
0: Exacte. Això mai. Sempre dels altres. Vinga, comencem? Vinga.
1: Vale. Ah.

0: Engeguem nova edició, l'última d'aquesta temporada d'Astrodeva, aquest espai que ens porta doncs, ben apropet l'astrologia, la numerologia, amb l'Eva Gutiérrez. Molt bon dia de nou.
1: Bon dia, Ferran.
0: Com estàs?
1: Bé, bé. Bueno, avui és l'últim programa, llavors em fa una mica de
0: últim
1: pena.
0: Últim espai, perdó. Sí, el programa...
1: El programa és l'acabarem. Sí.
0: Ai, mira, que ara m'he quedat ennuagat aquí. Encara m'ofegaré aquí en directe. Segueix, segueix.
1: Sí, bueno, és el... Avui dimarts, dia 16, és l'últim espai d'Astrodeva. Fins després de...
0: Després de l'estiu.
1: De l'estiu.
0: Sempre que vulguis tornar aquí a la ràdio.
1: Sí, sí, jo encantada.
0: I jo també.
1: I, bueno, a veure què ens depara aquesta setmana. Doncs és una setmana doncs, per parlar, escoltar també amb molta atenció. No sé si recordeu que la setmana passada ja havíem estat parlant, bueno, no només la setmana passada, sinó l'anterior també, del tema de la comunicació, com és important dir les coses quan toca, però dir-les de la millor manera i també saber escoltar. Doncs continuem una mica amb el mateix tarannà, no? Una mica la mateixa dinàmica. És una setmana doncs, en el que el cel ens convida a posar una mica d'ordre entre el que pensem, entre el que sentim i el que diem, i ens anima també doncs, a mirar les relacions afectives o les relacions amb la família, amb qui sigui, les persones importants per nosaltres, amb una mica més d'honestedat i també escoltar el que necessitem realment, el que necessitem nosaltres i el que necessita l'altre, no? Quan estem en una conversa important, doncs, a veure què m'ha de dir aquest tonto, o sigui, aquesta persona tan maca,
0: Aquesta intro, era la intro, això? Era la intro tan llarg?
1: No, però bueno, avui, és com és l'últim espai,
0: sí.
1: Doncs...
0: Mira, llibertat, després la llibertat. Vinga, aquí m'enrotllo.
1: Sí,
0: aquí...
1: sense el teu permís i estic aquí com si estiguéssim prenent
0: però
1: un cafè.
0: Que era el titular només.
1: Que a mi m'agradaria, eh? Si arriba aquí i tindre un cafè, doncs m'agradaria molt.
0: I l'has demanat alguna vegada?
1: No.
0: Llavors, si tu demanes...
1: T'ho demano avui per la següent temporada, a veure si te'n
0: doncs,
1: recordes.
0: Doncs, 5 minuts abans d'entrar d'antena em dius, posa'm un cafè.
1: Ah, bueno, sí, teniu aquí cafetera i tot.
0: Clar. No sin cafetera, jo. Però guai. Cadascú es paga les seves càpsules.
1: No, ja
0: vull dir,
1: ja ho entenc,
0: també,
1: i
0: vull dir que jo ja em va bé convidar-te a un cafè.
1: Vinga, vale.
0: Vull dir que m'ho vagis dient la temporada vinent. Vinga, anem a començar Astrodeva, perquè si no això no acabarà mai.

0: de cafè sol?
1: No, amb llet. I llet no d'animal, perquè em senta una mica raulinxi.
0: A més, fina. Una ens ha sortit la noia exigent i fina. Sí,
1: sí, sí, sí. Per la meva butxaca també em fa mal.
0: Sí, jo també, també. No, no, jo respecto els teus gustos i les teves necessitats.
1: Sí, bueno, se li diu beguda d'arròs. O sigui, m'agrada la...
0: Doncs
1: perquè llet d'arròs, complicat. La
0: doncs
1: llet
0: aquí no sé si tindrem llet d'aquesta, eh?
1: Bueno, ja la portaré, ja la portaré. Bueno, al final ja me'l prendré jo a casa i ja està. No, no et preocupis. I pensaré en tu, eh?
0: Me'l
1: prendré i dir, oh, la seva intenció estava allà, però ara no pot ser.
0: Esclar, no, ja ens ha sortit exigent, també.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Vinga, anem a parlar d'aquesta astrologia setmanal i una nova Bessons, un nou cicle de comunicació.
1: Efectivament, i això va començar realment ahir, perquè avui és dimarts dia 16 i això es va donar ahir dilluns dia 15 de juny, que vam tenir doncs, un dels moments potser més importants d'aquesta setmana, que és aquesta lluna nova Bessons, que ja sabeu que les llunes noves doncs, sempre representen un inici, una sembra, una oportunitat doncs, per obrir una porta nova dins nostra o en alguna nostra àrea de la vida, no? Alguna àrea en concret que per nosaltres sigui important. I en aquest cas, a més, al produir-se el signe de Bessons, el gran tema és la comunicació. Aquest tema que durant setmanes us parlo, doncs us he estat parlant, però també dels aprenentatges, de les idees, de la curiositat, de la creativitat, dels projectes que volen començar i també d'aquelles converses que fa temps que potser hauríem d'haver tingut i els vincles doncs, que volem recuperar o alimentar. Compte, perquè això no significa que amb això de els vincles que volem recuperar no significa que vingui un ex del passat, però podria ser, aquí ho deixo, que es mogués algo dels temes dels vincles del passat, però no perquè vingui un ex per demanar-te algo, sinó una conversa pendent, de dir, doncs mira, allò que vam viure, doncs potser m'he adonat en aquest temps que em vaig equivocar, però no per tornar com a parella, sinó que...
0: Bueno, per fer una reflexionar, si més no.
1: Reflexionar o per tancar una mica aquest capítol o aquesta, no, aquest espai de la nostra vida que li vam dedicar a aquesta persona i que aquesta persona ens va dedicar, evidentment, a nosaltres i que potser un dels dos o els dos ho van fer malament, no? Llavors és una oportunitat per sanejar temes que estaven allà una mica...
0: Sí, que no s'havien tancat. Saps?
1: Sí, sí. També he vist en aquests dies que alguns ex... bueno, no sé com se... quasi algos, no? Aquests quasi algos que apareixen i hola, què tal? ¿Cómo te va todo? I és, bueno, pues me va bien sin ti.
0: Mejor sin ti, exacte, perquè si fue un quasi algo però no fue, pues clar, mira, que siga así.
1: Sí, jo crec que amb aquesta mena, no?, de semivincles, que de vegades són més punyeteros que molesten més, doncs potser aquí no sé si caldria tant una conversa o dir, mira, la
0: podem quedar, no cal.
1: Clar, la meva conversa és el silenci, no? I amb això ja és una resposta.
0: Exacte.
1: I si no, pues bueno, pues no sé.
0: Que no cal.
1: No cal.
0: Si no fue, no fue.
1: Ah, efectivament. Bueno, doncs ara bé, aquesta lluna nova té un matís bastant especial perquè el seu regent Mercuri es troba també al signe de Cranc i en tensió amb el planeta Saturn. Això fa que no sigui una lluna potser superficial ni improvisada, sinó que ens demana una mica de coherència, de posar ordre a la nostra vida a nivell de la comunicació, amb la comunicació. És com si el cel ens preguntés si allò que penses, allò que sents i allò que dius està alineat, no? És a dir, si fas el que dius o només dius que faràs coses i després no les faràs. Bueno, això ens passa. Potser hi ha converses també que necessiten més honestedat, potser hi ha decisions que demanen una mica més de temps i aquesta lluna doncs, ens recorda també que les paraules tenen molta força i que allò que sembrem ara pot créixer durant les pròximes setmanes. Hem de reflexionar si allò que volem sembrar en aquest moment aquelles intencions estan realment en coherència amb el que volem o només estan en coherència amb una part de la societat, dels nostres pares, o sigui, de la família, de la parella, del que els altres esperen de nosaltres, no? Durant tota aquesta setmana continua també molt present aquesta lliçó que vam començar a treballar els dies anteriors, aprendre a parlar i comunicar-nos millor i Cranc, a més, ens ajuda a parlar des del cor, però també ens dona certa sensibilitat. Aquí hem parlat de diverses vegades del tema de la sensibilitat, de la hipersensibilitat, i que potser les persones que de forma general som una mica més sensibles, en aquests dies doncs podrien aparèixer situacions en què aquesta sensibilitat es posés a prova. Vale? Mm. No estic mirant el guió, eh? Tu estic...
0: No. Vale. No, ja veig que em mires als ulls i no mires al full.
1: Clar, llavors és una setmana en la que el tema de la sensibilitat, doncs, bueno, persones que potser notem més les coses o les coses ens fan una mica més de mal o ens preocupem més, doncs, bueno, podem estar una mica més...
0: Què?
1: Cuidao.
0: Bueno, que més sensibles, encara.
1: Més sensibles.
0: No, sí, no cal que m'ho diguin, que sí.
1: Sí?
0: Uf.
1: Tu estàs veient i només és dimarts?
0: Sí. Ui, jo tinc la fluixera...
1: Ah, però a tu et passa a tu o ho veus al voltant?
0: No, sóc jo el sensible.
1: Ah, vale. Vale,
0: sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Bueno, queden encara uns dies.
0: Cinc?
1: Sí, no molts.
0: Sí, vaja. T'ho dic perquè...
1: Bueno, amb calma. Al final és aprendre's, o sigui, a conèixer-se a un mateix i dir potser això... que estic sentint no hauria de ser tant, no?
0: Jo crec sí, és veritat, a vegades m'ho pregunto, eh? Per què tanta sensibilitat, tanta tonteria i després...
1: Bueno, aquesta sensibilitat et dona l'oportunitat de també estar aquí i fer els programes que fas, connectar, no?, amb la gent de la forma que ho fas, que amb un altre tipus de perfil psicològic i tal, no es podria fer.
0: Exacte, aquesta empatia, no?
1: Aquest sentit de l'humor tan fi que tens, no?
0: Sobretot no seria el meu tret més diferencial, el meu...
1: Home, jo em ric molt amb tu, eh? Sí.
0: Bé,
1: ho he de dir.
0: Ho celebro.
1: Bueno, doncs durant aquesta setmana també tindrem a Venus amb Neptú i amb el planeta Plutó, no? Que ens diu alguna així com que el cor vol veritats, vol realisme, i diguem que a part forma aquest trígon, no? Que això aporta encara més sensibilitat, més inspiració, més creativitat i ganes de connectar des d'un lloc una mica més profund amb altres persones, i també és una energia doncs molt maca per temes artístics, per les relacions, per la tendresa, per tots aquells moments que potser en què sentim que connectem de veritat amb algú. Podria ser una setmana per conèixer algú. A veure, setmana per conèixer algú podrien ser totes les setmanes, però aquest trànsit en concret el que sí que activaria és aquesta sensació de mariposillas, no? És com la setmana passada va ser així, no? Va ser que... Vale, no, sí, no, faré una altra vegada. No sé si és perquè és l'últim, no? És l'últim.
0: A tu la primavera, no? A tu t'altera l'estiu.
1: No, perquè a mi m'agrada fer-te riure. Llavors, el tema és que activa una mica aquest interès real per altres persones i per, no sé, doncs per tindre aquesta sensació de mambo, alegria.
0: El bueno, rico mambo,
1: Plutó
0: sí.
1: No es conforma amb les aparences, el que vol és anar al fons de les coses, per això doncs aquesta oposició ens podria mostrar diferències també entre la imatge que projectem i també allò que realment estem sentint, i ens ajuda, a més, a fixar-nos en el que hi ha dins de les persones i no la part externa. Això molt important, de veure una persona si les seves inseguretats, les seves red flags, no? Bueno, no és un trànsit negatiu, però sí és una mica transformador, ens ajuda també a veure que hi ha darrere de les màscares i ens convida més a estimar-nos des d'un lloc més autèntic.
0: Quina bona olor que fas.
1: Sí? Ai, gràcies.
0: És que ara s'ha connectat l'aire, tot l'aire ve cap a mi i dic...
1: Ha vingut.

0: m'agrada a mi que vingueu ben nets, ben...
1: perfumats.
0: Perfumats. Dóna gust, dóna gust.
1: Gràcies.
0: Perquè ara ve una època complicada, per les olors.
1: Ara l'estiu.
0: S'agraeix que vingueu perfumats. Sí. Jo també sempre vinc molt perfumat.
1: Quan vas al metro, no? Que dius...
0: Horrible. Dóna igual. Al metro, la Renfe, Rodalies, dóna igual.
1: Que tornin les mascaretes, sisplau, no? Ai,
0: per favor,
1: no?
0: Déu meu. Doncs dóna gust. Vinga,
1: va. No, que em fusta. Bueno...
0: Què passa amb Quiró, que entra a Taura?
1: El signe de Taura, efectivament, és una nova etapa, diríem una etapa de sanació també aquest pròxim divendres, on tenim aquest moviment que és tan important. Serà potser una entrada una mica més temporal i que encara tornarà a Àries abans d'instal·lar-se definitivament a Taura, no? És com que vol anar a Taura i fa me'n vaig cap enrere i ja després em quedo allà de forma més permanent fins l'any 2027, vale? Però bueno, aquest moviment ja el notarem. Quiró està relacionat amb les ferides que quan les reconeixem i les treballem es converteixen doncs en saviesa, en experiència i per què no doncs amb una t'ho diré, amb un creixement intern, no? I el signe de Taura parla de qüestions també molt bàsiques però molt importants com l'autoestima, el valor personal, la relació amb el cos, amb el plaer, amb els diners i amb la seguretat també material. Durant els pròxims anys, a més, veurem doncs com aquests temes guanyen protagonisme tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, però aquesta primera entrada ja ens dona una mica de pistes, no? Doncs seria una setmana interessant doncs, per prendre alguna decisió de fer una mica més d'esport, de cuidar-se físicament i no per una qüestió estètica, sinó per una qüestió de benestar, no? De sentir-me bé amb el meu cos i sentir que el meu cos està fort i anar cap a la bona salut, bàsicament seria això. Però Taura també li agrada doncs, posar-se molt guapo, molt guapa, tema de bellesa també per Taura doncs, és important i amb Quiró aquí el que fem és com una barrida, una neteja molt profunda de les ferides internes. Setmana també molt adient i molt positiva per iniciar algun procés terapèutic amb psicòlegs i tal. Crec que, bueno, jo sempre ho dic, que els psicòlegs són com àngels a la Terra, o sigui que per mi, de veritat, crec que són molt necessaris i molt importants. Hi ha moltes persones que necessiten anar al psicòleg i no ho saben, i no hi van, o no volen anar.
0: Sí, no, o perquè...
1: I després hem d'anar els altres, per ells.
0: Sí, exacte, o perquè són molt cars i no s'ho poden permetre.
1: Sí, evidentment, també, evidentment, no? El que passa és que, bueno, hi ha situacions que dius, ostres, hauries d'anar tu al psicòleg i he d'anar jo pel que m'estàs fent,
0: exacte,
1: no? Perquè no vas.
0: Bueno, exacte,
1: és
0: correcte.
1: Un tema que ja parlarem en un altre moment.
0: O no.
1: Exactament. I ara sí, el sol, Ferran, entra al signe de cranc, llavors és una oportunitat, doncs, per començar a mirar una mica més cap endins. Felicitats a totes les persones cranc, tant les persones de signe solar com signe ascendent. Quan el sol canvia de signe, canvia també el seu focus i cranc ens parla doncs, de la llar, de la família, sobretot de la família i de les arrels, no? També dels records i de tot allò que ens fa sentir segurs i segures. De fet, cranc normalment és una persona bastant protectora de la seva família, ja sigui mare, pare, germans, parella, fills, etc. O sigui, la família en general i també com que protegeix molt a les seves amistats. Potser no és una energia per fer massa coses alhora, sinó més bé doncs, per connectar amb nosaltres mateixos, per escoltar el que necessitem i, evidentment, per passar temps amb la família i podríem canviar coses a la llar, no? Doncs, per exemple, jo aquesta setmana m'he comprat un ventilador, que no podia més con este calor, no podia més, o sigui, no podia més, estava allà, i clar,
0: i això és un canvi.
1: Home, és un canvi, sobretot a la meva factura energètica,
0: sí.
1: Perquè clar, tu poses l'aire condicionat i patapam.
0: Sí, sí, clar. No, és l'impacte després com ve.
1: Hauria d'aguantar-me una mica més aquest caloret i no anar de soberana o de Cayetana, no? O sigui, no, hauria d'aguantar-me més. Però ara amb el ventilador m'estalvio més i noto el fresquet i, oye, que bien se duerme, que ves estar clar,
0: sí, amb el ventilador.
1: T'ho recomano 100%.
0: Jo no.
1: No diré la marca, però bueno.
0: No cal.
1: Amb un centre d'aquests grans.
0: Sí,
1: vers...
0: sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s Finalment es poden comprar els ventiladors.
1: Es poden comprar de bona qualitat i, sí, escolta...
0: Però és que és de sostre o
1: sostre,
0: és de peu?
1: De sostre.
0: Ah, és de sostre.
1: Sí, i és d'aquestes que són les ales retràctils, no? Ah, i no fan soroll.
0: Que quan vas baixant la velocitat es van plegar.
1: És una làmpara amb, sí, un ventilador integrat.
0: Sí.
1: Ostres,
0: qui te l'ha instal·lat?
1: A la meva parella.
0: Ah, és manetes.
1: És manetes. Ah. Sí, jo quan li demano, ai, gràcies, Déu meu, perquè m'has donat mogollon. Llavors apareix el meu nòvio i diu, Déu, sóc jo, no? O sigui, vols dir a mi, no? Perquè el pobre m'ajuda molt, m'ajuda molt.
0: Ah, que bé. Sí, doncs sí, celebro que puguis dormir millor.
1: Sí, sí.
0: Amb el ventilador.
1: Amb el ventilador.
0: I també celebro que la factura energètica, doncs, no pugi tant, també,
1: jo
0: gràcies
1: també,
0: al ventilador.
1: Gràcies a Déu, sí.
0: Sí. Ja tenim el tema astrològic,
1: sí?
0: Ja estem,
1: sí, per aquesta setmana amb el tema astrològic. Passem ara a la numerologia.
0: Pues venga.

0: Aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, no tenim lingüista que ens estiguin tocant el crostó, com a Catalunya Ràdio, que sí que els, a la mínima que diuen alguna cosa que no és ben bé correcta, els hi donen un toc d'atenció. Perquè
1: no
0: jo
1: sabia.
0: Estic avui, quan has, és que tota l'estona que estic amb tu, que si, pues vale, venga.
1: És veritat.
0: És que...
1: Però els nostres oients saben, jo ja ho vaig dir al primer programa, jo el català el parlo,
0: sí.
1: Però no el parlo perfecte,
0: el parles molt bé,
1: molt.
0: Alguna coseta...
1: Bueno, m'equivoco, m'equivoco.
0: Sí.
1: I ho parlo en el dia a dia, realment sí, però la veritat és que no tinc aquesta...
0: Fluïdesa, sí, jo crec que sí.
1: Em falta una mica més de vocabulari, estic
0: mica
1: estudiant.
0: Mica en mica.
1: Poc a poc.
0: Vinga, anem a parlar de numerologia. Quin seria aquest número que és protagonista i que ens està marcant una miqueta aquesta setmana, Eva?
1: Bueno, doncs l'energia de la setmana és un 4, que si no recordo malament el 4 a tu...
0: Sí, m'agrada molt.
1: Sí.
0: De fet, crec que sóc un 4.
1: Sí,
0: no, però
1: sí, crec que sí que tenies algo d'un 4. Bueno, aquest càlcul es fa a la numerologia pitagòrica, no a la càrmica, i és una energia doncs, que encaixa bastant amb tot el que hem vist a la part d'astrologia, perquè el 4 ens parla de construir, de posar ordre, de crear bases una mica més sòlides i també de donar una forma més real a allò que volem aconseguir i com ho volem aconseguir. No és una energia potser per fer les coses de pressa o d'una forma improvisada, sinó que ens convida a fer les coses com pas a pas, a fer-les amb una mica més de consciència, amb una mica més d'amor i a recordar doncs, que els projectes importants necessiten una mica més de temps. També he de dir que l'energia del 4 és una energia que és una mica més bàsica, més senzilla, que ens ajuda justament a no complicar-nos tant, a no menjar-nos d'anar al cap per coses que no són importants, realment, i que ens invita també a simplificar la nostra vida, no? El tema, per exemple, de les xarxes socials, que ja sé que és un tema bastant delicat perquè tots vivim, no?, amb una xarxa social.
0: La majoria, sí, podríem dir que sí.
1: No? Però, bueno, jo us convido a fer la prova. Jo ho he fet, ja porto unes quantes setmanes. Jo m'he tret del telèfon mòbil, no totes les xarxes, però un parell que era...
0: Amb aquest magnífic iPhone que pots tenir tot el que tu vulguis i més, t'has tret les xarxes socials.
1: Bueno, és un iPhone... Jo, mira, de mòbils no entenc. Jo em vaig comprar aquest perquè vaig dir... Pues,
0: sí.
1: Bueno, pel tipus de treball que tinc, necessito un que em duri molt. L'altre em va durar 7 o 8 anys. O sigui, espero que aquest també.
0: No sé, és complicat si la tecnologia avui en dia...
1: Sí, però jo cuido molt les coses. El que passa és que el que deia és el tema de les xarxes, que dona com molta addicció i tal. Llavors, aprofitant que estem en una setmana 4, és interessant doncs, fer una mica, no?, de dir què passaria si jo a la meva vida, ara, en aquest moment de la meva vida, em trec algunes de les aplicacions que potser m'estan fregint el cervell, bàsicament, no? Perquè això de l'escroll, de mirar històries o els vídeos aquest tan ràpid, doncs hi ha plataformes que fan vídeos llargs, vale, aquí cap problema, o els podcasts, cap problema, la ràdio, cap problema, evidentment, però tot això, el que sigui contingut com molt, molt, molt mega ràpid, el que fa és que et deixa el cervell una mica fràgil.
0: A vegades hi ha continguts que són una mica tòxics, també.
1: Sí, a part, no? Però hi ha moltes persones que després d'utilitzar molt el mòbil, de temporades, que et costa llegir un llibre, et costa fixar l'atenció en un punt i no anar tant amb altres llocs, amb altres... És a dir, que jo invito a la gent que ho faci com un petit experiment perquè realment funciona i allibera molt. Allibera i tornes a ser una mica tu. Tornes a veure una mica l'essencial, no? Sobretot a la gent jove. Bueno, traient això, és una setmana també molt interessant doncs, per organitzar-se una mica millor, establir aquestes prioritats a la vida i prendre decisions potser que ens ajudin a sentir-nos més estables i que ens ajudin a veure, no?, de dir, aquesta setmana vull fer alguna cosa que en els pròxims mesos, 6 mesos o així, aprofitant la lluna nova, doncs que em doni algun tipus de resultat per construir alguna cosa que tingui certa consistència. O sigui, setmana bastant favorable per construir coses. I jo avui ja construeixo el meu estiu, perquè ja avui...
0: Què?
1: Últim espai.
0: Últim espai. Però això què vol dir?
1: No, home,
0: que ja està, un cop t'alliberes d'això, ja festa, festa, festa.
1: Ui, ja m'agradaria, però no. No. He de seguir treballant.
0: Altres obligacions.
1: Treballo i prepararem cosetes per la programació vinent.
0: Sí, a partir del 12, no sé, aquest any com cau, em sembla que era dijous, dia 11, per la qual cosa em sembla que comencem temporada el dia 15 de setembre.
1: 15 de setembre.
0: Falta de confirmar, depèn de com caigui, doncs això... Bueno. Després de la Diada de Catalunya sempre comencem, engeguem temporada i ja veurem.
1: Molt bé, sí.
0: Què ens depara la nova temporada i què? Perquè, clar, aquí des de direcció han d'acabar de decidir continguts.
1: Ah,
0: potser em fan fora i, mira, qui sap, jo que sé.
1: No crec.
0: En qualsevol cas, la numerologia, l'astrologia ha estat protagonista al llarg d'aquesta temporada els dimarts amb Astro Deva, amb l'Eva Gutiérrez. Doncs res, ho deixarem aquí perquè avui no tenim ni cap pregunta ni consulta. Mm-hmm. Tu has rebut alguna consulta d'algú que vulguis saber?
1: En aquesta setmana no.
0: En qualsevol cas, la temporada vinent reestructurarem l'espai a veure què podem fer.
1: Sí, sí.
0: Doncs desitjar-te que tinguis molt bon estiu.
1: Moltes gràcies.
0: Que aprofitaràs per descansar també? Tens vacances a l'estiu? No,
1: o sigui, vacances com a tal no, però bueno, estan aquí a Calafell, que és un lloc de vacances tot l'any, doncs aprofitaré doncs, per anar a la platja.
0: Què vol dir, de vacances tot l'any?
1: Bueno,
0: jo visc aquí a Calafell i això no vol dir que estigui de vacances tot l'any.
1: Bueno, però
0: tant de bo.
1: Vivim en un lloc on ve la gent de fora de vacances, llavors jo em sento privilegiada perquè dic, mira, tinc aquí la platja.
0: Jo amb tot el carinyo del món diré que m'agrada molt l'estiu al meu poble, Calafell, però és l'època en què m'agrada...
1: Hi ha més gent, clar.
0: Sí, hi ha més gent i això em costa, eh? La convivència amb tant... Clar, hi ha més trànsit, costa més aparcar, vas a la platja i està a tope...
1: Bueno, s'ha d'anar caminant, Ferran.
0: Sí.
1: A l'estiu oblida tant del cotxe perquè és impossible.
0: Sí, sí, però clar, quan els que vivim allà on vivim...
1: Sí,
0: o ens movem en vehicle, en moto, amb el que sigui...
1: Sí,
0: o
1: amb
0: tenim
1: un patinete, anirem amb un patinete.
0: No, no, no,
1: no et veig, jo tampoc m'hi veig.
0: Jo tampoc, no. Eva Gutiérrez, moltes gràcies per la feina, molt bon estiu.
1: Gràcies.
0: I ens retrobem ben aviat.
1: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Dimarts, dia 16 de juny de 2026, ara mateix 12 i un minut del matí. Esteu... Hola, Pepa.
2: Hola,
0: què tal? Com està?
2: Doncs, ja tornem a ser dimarts, compte.
0: Doncs sí, dimarts, ja estem aquí. I últim dimarts d'aquesta temporada d'aquest programa de l'Obert... del Calafell Matí. Tinc al cap ja en el programa d'estiu que es diu Obert per Vacances, anava a dir de l'Obert per Vacances.
2: Així que ara em donaràs vacances, mia, ja
0: sí,
2: fins
0: sí.
2: Al setembre, nen.
0: Sí, ja fins al setembre, ja tots els col·laboradors, tots els que participen del programa, doncs ja ens anem acomiadant fins al setembre.
2: Ja
0: què tal?
2: Bé,
0: com està, Pepa?
2: Bé, trafegada.
0: Ja comença a fer aquesta caloreta,
2: Aquesta calor, i que fa que no es pot aguantar. Ara tenim uns dies preciosos, fa una mar tan maca. Escolta'm, la gent xala, es banyen.
0: Sí.
2: Aquest cap de setmana hi ha hagut un munt de gent, Estava a Calafell a rebentar,
0: sí. Sí, sí, la platja
2: grossa,
0: plena. I jo quan li anava a dir que quan venia a la ràdio he baixat pel pont de Segur i hi havia una mar plana, plana.
2: Sí, sí, sí. Dic, fa goig, és d'aquells dies que dona gust anar a banyar, perquè a més està l'aigua neta, maca.
0: Sí.
2: Escolta'm, es veuen els peixets.
0: De temperatura no sé, a mi vaig posar els peus aquest diumenge.
2: Encara està una mica fresqueta.
0: Encara pel meu gust,
2: Encara el contrast, que quan surts fora doncs fot aquesta calorada, però bueno, per refrescar-te una mica ja va bé.
0: Mm-hmm.
2: Doncs, nen, aquest cap de setmana vaig estar el dissabte a la tarda, vaig treure el nas, vaig baixar volant d'allà al castell cap a baix a mar,
0: sí.
2: I vaig veure que feien allò la trobada dels timbals.
0: Ah, sí?
2: Ja et vaig veure per allà que retrataves,
0: Amiga, sí, em va veure,
2: Sí,
0: jo estava allà també, enregistrant.
2: Escolta, quina sorollada que van fer.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do, Venien d'aquí del pont dels Patos, aquí de l'Estany.
0: Sí, de l'Estany.
2: I arribaven allà a la plaça del Manila,
0: sí.
2: Que encara hi havia una carpa, perquè al dematí havien fet unes coses.
0: Veritat, sí, hi havia una carpa.
2: Escolta'm, una ajornació, eren 7 o 8 colles, una passada,
0: Sí, em sembla que eren, sí.
2: Doncs Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do,
2: sí,
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí. A més, clar, hi havia una distància. El primer és que van passar, la gent al·lucinava. Quedaven parats, la gent. I llavors, clar, cap d'una estoneta tornava a passar a l'altra banda. I jo pensava, sí. com és que no van seguits? Clar, és que no poden,
0: clar.
2: Perquè entre ells es molestarien.
0: Clar.
2: Llavors deixen una distància i van venint les bandes d'una a una. Però escolta,
0: clar.
2: Em va fer una gràcia. Hi havia canalleta xicarrona, que tocaven, i el timbal, la bolla, era més gros que la canalla, Escolta'm, i amb gràcia, sabien tocar bé, la canalla petita, O sigui, que tenen cantera aquestes colles, I venien que n'havien de Huesca, que van venir
0: sí,
2: de fora.
0: Sí, sí, d'Osca venien, de Sant Vicenç dels Horts, de Valls, de Reus...
2: I llavors havia els anfitrions.
0: I els d'aquí, els de Calafell.
2: Així, capitanejats pel Ferran.
0: Exacte, el Ferran Carubes.
2: Anaven tots aconjuntats, sempre ho dic, que aquestos de la colla de la banda de timbals de Calafell, tots van uniformats i tots foten molt de goig.
0: Sí.
2: I anaven amb uns pantalons així estampadets, la mar de bufons. No, feien goig, La veritat és que ho van fer molt bé. I llavors, clar, quan van arribar allà a la plaça al Manila i feien la tocada final, Escolta, em semblava que s'haguessin de rebentar tots els vidres de les cases,
0: A més, a part del que van fer durant el passeig marítim, quan van arribar allà vam fer una exhibició a cada banda i jo ja no hi era, però em sembla que al final totes juntes...
2: Van fer una tocada juntes,
0: escolta, van estar allà.
2: Estruendo, tu saps? Sí. Escolta, semblava que hi haguessin ja els castells de focs allò de la Festa Major,
0: Clar, imagini's, allà tantes bandes, tanta gent, tants tambors.
2: I a més, després van marxar perquè feien un sopar de germanor totes les colles i anaven marxant pel carrer Sant Pere i quan anaven pel carrer Sant Pere també anaven tocant. Escolta'm, la gent quedava parada, veies la gent que sortia dels balcons com dient què és això, encara no és la Festa Major, quedava la gent parada. Llavors van anar del poble que van sopar tots amb un sopar així de germanor allà a la pista del castell.
3: Sí.
2: I després, quan ja havien acabat de sopar, van tirar tots cap a la plaça Catalunya.
3: I què va passar allà?
2: Van fer la trencada de la nit.
3: Trencada de la nit.
2: Que van amb les campanes de l'església. Quan les campanes toquen les 12, comencen.
3: Clar.
2: Escolta'm, un estruendo. A més, també va anar tota la colla del drac a l'Espurna. Tots els timbalers del drac de l'Espurna. Hi havia veïns i d'això que van anar a veure-ho, però escolta'm, si algú dormia a dalt al poble...
3: Aquella hora no, ja no va quedar
2: que
3: ningú.
2: No, es van despertar tots els veïns, perquè, escolta'm, un estruendo, una cosa fabada, Sí, sí, però bueno, és maco, fan coses...
3: Sí.
2: Aquí cada feina, ja saps, cada cap de setmana hi ha jarana. Quan no és una cosa, és una altra.
3: I ara molt més, perquè ara arriba l'estiu i ja imminent les festes majors i la festa major Pupeta, què?
2: Ja me n'he assabentat,
3: que
2: ja hi ha programes demà de la festa major.
3: Primera que
2: ja està publicat això a la pàgina web de l'Ajuntament.
3: Sí.
2: Si la gent entra a calafell.cat, a dintre ja troben el programa, que ja poden mirar-ho. Però sí, hi ha la gent que són més de l'antigua, aquestos d'antes, que els agrada tenir-ho en paper.
3: Ara.
2: Doncs ja ha sortit el programa. De moment només n'hi ha a Baix Amar, a les dependències del carrer Sant Pere i el cinema Iris.
3: Val.
2: Però a partir de dimecres, dijous, ja començarà a haver-hi la biblioteca, a tots els puestos oficials, i segurament a molts establiments, que hi ha una mossa que ho reparteix, i aniran donant els programes, perquè, clar, la gent ja té ganes de veure el que es farà.
3: I, a més, és un programa que recull no només ara la primera festa

0: hi ha uns que es diuen Popets, uns que es diuen Terrossets, sí, uns que es diuen Miquelets, i hi ha mig poble allí ficat. I escolta'm, ja han publicat, que han fet com un programa d'ells, de totes les activitats que fan. I fan, han dit una cosa molt interessant.
1: A veure.
0: Perquè jo ja saps que jo, quan ja és l'èpico, sempre ho recordo, quan fan allò de la venda de les samarretes.
1: Sí.
0: Que la gent sempre els dic que tanto, que s'acaba aquest sí, dia, que ja ni sabeu a temps.
1: No,
0: doncs sempre n'hi ha que baden.
1: Clar.
0: No presten atenció, baden, i llavors, quan, ai, ara no tinc la samarreta d'aquest any, doncs mira, haguessis parat d'orella, eh? Doncs mira, ara els esgangalats, el dijous, dia 25 de juny, que és quan comença la festa major Popeta, la de la Baja Mar, festa major de Sant Pere, a la plaça Alcalde Romeu, fan les activitats, no? Doncs a 6:45 de la tarda, han ficat allà, a la mateixa plaça Alcalde Romeu, faran una venda extra de samarretes de la festa major.
1: Ah, molt bé.
0: Si hi ha algú que va badar i que no se la va poder comprar, que corri, que vagi a la plaça Alcalde Romeu el dijous 25 de juny, a 6:45, que faran una venda extra de samarretes. Ara, a veure si trobaran el color que volen i la talla que volen. Aquí és el problema, per això que no vadin, que hi vagin a primera hora, perquè així potser podran triar.
1: Home, és que després, durant la festa major, dona gust posar-se la samarreta identificativa de d'on ets i amb qui vas, no?
0: És el bonic, que veus aquests, els tres colors, que la gent que no ho sàpiga. Per Sant Pere, la festa major Popeta, els Popets de Baja Mar van de color blau.
1: De color blau.
0: Per la Santa Creu, que és Santa Carme, també. Els Terrossos van de color verd.
1: Uh-huh.
0: I per Sant Miquel, el 29 de setembre, els Miquelets van de color vermell.
1: De color vermell, exacte.
0: O sigui, cada nucli, cada nucli té el seu color.
1: Tres samarretes, sí, exacte.
0: Sí, sí. La mar de bé. Llavors, nena, aquí jo ja tinc el programa, que si vols podem fer com una miqueta de repassada.
1: O sigui, el dia 25, ja després de Sant Joan, engega la festa major Popeta, la del nucli de la platja.
0: Sí. A 8:00 de la tarda, nen, farà un sopar de carmanyola de Rebella, i posar molts millors èxits. I he vist que han agafat com un concerto d'una parelleta que es diuen Cat Versiono, que es veu que agafen cançons de tota la vida, maques, aquestes que coneix tothom, i les canten en català. Escolta'm, un original, serà més. Jo, mentre la gent fa el sopar de Carmanyola, tindran el concerto.
1: Ah, molt bé.
0: La mar de bé. Llavors, a 9:45, ja posa que fan l'encetada, que fan el pregó, fan l'homenatge a la persona doncs, que han cregut que és el Popet de l'any, i aquest any he vist que fan un homenatge a la pastisseria Andreu, pastisseria que hi havia al passeig marítim, allà davant de mar, el tòfol de Cal Andreu, que feien uns pastissos i uns xutxos i unes trenes i uns cruzanets de xocolata més bons. Escolta'm, això es troba a faltar, perquè ja es van jubilar, el Joan, pobre, també ja ens va deixar, i suposo que li volen fer un homenatge, que ja està molt bé, que la gent que s'estima anar a la platja, doncs els hi facin aquest d'allò. I ja posa que disposaran d'un espai reservat per persones amb diversitat funcional, o sigui, si hi ha algú que va amb cadira de rodes o que té algun problema, que hi ha un espai reservat. I, a més, una cosa que també m'agrada molt, que ja ho vam fer l'any passat, que el pregó faran allò el llenguatge de los signos, saps? Allò d'una mossa al costat, que ho va fent. Sí. O sigui, que molt bé, O sigui, pinta la cosa maca. Llavors, quan acabi això del pregó, que donen el premi i tota la mandanga, a 10:00 de la nit comença allò el correbars. És allò que el jovent va amb el got aquell penjant i que van de bar en bar, van unes xarangues, que van tocant música, i llavors el jovent va darrere de les xarangues i escolta'm tot el passeig això de davant de mar o que arribi a la mar, tot arreu on hi ha locals, doncs es van parant i allí van consumint i van ballant i van cantant i comença la festa major.
1: Per la qual cosa, que ahir dijous veig que totes les activitats bàsicament són
0: esgangalades.
1: Sí,
0: la mar de bé.
1: Perfecte, que sempre organitzen amb la col·laboració també de l'Ajuntament, doncs moltes activitats.
0: I tant, sí. Llavors el divendres 26 de juny, nen, fan una cosa nova, que és com un joc que munten també aquestos els gangalats, que es diu reclam d'estrits i animació. Ja posa que posaran música pels més xics i no tan xics, O sigui, això a 7:00 de la tarda ja a la plaça del Manila, ja just al costat de la cofreria. I després, nen, a 8:00 de la tarda, d'allà al carrer Vilamar, cantonada amb l'Antoni Artigas, allà on hi ha l'hotel Solimar, comencen la tabalada a les colles de diables. Fan com un anunci, que ja avisen que el correfoc està a punt de començar.
1: Ah, clar.
0: Llavors fan tot aquell recorregut pel carrer Vilamar, no llencen foc, que no s'espantin els veïns, passen amb els timbals, només avisen doncs, que estan a punt de començar el correfoc. I llavors a 9:00 del vespre, allà al carrer Sant Pere, fan el correfoc infantil. Primer comencen a tirar petardos els petitons, hi ha diferents colles. Hi ha els petits d'Altafulla i els Miquels de Calafell i les espurnetes, que són els dracs petits de l'espurna. Aquestos comencen. I després a 10:00 hi ha el correfoc, hi ha el ball de diables de Constantí, els diables guaitals de Calafell i el drac espurna. Llavors el recorregut que fan és

0: el trosset del carrer Sant Pere, on hi ha les dependències, sí, passen pel carrer Doctor Dax, per la carrera d'en Relet i el carrer Rafael Casanova. Ja posa que avisen els veïns que, sisplau, que tapin les finestres, sí, i tot això per evitar vidres, possibles danys.
1: Després, sí, sí, sí, que després queden marcats, pels focs.
0: Ah, sí, s'ha d'anar al tanto. Llavors, quan acaba el correfoc, nen, allà a la plaça Alcalde Romeu, fan un concierto que es veu que serà una cosa favada,
1: Sí, m'han dit que sí,
0: Serà una cosa favada. Més o menys a 2:15 de la nit, fan un concert amb un grup que es diu Diver i la Pro Levant, que és el que és tot de música de versions.
1: Clar.
0: D'això, que amb el jovent els hi agrada. O sigui, serà una cosa xula, xula. Això el divendres, nen.
1: Sí.
0: Llavors, el dissabte, 27 de juny, a la plaça Calde Romeu, aquests dels esgangalats fan el joc de l'any competi qui peti, Llavors, ja posa que per inscriure't hi ha un formulari que han d'entrar a les xarxes d'internet dels esgangalats i s'hi han d'apuntar, Segur que deu ser com una mena de gincama de les dantes, Llavors, a 11:45, a la plaça Alcalde Romeu, que això m'agrada molt, nen, perquè m'agrada molt. Ja saps que a mi on hi ha fartó, sempre m'agrada treure el nas. Fan el concurs de ranxos mariners, que normalment sempre fan allò arrossejat.
1: Sí, sí.
0: I, a més, amb la característica que fan amb aquells fogonets petitets que els han d'anar ventant perquè no se'ls hi apagui, i d'això fan el concurs, a veure qui guanya aquest any, Llavors, també, a les 12:30, el brador de davant de l'Espineta també fan la trobada de Petit Català, que això també és molt maco, que ho veus des de mar i veus totes aquelles barquetes, i fa preciós, Que li agradi retratar i tot això, és una cosa maca, maca. A la 1:00 PM, a la plaça Alcalde Romeu, mentre encara van als ranxos i tot això, fan el vermut de la Festa Major, que m'han dit que punxa la música, ho dic bé, no?, això la fan els...
1: Sí, sí, sí, punxa la música,
0: aquest nen, el que li diuen sisífilis. Aquest nen, sí, sí. Ja saps qui és, no?
1: Sí, sí, sí.
0: El Pijuan, aquest nen, el Pijuan, ho fa molt bé, Llavors fan la trobada de samarretes, que fan allò que fan un concurso que les van comptant a veure quina samarreta hi ha més, si n'hi ha més de blava, si n'hi ha més de verdes o n'hi ha més de vermella.
1: Ja, a veure tenint guanya. En compte que estan a la platja, Festa Major Popeta, doncs sempre hi ha potser més presència de samarretes blaves.
0: Sí, però a vegades va just,
1: Sí,
0: perquè
1: de Torrossos n'hi ha una, encara ens costa una miqueta,
0: Sí, Miquelets treuen molt el nas per Sant Miquel.
1: Sí.
0: A veure si s'espavilen una mica. A veure,
1: espavilem, per favor, els que som de Segur, del nucli de Segur. Espavilem una mica.
0: Llavors, nen, el mateix dissabte a la tarda, 6:45, aquest any menys mal que ho han fet més tard, perquè l'any passat fotia una calorada que empastava i no havia ningú que s'ho mirés, pobra canalla.
1: El què?
0: Fan, a mi m'agrada molt, la cercavila tradicional.
1: Ai, sí.
0: I comencen, hi ha la tradicional i la gegantera, van una seguida de l'altra, que després ja totes dues s'acaben ajuntant allà a la plaça del Manila. Llavors, la cercavila tradicional, i surt el Drac l'Espurna, les Espurnetes, l'associació Som de Samba, la banda de gralles i timbals de Calafell, els capgrossos, llavors de la Unió Artística fan el ball de panderetes, que són els petitonets, que fan una gràcia, que són més bufons.
1: Sí.
0: Després hi ha el ball de bastons infantil i l'adult, que cada vegada ho fan millor, i el ball de gitanes, que són la mar de trempades, la mar de maques, i després les senyores del puro, les meves amigues, les tirantinaires. I llavors van fent la cercavila, per tot el passeig marítim, fins que arriben allà a la plaça Manera, que fan la ballada final, i després, just a les 7:00 PM, comencen des d'allà els Països Catalans la cercavila gegantera, que, mira, ja venen colles, la colla gegantera de Clariana, de Canyelles, de Vilaseca, de Vilanova del Camí, de Sant Sadurní, de Noia, de Calafell, i també venen els gegantons, i els grellers de la bota, la mar de bé. O sigui, tenim una cercavila molt lluïda i molt maca. Qui no ho hagi vist mai és una cosa preciosa de veure.
1: Però veig que una va darrere l'altra,
0: Sí, sí,
1: una
0: sí.
1: Comença a
0: 2:15 de set...
1: Arriba
0: un moment que es troben, nen, que es troben allà al monument del pescador, ja veus que fan cua tots per anar a entrar a plaça.
1: Clar.
0: Sí, sí, fan cua, i llavors allà a la plaça al Manila fan la ballada final, que és preciosa. És com
1: més,
0: una cosa preciosa,
1: molt maca. Estiu, el ser dissabte, estarà tot el passeig marítim ple.
0: Sí. Llavors, nen, també fan una cosa que ja fa molts anys que ho fan, a 7:45, més o menys allà darrere del monument del pescador, fan el futbol a la sorra, que fa molta gràcia, van els solters contra casats, que ja fa molts anys que es fa això, la mar de bé. I llavors també, nen, a les 8:00 PM, al Centre Cívic, al Cinema Iris, allà al carrer Vilamar, fan un concerto que van, organitzen els del cor Orfeo Calafellenc, i ja posa que bé, el cor Josep Rossinyol del Casal de Rubí i els de Calafell, el cor Orfeo Calafellenc. I fan un concerto que es diu Film en Jazz, Mira, film deu ser de pel·lícules, Deu ser maco, Deuen cantar cançons de pel·lícules.
1: Molt bé.
0: Segur que faran la mar de bé. I llavors, nen, a 2:15, a la plaça Alcalde Romeu, fan concert i ball, amb l'orquestra La Xata.
1: Que La Xata,
0: ja,
1: eh?
0: Ja han vingut alguns anys.
1: Sí, sí, sí, què tal? Sí, què tal? Bé,
0: molt
1: bé, eh? Segur
0: sí,
1: que
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: que
0: molt bé. Bé. A més, la gent els agrada això, que hi hagi el concert primer, que fan cançons així més cerimonials.
1: Sí, i ja allò, després, ja per ballar.
0: Després aparten les cadires, llavors la gent, au,
1: ja,
0: vinga, a remenar
1: vinga,
0: una mica.
1: Ballar fins les tantes, sí, sí, sí. Molt bé.
0: I llavors, a la mateixa hora, 11:45, a la plaça del Manila, fan el concert jove. Fan amb els grups La Banda del Cotxe Rojo i uns que es diuen Spotify Flight.
1: Spotify Flight, sí.
0: Que també deu ser d'això de versions i tot, sí, això, que el jovent també s'ho passa a la merda.
1: O sigui, el concert jove a la plaça del Manila i molt a propeta i al darrere, a la plaça del Calde Romeu.
0: Per un públic una miqueta
1: doncs,
0: més gran.
1: Doncs l'orquestra La Xata per això, per un públic com més d'edat.
0: Llavors, nen, el diumenge 28 de juny, ja posen que a les 11 i a les 12:30 fan dos torns a la Casa Barral, fan una visita a la Casa Barral. Ja posa que és gratuïta amb reserva prèvia. I s'han de fer reserves, hi ha un correu electrònic, que és calafellhistoric@calafell.cat, o si no han de trucar al telèfon 977-69-46-83. Veure el patrimoni d'aquí a Calafell, ja saps que a mi, jo sempre faig propaganda, a mi m'agrada molt. I la Casa Barral ha quedat preciosa, Qui no l'hagi anat a veure mai, que aprofiti. Que és una cosa maca, maca. I abans, a les 12 del migdia, davant de la Cofreria dels Pescadors, fan l'exhibició del bot salvavides, amb aquesta tripulació tan maca que tenen,
1: sí,
0: ara, que hi ha homes girones, que fan la mar de bé. El diumenge passat els vaig veure, en el primer torn, vaig treure el nas i van fotre 7 o 8 voltes,
1: Déu-n'hi-do,
0: Escolta'm, que això costa molt,
1: Sí,
0: ja els veus
1: sí.
0: Que quan ja porten 4 o 5 ja els va costar.
1: Sí, va costar perquè jo donar la volta...
0: Llavors, a més, ho acaben d'aquesta manera tan maca que queda el bot bloc avall.
1: Sí.
0: I hi ha un dels tripulants que pujarà amb la senyera. Això és
1: molt
0: preciós. Maco. Escolta'm, la gent allà a vora mar aplaudeixen i tot,
1: Sí.
0: Fan molt bé, Sí. Llavors,
1: maco.
0: Nen, el mateix diumenge 28, a les 5 de la tarda, al carrer Sant Pere, fan allò de la benvinguda, del territori Popet, que llavors quan venen els terrossos i els Miquelets, escolta'm, fan guerra d'aigua, guerra de confeti.
1: Sí, és la benvinguda que els hi donen.
0: No ho he vist mai,
1: cada
0: això
1: any és una
0: maco,
1: sorpresa,
0: maco,
1: però déu-n'hi-do,
0: Ara més val que tinguin roba de recanvi en alguna banda, perquè tots queden xops.
1: Sí, alguns
0: xops.
1: Queden xops sí. I amb altres coses, també.
0: Sí, o purpurina, on sé que els
1: hi llencen. Sí, els hi tiren de tot.
0: Llavors, nen, a les 6 de la tarda, quan ja s'ha acabat la benvinguda, la rebuda del territori Popet, fan allà la sorra, a la zona més o menys del monument al pescador, per allà, fan l'estirada de la corda entre nuclis, que això és molt maco, fan primer per la canelleta,
1: sí.
0: I després fan els adults, que menys mal que cada any guanya el de cada puesto, perquè no ho vull veure jo això, ho vull veure perquè si un any guanyen terrossos a Baix a Mar, o guanyen Popets a dalt al poble, ai mare de Déu, esperem que no.
1: La liarem llavors.
0: Llavors, nen, a 6:45, a la plaça del Manila, fan l'exhibició castellera, que li agradin els castells, i venen els nens del Vendrell, mar de bé. I quan acaben els nens del Vendrell, més o menys per allà a les 8 de la tarda, a la plaça Manila, que hi ha l'escenari que hi haurà, fan la ballada de l'Esbar d'en Saire i les Almes Rossieres, que l'any passat ja ho van fer, nen, i va ser preciós,
1: Molt maco, sí.
0: Va ser molt maco, La gent no s'ho pensa que tenim aquí uns balladors, escolta'm, que són de primera, Llavors, el mateix dia 28, a les 11 de la nit, allà al Passeig Marítim, fan allò el piro musical, a càrrec de la pirotècnia Estalella, que fan allò que llencen els petardos i van amb música,
1: amb
0: nen.
1: Sí, música,
0: És molt maco,
1: Això el diumenge a les 11 de la nit.
0: Sí. I just quan acabi el Castell de Focs, allà a la plaça Alcalde Romeu fan el ball de Revetlla, perquè clar, la Revetlla de Sant Pere, i ve una orquestra que es diu Orquestra Juniors, la mar de bé.
1: Tenim música cada nit,
0: Boi, Ginés, cada dia jarana.
1: Molt bé.
0: Sí. Llavors el dilluns 29...
1: Encara més, dilluns?
0: Sí, el dilluns ja s'acaba, que és Sant Pere,
1: És
0: l'últim dia,
1: Que està local, exacte.
0: A 8:45 del matí, per allà al Monument del Pescador, hi faran una mica d'itinerari, fan un toc de matinades, a càrrec dels grallers de Calafell. O sigui, que la gent que vagi anat a dormir tard, igual es despertarà el soroll de les gralles, O sigui, el tanto la rata. Llavors, nen, a les 12 del migdia, a l'església de Sant Pere de baix a la platja, fan l'ofici de festa major en honor a Sant Pere, la mar de bé. A la 1 del migdia, al costat de la Cofreria de Pescadors, allà a la sorra, fan l'acte de la hissada de la bandera blava 2026. Mm-hmm. Això està molt bé, que ens donin aquesta bandera, que vol dir que tenim una platja en condicions...
1: Sí, un reconeixement de...
0: Una platja maca i ben cuidada,
1: platges, sí.
0: Llavors, tot seguit, quan acaba l'acte d'aquesta de la hissada, fan també exhibició del bot salvavides, el dia de Sant Pere, que això és la mar de maco. Llavors, a 6:45 de la tarda, des de l'església Sant Pere fins a la plaça Alcalde Romeu, allà a l'església mateix fan la benedicció de les coques del Pavaneit i fan la cercavila del Pavaneit, que va pel carrer Vilamar fins a l'Alcalde Romeu. I llavors, a l'arribar ja a la plaça Alcalde Romeu, a partir de les 7 de la tarda, faran gresca de festa major amb DJ Kids, que diu que és un show únic, diferent, amb globus gegants, amb canons de confeti, amb una màquina de fum i de bombolles de sabó.
1: Oh.
0: Escolta, amb la mar de bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: I a les 8 de la tarda, a la plaça del Manila, també fan ballada de sardanes, que ve la cobla mediterrània. Escolta'm, nen, un munt de coses, eh?
1: Doncs déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, sí, sí. Tenim una festa major de Sant Pere, la mar de maca, eh? O sigui que entre una cosa i l'altra, qui vulgui cada dia té coses per fer, eh?
1: Sí, sí, sí, ja ho veig, eh? Comença el dijous i s'allarga fins al dilluns, dia 29, que és el dia de Sant Pere.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs ja la tenim a tocar aquí, eh?
0: Sí,
1: vull dir que això engega la setmana vinent.
0: Primer ve Sant Joan,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte.
0: Amb el coca i el cava i tot això. Sí, sí, sí,
1: i el dia següent,
0: exacte, ja
1: patapam, festa major Pupeta.
0: I lo dicho, la gent que vulgui tenir el programa, perquè ja et dic, ara no cal que diguem lo que farem per Santa, la Santa Creu i Sant Miquel, que encara falta molt.
1: No, encara, ja ho
0: direm.
1: Però que agafin,
0: vagin a buscar el programa,
1: i
0: allí ja poden fer el xafredero, i ja poden mirar les coses que es faran, nen? Un munt de coses, eh?
1: Sí, no, sí, no, sí. No, ja veig, ja veig, ja veig. Doncs ja les tenim aquí, les festes majors, ja tenim el programa, doncs que ningú es quedi sense el seu programa, perquè així podrà anar tafanejant i consultant tot el que s'ha organitzat, que són moltes coses al llarg de l'estiu.
0: Bueno,
1: i aquí,
0: nen,
1: a falta d'una festa, no, en tenim 3 o 4.
0: Ah, perquè també hi ha les d'agost, hi ha la petita d'hivern.
1: Exacte, 5.
0: Aquí ho celebrem tot, escolta, amb tot, sí, jarana i alegria.
1: Molta festa,
0: nen?
1: I moltes activitats que organitzen des de Cultura de l'Ajuntament.
0: Bueno, nen,
1: doncs,
0: me'n vaig.
1: Molt bé, Pepa, doncs a veure, que tinguin bon estiu.
0: Igualment,
1: que s'ho passi,
0: nen,
1: molt bé, que gaudeixi molt de tot això que es fa aquí a Calafell. I escolti'm, avui, digui'm, que ha preparat per dinar avui. Jo és que sempre
0: avui, nen, he fet gazpacho.
1: Home!
0: Gazpacho ben fresquet, eh? Escolta'm, això ara entra de primera.
1: Oh, gazpacho, però entra a veure, gazpacho sol no, després s'ha d'acompanyar alguna coseta.
0: Li poso alguns crostonets de pa,
1: amiga,
0: alguna coseta per apertivar una mica més.
1: També, home, sí, clar, sí, que sí, doncs vinga.
0: Bueno, macos,
1: calafellens,
0: bon estiu a tothom. Apa,
1: adéu, adéu. Gràcies, Pepa, adéu, adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
2: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
0: Molt bon dia. Arrenca la renovació dels contenidors de brossa a Calafell. Es posaran en total 1.600 contenidors nous, substituint la totalitat dels actuals. L'Associació Patí Català Vela Llatina de Calafell ha celebrat el passat cap de setmana la desena trobada de vela llatina que organitza anualment. Hi han participat una vintena d'embarcacions i unes 150 persones. I també parlarem dels Mossos d'Esquadra, que han desarticulat al Camp de Tarragona un grup criminal dedicat a robatoris amb força i furts a polígons de tot Catalunya. La URB i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Les institucions han signat l'acord per la redacció del projecte, que encabirà l'oferta formativa actual i podria ampliar-la. El municipi de Cunit celebrarà aquest dissabte 20 de juny una nova edició del Cunit amb Orgull, una jornada festiva, inclusiva i reivindicativa per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Ja està en marxa el dispositiu de bany i el visor de platges de protecció civil de la Generalitat. El dispositiu es coordina des del CECAT, reforçat amb més personal i col·laboració del SEM per millorar la gestió de les incidències. I més controls a les motos d'aigua i centres de busseig a Tarragona davant l'augment d'incidents. La iniciativa pretén reduir les emergències relacionades amb aquest tipus de vehicles, que han augmentat un 11% a Espanya.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Avui ens acompanya l'esportista paralímpic Isaac Mateos, premiat per segon any consecutiu a la nit de l'esport d'enguany, que després de patir una infecció bacteriana greu està recuperant la força gràcies a la pràctica esportiva de diferents disciplines.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Inigualable és la cançó, la segona després d'Estrelles, que coneixem a través de la veu i la composició d'aquest jove català és el Max Navarro.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ara mateix passen pràcticament 6 minuts al punt de 1:45 del migdia. Som a dimarts, avui dia 16 de juny de 2026, últim dimarts d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa, el Calafell Matí. I ja sabeu que cada dia en el programa, abans de finalitzar-lo, doncs repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. I en aquesta agenda us parlem en primer lloc de les activitats que celebren al voltant del 4th Congrés Internacional Carlos Barral i aquest any dedicat al boom de les escriptores. Aquí a Calafell també es faran activitats aquest divendres, dia 19 de juny, entre les 10 del matí i les 7 de la tarda. Organitza la Universitat Rovira i Virgili i el Museu Casa Barral de Calafell. Atenció, perquè en aquest congrés internacional dedicat a Carlos Barral i al boom de les escriptores es faran activitats al llarg de la jornada en el Centre Cívic Cinema Iris. I atenció, perquè la sessió de la tarda, a partir de les 4, serà oberta al públic en general. Hi haurà parada de llibres amb la col·laboració de la llibreria Papiol. Tota la informació la podeu consultar en el web municipal calafell.cat i aquesta activitat en concret a la seva agenda. I anem al dissabte. Aquest dissabte, dia 20, a partir de 8:45 del vespre, Nit Blanca Mar Romeu 2026 en el recinte de la piscina municipal de Mar Romeu. Porta el teu sopar, excepte la beguda, i acomoda't en una taula. A partir de les 11 de la nit hi haurà el tradicional ronc cremat al ritme de veneres i a continuació, que no pararà la música, hi haurà copa de cava i coca gratis per als socis. I el requisit indispensable és anar-hi vestit de blanc. L'entrada és lliure. Recordeu, serà aquest dissabte, dia 20 de juny, a la Nit Blanca de Mar Romeu 2026, en el recinte de la piscina de Mar Romeu. I ja us volem explicar que hi haurà una sessió solidària de ioga en el castell. Serà aquest pròxim dilluns, dia 22, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre. Com dèiem, es farà una sessió de ioga al castell de Calafell en ocasió del Dia Internacional del Ioga i amb una finalitat solidària. És una iniciativa que veia per totes les persones que pateixen la duplicació del cromosoma 15. És un síndrome minoritari que pateix la Laia. És una nena de 7 anys, veïna del poble. Aquest és el tercer any que celebra a Calafell aquesta iniciativa amb la col·laboració i direcció de l'Espai Sauca i de Nanda Yoga Studio. Els beneficis aniran íntegrament destinats a aquesta fundació que vetlla per les famílies, també per les persones que pateixen aquesta duplicació del cromosoma 15. Doncs ja sabeu, ja teniu ben apuntada a l'agenda del web municipal calafell.cat, aquesta sessió solidària. El dilluns, dia 22, a partir de les 7 de la tarda, una sessió solidària al voltant del ioga. I en aquesta agenda cultural també us volem parlar de cursos de formació per adults. Es realitzen a l'escola que es troba ubicada a Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Són cursos que es realitzaran des del mes de setembre d'aquest 2026 fins al mes de juny de 2027. Preneu nota perquè la preinscripció és a punt de començar. Per exemple, tindrem els cursos de formació sobre idiomes, cursos de llengua castellana i també de llengua anglesa. També cursos pel graduat d'educació secundària. És un curs de 2 anys de durada per obtenir el títol oficial d'educació secundària, l'ESO, per adults. També tindrem formació per la preparació de les proves d'accés. És un curs d'un any de durada per preparar les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. També per la preparació a les proves d'accés a la universitat. És un curs d'un any de durada per preparar les proves a la universitat per majors de 25 i també de 45 anys. I per últim, la formació PAP és una prova d'aptitud personal. El període d'inscripció de tots aquests cursos que us explicàvem Es farà presencialment a l'escola els matins entre el 19 de juny i el 26 de juny, excepte el dia 24, que és Sant Joan i que és festiu. La publicació de l'assignació definitiva de places es publicarà el dia 17 de juliol. I, a més, les matrícules es formalitzaran el mes de setembre presencialment a l'escola entre el dia 2 i el dia 10 de setembre. Doncs en marxa totes aquestes formacions per adults que engeguen el mes de setembre, però atenció perquè la preinscripció es fa entre el 19 i el 26 de juny. És formació que realitza l'Escola d'Adults de Cal Boulevard, al nucli del poble de Calafell. Amb aquesta informació dels cursos de formació per adults i també l'agenda cultural, hem arribat a les 12:41.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Tot un clàssic amb els Roxette, amb Mary Fredrickson i Pierce Jessel. Aquesta cançó que es diu How Do You Do. Hem arribat a les 12:44. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Primera llista. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila. El portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Déu-n'hi-do, tot un himne. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, amb John Martin, aquesta cançó que ja forma part de la història de la música, que té ja uns anyets. Un himne d'aquests que ens fa ballar i que també és una molt bona proposta per recuperar, tornar a escoltar en aquest migdia, 12 a 52 minuts en aquest dimarts. Anem tancant l'edició del Calafell Matí d'aquest 16 de juny de 2026, última setmana de la temporada regular de Calafell Ràdio, també d'aquest programa El Calafell Matí. Vinga, demà dimecres aquí estarem a partir de les 9 i fins a 1 compartint l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Salutacions a qui us parla, el meu nom Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem el programa cada dia al teu costat, i gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio. Sense vosaltres això no seria possible. Marxem amb Alex Warren, una de les seves últimes, el Fever Dream. Gràcies, com sempre, per la confiança. Fins demà, que acabeu de tenir un molt bon dimarts. Adéu.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.